0: avisant que si el departament no m'ho fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions.
1: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració darrere aquesta proposta promet recuperar el debat els propers mesos.
0: El govern britànic prohibirà a partir d'aquest dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys. Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. La prohibició afectarà les principals plataformes com TikTok, YouTube o Instagram. Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats al sector energètic. Calculen que des que els Estats Units van començar la guerra a l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia han augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars al dia.
1: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer, assegurant que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
2: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
1: L'ONG demana als governs que apliquin impostos que gravin els guanys excessius.
0: Esports, el Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Futsche de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
1: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
0: A aquesta hora en joc al Costa d'Ivori, Ecuador. De moment, amb empat a 0 al descans. A les 4 de la matinada, Suècia-Tunísia, i ja a les 9 del vespre es jugarà el Bèlgica-Egipte.
1: Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2. El jugador neerlandès del Barça, Frankie de Jong, ha completat el partit sencer.
0: D'altra banda, la notícia del futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Reial Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions d'euros pel seu traspàs.
1: La penya ha estat eliminada a les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Els valencians de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final. Dijous a les 8, primer partit a València.
0: I Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 per davant de George Russell i de Lando Norris. La victòria de Hamilton és la seva primera amb l'escuderia Ferrari i la primera d'un pilot fora de Mercedes aquesta temporada.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
5: Ara estàs a l'estat passant, també?
6: Sí.
5: Sí, estàs còmode?
6: Sí, sí.
5: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
6: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
5: Clar, és fàcil.
6: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
5: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
6: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
4: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
3: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: L'altre dia vaig compartir taula amb algú a qui no li agradaven gens els menuts i ho va confessar tot assegut a taula just abans de començar un menú degustació basat en cervellets, en tripa, freixura, fetge, turmes, que són testicles, i moltes coses més. Em va agradar aquella confessió sincera davant dels grupis de les vísceres, que érem tota la resta, i va ser divertidíssim observar les ganyotes que feia a mesura que anaven passant els plats. Ell s'anava repetint com un mantra: tot és el meu cap, tot és el meu cap. I en certa manera sí, realment tot era el seu cap, perquè la veritat és que sense cap informació prèvia, tot estava tan ben guisat i dissimulat que ningú hauria dit que tot allò que menjàvem eren menuts. Tot era deliciós, eh? La terrina de lletons de vedella, el taco de freixura amb maionesa picant, els fideus a la cassola amb ronyons de conill o el guisat de tripa, pota i morro. Ell, per cert, l'home poc amic dels menuts, era l'alcalde de la ciutat que acollia aquell dinar visceral. Algú avesat en passar-se totes les seves manies en qualitat d'alcalde. La diplomàcia realment deu ser ben bé això. Com el cas de tants altres caps d'estat i de govern que viatjant pel món s'han hagut de menjar amb patates les seves fòbies, tastant insectes, per exemple, o ulls d'animals. Entre els diplomàtics circula una norma no escrita: si l'anfitrió t'ofereix un aliment tradicional, rebutjar-lo pot ser interpretat com un menyspreu cultural. És a dir, que si s'han de menjar ronyons, es mengen.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Molt bé. Jo amb això també sóc molt diplomàtic.
1: Sí, no?
2: Sí.
1: Tu haguessis menjat tot.
2: Ho hagués menjat fent la meva millor cara de pòquer.
1: Però ja t'agrada, no? Més o menys, tot això?
2: Ah, no, això de les vísceres, sí. No, amb això no hi hagués tingut cap problema.
1: Potser amb els insectes o amb algun ull.
2: Amb els insectes... Sí, amb algun vegetal poder també... Però no, amb això, endavant.
1: Amb això cap problema.
2: Aquí, sí, devia ser l'alcalde d'Igualada, no?
1: No, home, però jo volia mantenir la seva anonimat, pobra.
2: Bueno, això després...
1: Des d'aquí, salutacions a l'alcalde d'Igualada, que va fer un paperàs en aquell dinar, bueno, monumental.
2: No passa res, alcalde. Després això ho traiem, això ho traurem.
1: No passa res, ho va menjar tot, eh? Des d'aquí ho vull deixar dit, eh?
2: Clar que sí.
1: Menys,
2: és el que hem de fer els polítics.
1: Els ronyons va ser, de veritat t'ho dic, l'única cosa que es va deixar al plat, i jo me'n vaig menjar un extra, diguéssim.
2: Va amb el sol.
1: Sí, va, aquí convidem avui al restaurant caníbal.
2: Doncs per començar jo convidaria el nou director creatiu del Noma, ara que el restaurant començarà una nova etapa post-René Redzepi.
1: Oh, i qui és el nou director creatiu?
2: René Redzepi.
1: Ah, vaja, Déu-n'hi-do, tot queda
2: sí,
1: a casa, eh?
2: Sí, la nova etapa.
1: Veure.
2: Per situar-nos, el Noma, el restaurant de Copenhague considerat el millor del món durant molts anys, va tancar les seves portes a finals de 2024, o sigui, fa cosa d'un any i mig. Durant aquest temps aparegut als mitjans de comunicació un grapat de denúncies contra René Redzepi relacionats amb el maltractament laboral dels seus treballadors, insults, agressions físiques, humiliacions, tot això. Fa uns mesos el cuiner va fer un comunicat mig admetent les denúncies i mig demanant disculpes, i a tot això el restaurant ha seguit obert en un format que es diu pop-up als Estats Units.
1: Sí,
2: això vol dir
1: sí.
2: Que obre temporalment, faig molts calés i torno a tancar.
1: I tanco i me'n torno a casa.
2: Exacte.
1: Home, Déu-n'hi-do, diuen que ha fet molts calés als Estats Units, perquè ja ho vam dir, el preu del menú eren uns $1,500, per tant no li ha passat gaire factura la fama que el precedeix, eh?
2: Doncs amb la butxaca ben plena, aquesta setmana el Noma ha anunciat la reobertura de la seva seu tradicional a Copenhague, però encetant una etapa nova que deixa enrere el model de direcció de Redzepi. Per això, al capdavant del projecte hi haurà dues dones: Anika de las Heras, com a directora executiva, i Mette Brink-Solberg, com a responsable d'investigació i desenvolupament, i també hi haurà un home, Pablo Soto, xef executiu.
1: Ja, però en René Redzepi, que per cert tot això ho ha anunciat en un vídeo per allà caminant, com si res, vull dir, molt poc oficial, diguéssim,
2: segueix.
1: No se'n va enlloc.
2: Bueno, segueix, entre d'altres coses, perquè més enllà de les denúncies públiques fetes a través de mitjans de comunicació, no existeix cap denúncia a la policia o davant d'un jutge, per tant, res li impedeix seguir com ara director creatiu per projectes dies de llarg recorregut. Dit d'una altra manera, en principi no estarà a la cuina tocant els ous al personal en el dia a dia. Dit això, segueix sent el propietari del xiringuito.
1: Sí, sí, ja, m'ha quedat clar. I si en Recep hi ve el restaurant caníbal a que el convidem?
2: Doncs mira, se m'acut que li podem fer una amanida de tomàquet amb ceba al cop de puny.
1: Oh, boníssima la ceba al cop de puny. M'agrada molt. Qui més convidem al restaurant caníbal avui?
2: Doncs convidaria l'escriptor Julian Barnes.
1: Ah, sí, home, acaben d'anunciar que rebrà el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres el proper mes d'octubre.
2: Moltes felicitats, doncs, al Julian Barnes, que, per cert, es trobarà Leo Messi a la gala perquè també rebrà el premi. És una informació que probablement no t'interessa gens,
1: No, poc, Paula. M'interessa poc, no la sabia, poc? Però gràcies, sí,
2: clar. Però per què destaquem la distinció de Julian Barnes i no la de Leo Messi? Doncs perquè en Julian Barnes és autor d'un conegudíssim assaig titulat El perfeccionista a la cuina, i Messi no. Subtítol: Què passa quan un home meticulós busca la precisió gastronòmica en un llibre de cuina? És de l'any 2003.
1: 2003, però és moment per recuperar-lo, una lectura molt recomanable per tots els qui ens agrada remenar, a la cuina. Sí, sí.
2: És un llibre escrit des d'aquella cèlebre ironia anglesa en què relata els seus progressos i els seus fracassos en la noble afició per la cuina que li va sorgir ja de gran en Julian Barnes. Evidentment, quan explica els dubtes absurds que li sorgeixen, les inseguretats, els desastres que perpetra o també els petits èxits que aconsegueix, fan que qualsevol lector s'hi senti plenament identificat, i això sempre és molt xulo quan llegeixes qualsevol cosa. Recordo quan despotricava dels llibres de receptes on hi trobes frases com instruccions, com agafeu dues cebes mitjanes. I ell venia a dir que què cony són dues cebes mitjanes, o una patata gran, o un rajolinet. I, clar, són indicacions molt ambigües que tots ens hi hem trobat.
1: Un pessiguet. El perfeccionista a la cuina, publicat per Anagrama. I a què convidem en Julian Barnes?
2: Doncs, per exemple, un suflé de formatge, que és una de les primeres receptes que intenta i que no li acaba de sortir.
1: Ah, el pobret. I encara tenim un últim convidat.
2: A veure, hauríem de pensar algú que sigui de per allà baix. Mira, la Gessamí Caramés.
1: Per allà baix, la Gessamí Caramés, de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, i tant. Sí,
2: doncs
1: sí.
2: La convidem perquè aquesta setmana ens hem fixat en el primer congrés de la Reserva de la Biosfera. De què va això?
1: A veure.
2: Doncs, per donar-te context, fa 13 anys, potser ho recordes, un 28 de maig de 2013, la UNESCO va declarar la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre com un espai del planeta d'alt valor ecològic i amb una activitat econòmica humana singular i sostenible que cal mantenir i conservar. Doncs aquesta setmana, 13 anys després, s'ha celebrat el primer congrés de la Reserva de la Biosfera per mirar d'impulsar i beneficiar-se d'aquesta distinció.
1: S'ho han agafat amb calma, podríem dir.
2: S'ho han agafat amb calma. El cas és que amb aquest congrés celebrat a Horta de Sant Joan entre dijous i divendres s'ha reivindicat un model de finançament estable, així com noves idees i noves adhesions a la marca Reserva de la Biosfera, que actualment ja fan servir algunes empreses d'alimentació com a valor afegit. No? Són empreses que fan, comercialitzen olives,
1: arròs,
2: tots aquests productes que també fan a les Terres de l'Ebre.
1: I que també cuina la Gessamí Caramés, que si ve a que la convidem...
2: No, a res. Aquest és un d'aquells casos en què el convidat o convidada és qui ha de cuinar per nosaltres.
1: I tant, doncs claríssimament. Que cuini ella pel René Redzepi, que sabrà el que és bo, diguéssim, i també per l'escriptor Julian Barnes. Vinga, i la Dolors, que ha de cuinar... No ho sé jo si se li dona bé.
2: No ens ho ha dit mai.
1: Vull dir que la sala, déu-n'hi-do, bé,
2: un
1: però
2: dia,
1: cuina, no
2: un
1: sé.
2: Un dia l'hem d'entrevistar, la
1: sí,
2: Dolors.
1: Sí, home, estaria molt bé això. Bona idea. Un llapotop. Sí, t'atreveixes?
2: Un llapotop amb la Dolors. Oh, mira.
1: Sí? Vinga. Dolors, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Benvinguts.
1: Ai.
2: Gràcies.
3: Tot bé?
2: Sí.
3: Avui tenim cervellets d'un parell de periodistes. Un el fem arrebossat ben cruixent i l'altre amb mantega i llimona.
1: Mira, cervellets.
3: Ja em direu com us agrada. Agraden més.
1: Val,
3: després us portarem un calamar amb salseta de sobrassat de cuiner sevillan. I per començar, us podem oferir una escalivada feta a la flama amb filets curats de matemàtic.
2: Molt bé.
3: Una crema freda de cuiner semblant a un gaspatxo però una mica més versionat. O uns farcellets de pasta de full amb botifarra de tècnic de so.
1: Ui, no, això últim no.
3: Què us ve més de gust?
2: Jo, mira, amb la calor que fa,
1: ja,
2: perquè
1: tu ja...
2: Déu-n'hi-do la calor que fa, jo tiraria per la crema freda.
1: Sí, no? El gaspatxo, el que sigui.
2: Sí, això que ha dit que és com un gaspatxo, sí.
3: De seguida, la crema freda de cuiner.
2: Ui.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal.
1: Carme Gasull, Marc Casanovas i Jordi Vilà, què tal? Bon dia, com esteu?
4: Hola, molt bé, bon dia.
1: Molt bé. Com ha provat la setmana? Sí, tot bé? Molts saraus, moltes festes. Bueno, ens vam trobar gairebé tots, menys el Marc. Marc, que no estaves als Premis Nacionals.
2: No hi era.
1: Mira,
2: bona pregunta.
1: Sí, però ets premiat, ex-premiat.
2: Ex-premiat. Sí.
4: Bueno, ex-premiat no, sempre queda, no?
1: No, els premis sempre queden, correcte.
4: Això? Sí, Jordi també.
2: Sí. Mai ho faig jo, això, i avui vull fer-ho.
1: A veure, què passa?
2: Deixa'm fer una mica d'estrella d'ego. No hi era i no sé per què no hi era.
1: Ja. Doncs això ho hem de reclamar.
5: Home, doncs no, perquè no li van donar cap premi. No li donaven cap premi, llavors no li interessa.
2: Jo hauria vingut.
1: En qualitat de periodista, a priori hauria de ser-hi. Bé, comencem avui cuinant, sí? Després
4: sí,
1: anirem a la sala, després anirem al cinema, ens escarxofarem al sofà, que es diu, mirant alguna sèrie de televisió, però comencem per la cuina. Va. Sí.

0: línea, línea.
1: Jordi Vilà.
0: Un gazpacho con su ajo y su pepino.
1: El cuiner que cuina.
0: Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, escudella y esqueixada.
2: I avui gairebé la sintonia ens ha fet el peu perfecte, perquè ara deien, feien referència al gazpacho, i és això que avui farem. Avui parlarem del gazpacho perquè ja ve de gust i perquè ens agrada. Bueno, depèn, ara ho debatrem, això. Però ja ho sabeu, Jordi Vilà, xef dels restaurants al costat Alquímia i de la seva botiga de menjar per emportar, va de cuina, i també del Vivant de Pobret, que sempre ens el deixem. El Vivant és un restaurant, també.
3: Sí.
2: I, és el nostre cuiner que cuina.
4: I amb una terrassa fabulosa.
3: Sí, i tant.
2: A veure, entrarem ara després amb els gazpachos, amb com el fem, com no el fem, però anem allò que es diu primer. Bueno, una cosa que ja n'hem parlat diverses vegades, però avui que tenim Jordi aprofitem, que és que el 2023 l'Institut Català de la Cuina va incloure el gazpacho dins del corpus de la cuina catalana, que és, ja ho sabem, ho hem explicat moltes vegades, aquest receptari exhaustiu de la nostra gastronomia. És a dir, el gazpacho va ser considerat un plat català i això va crear certa polèmica. Tu què en creus? Què creus, Jordi? És un plat català, el gazpacho, sí o no?
5: Mira, jo ho tinc claríssim, però i d'aquí no em trauran.
2: Ai!
5: No, però és que...
3: Ai! Si no saps què ha dit?
2: Bueno, sí que ho sé, sí que sé el que dirà, però sí.
5: No, bueno, però per mi... per mi hi ha més polèmica en el fet de que jo no surti en el corpus aquest de la cuina catalana, que no sé, surten 700 restaurants i nosaltres no hi som. Per mi és més polèmic,
2: avui,
5: això.
2: Però avui, tothom està reclamant.
4: Avui és dia de reivindicació.
3: Mare meva, jo marxo.
5: No, però jo sempre intento explicar la realitat, sí, com l'has vist, amb franquesa, perquè si no... no anem bé, no? Per mi això és més polèmic, perquè porto 30 anys fent cuina catalana, però en fi, és igual. Deixant això, el tema del gazpacho és que el viatge és molt fàcil. Moltes vegades pensem com fem per mantenir una cuina i tenim la visió de les següents generacions, que puguin ser pares, fills, nets, no? Diguéssim, i fem aquest recorregut. A vegades és convenient fer-lo una mica més llarg. Aleshores, si nosaltres pensem en la cuina, que ja ho sé que no, molta gent ja ni li interessa pensar en la cuina d'aquí 75 anys, però llavors no hi ha cuines distintives al món. Només hi haurà una cuina al món, perquè si el gazpacho, que és andalús, sens dubte alguna, si el paràmetre pel qual diem que un plat, en el moment que ja fa 50 anys que és popular en un lloc i ja pertany a aquest lloc, doncs llavors benvinguda a l'hamburguesa, benvinguda a la pizza, llavors, no? Allò, passeu, no?
2: Que no. Tu creus que el gazpacho no és ni serà mai cuina catalana?
3: És la cuina dels nous catalans.
5: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho. Jo sóc del Baix Llobregat. Mm-hmm. Hi ha un creuament allà.
3: Això ho dius ara, Jordi. Sí.
2: De la llet materna al gazpacho.
3: Sense...
5: Tal qual, sense passar ni per l'escudella, com aquell
3: que diu. Sí,
5: perquè... Sí, perquè ja... No, però...
4: Amb crostonets?
3: Amb préssecs.
5: Però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho tota la vida en que aquest plat sigui cuina catalana. Aquest plat és d'origen de cuina andalusa. I la fabada és de cuina asturiana. I ja està, no passa res. Llavors ens dius, hosti, ens encanta i ho tenim aquí i interioritzat i el tenim... Bueno, perfecte. És que saps què passa? Que si no es desendreça tot,
4: Jo estic d'acord,
5: Si no es desendreça tot... Sí,
4: més enllà del vincle dels anys, jo crec que ha d'haver-hi una connexió amb receptaris històrics, ha d'haver-hi un... Ha de...

0: amb aquest aspecte. I això és bonic. Evidentment, jo a mi m'encanta menjar sushi, gazpacho, hamburgueses, i tot el que és bo m'agrada menjar-ho, no tinc cap
1: potser
0: problema.
1: Potser hi ha una diferència entre el sushi i el gazpacho, eh? Saps que
0: bueno,
1: si estigués
0: ara sí,
1: aquí...
0: però igual d'aquí 70 anys potser
2: correcte,
0: no.
2: Correcte, sí. Per aquesta regla de 3 que està explicant en Jordi.
0: Mateix.
1: Saps que si estigués aquí el senyor Toni Massanés defensaria a ultrança que el gazpacho és un plat català i que sigui incorporat al corpus. Ell deia en el seu dia com la primera edició d'aquest corpus ja incloia l'amanida russa, els canals que tampoc són nostres i ja ho són, i més plats, diguéssim, originals d'altres contrades. Informació perquè la gent ho sàpiga. Quins criteris fa servir el corpus per introduir o per dir que un plat és cuina catalana, eh? Que hi ha referències de fa més de 50 anys, txec, amb el gazpacho, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Que la recepta es fa a diferents llocs del país...
2: Sí, sí, sens dubte.
1: Que les persones encastades que han assegurat que preparen la recepta no tenen cap vincle familiar... correcte, perquè jo no tinc cap vincle a Andalús i la faig, no? O sigui que a priori, és a dir, si anem a agafar, diguéssim, els criteris de, no? De l'Institut Català de la Cuina, sí. Però bé...
0: Llavors, si els criteris són aquests i ara fem un viatge 75 anys endavant, parlem de la cuina mundial i deixem-nos de cuines catalanes, no? Perquè llavors quina serà la diferència entre el corpus de la cuina catalana respecte a la cuina romana?
2: És un gran debat que
1: es
2: durà a terme aviat amb taules, diguéssim, amb altres taules que no són les del caníbal.
1: Ah, vaja, alguna cosa que hagis d'anunciar?
2: No.
1: Ah, no?
2: No, aquí ara mateix no, ja arribarà.
1: I ens ho diràs. Sí. Bueno, com això no ho resoldrem, jo he fet a portaveu del Toni, ja, sí. O per exemple del Xesco Bueno, que ens estimem molt i que la Carme la deia a la cuina dels altres catalans, que ell té aquest llibre fantàstic i deia, escolta, ja podem dir que el gazpacho és cuina catalana o encara hem d'esperar que passin unes quantes generacions més? Cito Xesco Bueno.
3: Fa 70-80 anys el corpus hauria pogut posar plats amb bacallà de la mateixa força que ara sí que els posa evidentment sense cap mena de dubte.
0: El que passa, que si algun dia aquí es fan uns espaguetis amb samfaina, jo això sí que ho puc arribar a entendre, que això sigui cuina catalana, perquè li dones una identitat pròpia, perquè si no és molt fàcil que tot es contamini i no ho dic en negatiu, sí, és a dir, ojo, que jo no estic en contra de, ja et dic, jo he consumit gazpacho tota la meva vida.
3: Aquest debat és millor que el de truita amb ceba o sense ceba.
2: Home,
3: ja t'ho dic,
2: on vas a parar?
1: Bueno, sobre la taula quedarà...
2: Alguna recepta ens donarà d'ara?
1: I cadascú, sí, home.
0: Ah, sí, pues perdona, tinc una recepta de gazpacho espectacular.
2: Ai, perdonat, Jordi Vila.
1: Vinga, va, doncs ara ens la donaràs, va.

0: Fantàstica aquesta cançó de la Rosalía, d'una Rosalía una mica...
1: Com li agrada la Paula, la Rosalía. Sí.
2: Com li agrada. Em sembla que avui en tindrem dos gots.
0: Recepta de gazpacho, i ens ha quedat clar que el Jordi va passar de la llet materna al gazpacho, gràcies, em sembla, que una dona gordovesa, no?, que et feia d'àvia,
1: sí.
0: Val a dir que, ja ens ha quedat clar que això és un plat andalús, que la recepta original era blanca, vull dir que no duia tomàquet.
3: Bueno, a mi aquesta dona, no?, la Maria Cantillos...
0: No dic lo de la teva dona, sinó que si anem a fer història de la cuina, sí, abans de que ens arribés al segle XIX el tomàquet i el pebrot, els gazpachos eren blancs.
3: Clar, mira, jo, mira, com a anècdota, a mi aquesta dona m'explicava que allà la gent que anava al camp a treballar moltes vegades agafava aigua, s'hi posava sal, oli i vinagre, tal qual, i amb això es refrescava, era la forma de refrescar. I diu, és que van, diu, hi havia gazpachos que no duien ni vegetals, per dir alguna cosa. Val? Aleshores, doncs bueno... I ja està, i aquesta dona, la recepta que feia ella de gazpacho, que és una recepta que és un gazpacho de got. Nosaltres la reproduïm al costat, l'hem reproduït també al Vivanda, que és sense ficar-hi verdures ni rep al mig, sinó que és un refresc que sempre ho hem pres a l'època d'estiu a casa abans de dinar, no? Llavors, abans de dinar, un got de gazpacho i després el primer o el segon. I és un gazpacho que la característica en aquest cas és que porta tomàquet, porta pebrot i porta all. Són aquestes tres verdures, no porta ni cogombra ni porta ceba.
0: Ah, interessant, perquè aleshores... a la gent el cogombra no li agrada, sí, que ja compraria això.
3: Sí, i llavors, aleshores, amb aigua, oli i vinagre.
0: Aigua afegida, o sigui...
3: Sí, aigua, i una mica de pa, també. Ah, però poquet, però poquet, lo just per avellotar-lo una mica, allò de... No? Tot just, i és un gazpacho molt líquid i bastant fort de vinagre.

0: Després ja et diré que per mi el gazpacho, és a dir, té com dos dies de pujada i després ja baixa.
1: Què vols dir?
0: És a dir, tu fas un gazpacho acabat de fer, que està molt bo, però els gustos encara no s'han integrat del tot. Llavors, aleshores, tu el dia següent tots els gustos queden molt ben harmonitzats, diguéssim, un dia més segueix estant allò molt bo i a partir ja d'aquí... hi ha, diguéssim, hi ha oxidacions, hi ha el gust, ja...
2: Sí, intenteu servir al costat, per exemple, el gazpacho del dia, o sigui, que ha elaborat el dia abans.
0: Intentem respectant menys el dilluns que has acabat de fer.
1: El coles o no el coles, el gazpacho?
0: Sí,
1: gran dilema.
0: Sí, sempre colat. Encara que li vulgui, igual que un salmorejo, per exemple, que té una textura més densa, però tot i així... m'agrada colat que sigui molt fi amb robot, amb tipus Turmix, Thermomix, doncs està bé. El que sí que nosaltres el que sempre fem és posar tots els ingredients i deixar-los reposar i que quedin ben remullats i sempre en nevera. Però és que si no, la pell del pebrot o del tomàquet és desagradable a la boca.
3: Ja, una mica.
0: Sí, inclús no és convenient riure gaire, si no ho coles,
3: Sí, les dents.
1: A tot això, aquí posem oli d'oliva del bo, oli d'oliva verge extra, sempre. I amb totes aquestes hortalisses, o sigui, això és una bomba en el bon sentit de la paraula, a nivell de nutrients, vull dir, és una cosa fantàstica.
0: Vitamines. Bueno, com a... Val a dir que és supersà, que és supersaludable, i nosaltres intentem que la gent prengui el gazpacho de remolatxa, per exemple, que és una recepta del Xavier Pellicer, que la fa extraordinàriament bona. Nosaltres...
1: Simplement afegeixes la remolatxa?
0: Sí, bàsicament podríem entendre això. Després, però si ara busquem gazpachos d'aquests, que ara podrien ser o de síndria o de cirera, no? Que són fabulosos, que queda un gazpacho molt bo, perquè el gazpacho de tomàquet, com us he dit, potser encara li faltarien uns dies, vull dir que hi ha aquesta tendència a precipitar-nos. Hem d'entendre que perquè tinguin èxit parteixen de la qualitat dels productes, llavors són de màxima temporalitat i que a nivell nutritiu, bueno, són espectaculars.
1: Alguna pregunta pel Jordi abans sobre
2: l'ha mencionat i tu i jo vam menjar fa ben poc plegats, a veure si te'n recordes a on, un gazpacho de cireres de Terrades.
1: Un gazpacho de cireres?
2: Sí.
1: Avui no tinc el meu millor dia, Marc? O sigui que
2: al nord de Catalunya, Figueres.
1: T'he
2: de dir que feia molt temps que no el tastava, el de cireres, i bé.
1: I ens vam reconciliar, perquè si estigués aquí al Regol diria que res de frites al gazpacho, però bé, això també seria un altre debat.
0: El gazpacho de cireres... que al Filip Regol no li agradaria perquè la cirera és dolça i començaria amb coses, però és un plat que el va popularitzar i et diria que el va crear, que el va inventar el Dani García, que el feia en el seu moment amb formatge i ha sigut un plat molt replicat, saps?
3: Sí, i que ha arribat a les cases.
0: Que ha arribat a les cases, no, correcte, vull dir que... Sí. S'han de treure el pinyol abans, per això...
1: Malament.
3: No, com ho has dit?
0: De més amunt han caigut.
1: Sí. Gràcies, Jordi Vilà, per aquest manual per fer bons gazpachos i altres coses, i sobre si això és un plat català o no, doncs en continuarem debatent. Anem a la sala, us sembla? Som-hi, va.
4: A la sala, amb Carme Gasull.
1: La taula del caníbal, Jordi Vilamar, Casanovas i Carme Gasull a la sala. Darrera secció, ha passat molt ràpid tot això, que aquesta temporada hem fet d'anfitrions dels anfitrions, sempre ho diem, dels restaurants, que són els cambrers, les cambreres, els caps de sala, aquesta feinada que aquesta temporada hem volgut posar en valor, tan important com és, i déu-n'hi-do, hem conegut perfils molt diferents, de llocs molt diferents, diversitat, amb estils diferents, i no sé quina és la nostra protagonista d'avui, Carme.
3: Doncs mira, la nostra protagonista és la barcelonina Gemma López Gramunt, cap de sala, cambrera principal del restaurant Sur de Barcelona, un dels tres vèrtexs del negoci, juntament amb el Sergi Puig, sommelier i parella de vida, i el Carles o Charlie Morote, als fogons.
1: Charlie, no? Conegut, em sembla,
3: sí,
1: a mi. Això,
3: amics.
1: Ara has dit Suro és un restaurant, ja ho hem dit, a la capital catalana, al carrer Casanova, que és un dels laterals, em sembla, no?, del mercat del Ninot, i que al desembre farà 4 anys, vull dir que és un restaurant de nova
3: creació,
1: però...
2: ja ens fem, no?
1: Sí, passa ràpid. Ara
3: per
1: repartir-ho. Potser feia uns mesos, però no, ja fa 4 anys, i jo no sé com el definiríem, aquest restaurant, perquè això de les etiquetes no els agrada massa.
3: No, entenc, no, és així. Mira, em deia la Gemma, podríem definir-lo com un restaurant hiperpersonalitzat, que veu de la cuina mediterrània, catalana, mexicana, asiàtica, així me'l definia la Gemma López. Un projecte que neix fruit d'un canvi a l'equip del restaurant Gresca, on treballaven els tres, on es troben els tres. A ella, que ve del món del disseny, en acabar doncs, aquesta etapa, li fan propostes de consultories hoteleres i va pensar fins i tot en deixar l'hostaleria. En paral·lel, el Carles, pare de família, doncs estava a punt de fer els 40 i s'enfrontava al ara o mai d'emprendre. I amics coneguts i exclients, mentrestant, els deia, ostres, teniu les tres potes principals per obrir un restaurant, cuina, sala, sommelieria, cosa que no acostuma a passar, perquè no us llanceu a l'aventura. I un dia van anar a mirar un local i van decidir demanar un préstec que els va permetre pagar el traspàs només. I amb l'ajut de la xarxa personal doncs van poder arrencar aquest projecte, que diu va néixer d'una manera una mica inconscient, amb molt amor i passió, això sí, sense res en clar, que s'ha anat fent gran a ell mateix, escoltant el client, escoltant-nos a nosaltres, fugint de les grans onades de les xarxes socials i amb resiliència a les frustracions del que potser no podien fer per falta de recursos. No és un sprint, és un una marató, ens deien veterans del sector, i vam optar per la via lenta i està molt contenta d'haver-ho fet així, ella i els seus companys. Bé, un mirall de la seva personalitat.
1: Suro, hem dit que es diu el restaurant, que entenc que fa referència a aquesta oferta vinícola, és a dir, als vins, que em consta que és força espectacular, però potser altres connotacions.
3: Sí, sí. En català remet al material, o bé, ens remet a nosaltres al material amb el que s'elaboren els taps dels vins, i en japonès fa una mentalment vol dir fer, però també té connotacions eròtiques, sexuals, de plaer. Un nom que va sorgir de manera espontània i que els va semblar que definia a la perfecció el seu projecte, que amb tants matisos i colors com té, sembla un calidoscopi, com la nostra protagonista d'avui.
1: Coneixem una mica més a la nostra cap de sala d'avui, va.
3: La Gemma López Gramunt té 31 anys, va fer el batxillerat científic i va marxar a viure a Berlín, va estudiar alemany i va descobrir una cosa que li va canviar la vida i la va connectar amb la sala. Tot això resumit, Escoltem-la.
5: I allà vaig descobrir que algú de què malauradament aquí no et parlen, que és l'art. I vaig dir, sí, vull fer això. Vaig tornar aquí el cap d'un any, vaig començar a estudiar art i disseny a l'Escola Massana i al final vaig aconseguir un canvi d'expedient i vaig acabar la carrera a Berlín. En paral·lel, sempre vaig estar fent feines doncs, d'hostaleria i feia coses de tot tipus, o sigui, des de càterings de luxe, a llocs de batalla, etc. No ho sé fer, però sí, saps? Vull dir, sí, som-hi. I d'ahir, quan vaig tornar aquí, bueno, a mig camí que va que tornava aquí, he passat per la Moritz, pel tapa-tapa de Passeig de Gràcia, per la Fira de Barcelona, o sigui, tot eren, però això, batalla pura i dura, cosa que a mi em funciona perquè sóc un nervi i era meravellós. És com una gincama, m'encanta.
1: És un nervi, la Gemma, ja ho veiem per com parla,
3: Sí. I tantes coses que l'hem hagut de retallar molt. Bé, torna a Barcelona i allà descobreix, o aquí descobreix a la nostra ciutat, el món dels vins. El vi no li agrada, és més de cerveses i de cocteleria, però en vol aprendre i s'hi enganxa. La resta de la història la continua explicant ella mateixa.
5: Aquí entra com el gran dilema de és el que vull fer, però sento que no és el que s'espera de mi. Meus pares sempre van ser molt de l'important és que siguis feliç i tu pots fer el que et proposis, pots fer el que vulguis, llavors com aquesta sensació de s'espera algo molt gran de mi, però a mi m'agrada ser cambrera. Això vaig fer un màster a Elisava de disseny de nous materials, però quan vaig acabar allà i vaig començar a treballar a l'estudi de disseny, el meu jefe un dia em va dir, Gemma, jo m'encantaria que et quedessis aquí, però crec que ets més feliç a un restaurant. I això em ressonava, perquè a més hi havia un altre periodista que quan vaig deixar el Gresca em va dir a vegades el que volem fer no és el que creiem que hem de fer. Em costava molt, no?, acceptar o entendre que volia ser cambrera. Hosti, sento que tinc moltes coses per donar i que a més m'agrada molt aprendre i m'agrada seguir-me formant, però que m'ho passo molt bé treballant de cambrera, saps? Bé, és una feina que em trobo a mi.
1: Interessant, perquè això no ho havíem...
2: Sí.
1: No?
2: Molt.
3: És una donassa de la gastronomia, em sembla, amb qui... Trobo que hi ha una connexió molt forta, personal, Bé, doncs, qualitats per ser un bon cambrer i cambrera? També li preguntàvem.
1: La Gemma López.
5: un, crec una feina que si tens una mica d'atenció aprens molt de tu mateix i entens on posicionar-te. Jo vaig començar, jo era molt guerrera, on parlava malament i jo bordava com un gos, això no ho permeto, saps? I tal, i no sé què, i era molt impulsiva. I amb el temps, o sigui, jo crec que és una feina on, evidentment, empatia i intel·ligència emocional són supervitals. Crec que és una cosa que igualment seria vital en la vida en general, però a més crec que, saber-te desplaçar, és a dir, no tenir aquest ego, saber jugar aquest joc, no?, una mica de estirar la corda, deixar, cedir, etc. Hosti, jo sento que he crescut molt, saps, en aquest sentit.
1: I avui estem escoltant, estem coneixent la història de la Gemma López, cap de sala del restaurant Suro, 31 anys, però ja que sembla que porti mitja vida treballant amb això. I què t'ha dit la Gemma, que és una cosa que a vegades ens agrada preguntar, sobre el tracte que els restaurants donen als clients, no?
3: Doncs fa una reflexió molt interessant sobre aquest tema.
5: Sento que ens hem tornat, a nivell restauradors, ja no parlo a nivell clientela, molt poc exigents amb el tracte i amb el que oferim a la gent. Crec que el punt diferencial de molts restaurants a dia d'avui, o sigui, és l'experiència i el com et sents en aquell lloc. A nivell periodisme o xarxa sempre s'ha fet com aquest en els últims anys, rebombori al voltant de la figura del xef, del cuiner, alguna pinzellada sobre la somilleria, però la part de la sala ha quedat molt abandonada i la gent no té referents, i quan es parla de referents crec que es parla de referents dintre d'un marc molt estrellat, i la gent oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si no vol pa, si pren el tallat. Això és, per mi, és el que no té preu. Em sap greu dir-ho, però crec que hi ha una mancança d'hospitalitat i amb gent que parla d'altres països crec que és com generalitzada.
3: Durant la conversa o entrevista em citava també el restaurador nord-americà Will Guidara, un dels fundadors del renovat Eleven Madison Park, conegut per una frase: "Service is black and white and hospitality is color." I per altres, I per uns llibres que en remeten a una altra protagonista de la sala que vam tenir mesos enrere, la Clàudia Ferreres, afincada a Londres. La podem recuperar, la podeu recuperar als podcasts que hi han penjats. Hi ha connexions,
1: I això que deia la Gemma, ara us llançava la pregunta a tots, ens hem tornat molt poc exigents amb el tracte i amb la gent? Creieu que sí? És a dir, sempre exigim molt a la cuina, no? Ens hi fixem molt. Però després això del tracte... Nosaltres no,
3: No, nosaltres, clar, no seríem el client mitjà.
1: Ho dic en general, no sé.
0: No, jo crec que hi ha un... I ho pateixo des de les dues vertents, jo com a professional i com a client, no? Jo crec que el que hi ha és una resignació. És a dir, de fons, el que succeeix és que hi ha una molt poca identificació per part dels treballadors, que ja no dic professionals, és a dir, als restaurants hi ha professionals, però després hi ha molts treballadors. I als treballadors em refereixo a aquella gent que està en un restaurant sense compromís amb el propi restaurant, i aleshores les exigències, les mínimes, és a dir, abans, si se't queia un cobert a terra, jo vinc d'una hostaleria que si se't queia un cobert a terra a la sala...
3: Se't queia la cara a terra perquè del cop que et donaven...
0: No, que com no, t'anaves a repassar coberts dos dies i no tornaves a la sala en dos dies.
1: Ostres, és a dir, tampoc gens estan passant tan poc?
3: Bueno, una manera d'aprendre, no?
0: Sí, però saps què passa? Que a vegades ara ens acostumem professionalment a que vagin caient coberts al terra i no passi res. I si dius alguna cosa, escolta'm, ha sigut sense voler. I dius, home, ja ho sé que ha sigut sense voler. És a dir, hi ha una poca exigència en aquest sentit, i com a client, després, el que ens trobem és que ja ens conformem, perquè com que el nivell del servei és bastant, ho hem de dir, el servei és bastant generalitzat,
1: en general,
0: home, hi ha una carència, ja es diu això
2: que...
0: però t'ho dic fent-me crítica, sí, a mi mateix, que de veritat que costa molt fer equips i comprometre'ls.
3: Crec que és el moment d'escoltar el que ens diu sobre el futur la Gemma, perquè està molt relacionat amb aquesta conversa que estem tenint a la taula Caníbal.
5: Crec que hem de picar molta pedra nosaltres, i acompanyats de gent com vosaltres, per reivindicar una mica l'ofici, i també per gent potser com jo, que no li faci por, vull dir, que és divertit, que és meravellós, i que evidentment no són els sous que pot tenir un enginyer, però que tot arriba, saps? Vull dir que no tots són cambrers de cadenes que tenen sous mil·lauristes, que pots acabar fent moltíssimes coses i que té molt poder la nostra professió, i la quantitat de gent que pots arribar a conèixer, això sí que no té preu. No sé com avançarà, però tinc la sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu, o sigui, acabarà sent algo raro. Llocs petits on hi vas ja no tant això, pel que menges o pel que veus, sinó perquè et sents a casa.
0: I a més, la feina psicològica i el desenvolupament cultural que ha de tenir una persona bona a la sala És dificilíssim, però molt maca.
2: Hi ha un ritme, hi ha com un ball que es té o no es té a dins una sala i que quan s'aconsegueix aquesta coreografia que tot funcioni, de cop i voltes quan tornes, perquè t'hi sents tan bé i no saps
3: part
2: per què.
3: Del ball,
2: no.
3: Clar, és una cosa orgànica, no? Sí, que succeeix, sí. És com una màgia.
1: Ben resumit i fantàstic el testimoni de la Gemma López per acabar, que la trobareu servint al suro. Moltes gràcies, Carme, per aquests mesos al voltant de les sales dels restaurants. I us sembla que escoltem el Salvador García Arbós, que avui em sembla que hi ha cervellets i coses d'aquestes.
3: Ai, mare sí, de Déu. Vinga.
1: Menuts, i tornem a la taula del caníbal. Això que dèiem, escarxofats al sofà o a la... o anant al cinema, clar que sí, amb el Marc Casanovas.
6: He vist cares de fàstic quan han dit aquests canelons duen cervellet. El nostre receptari té un fotimer de plats icònics cuinats amb vísceres. Posem menuts fins a l'escudella, sense la carcanada i les potes d'una gallina, sense la cua, l'orella, el morro, l'os d'espinada de porc i sense la botifarra negra que es fa en sang de porc degollat, l'escudella seria un brou d'hospital sense suc ni bruc. I per què els canelons són tan agradosos? Porten cervellets i fetgets per amorosir-los. Aquest comentari fa venir arcades a més d'un, i més de dos deixen els canelons, que fins aleshores els trobaven deliciosos. Som un país entranyable i visceral. Els nostres grans embotits són farcits de fetge, sang, llengües, ronyons amb budells de porc i de xai. I la botifarra de perol? Sabeu per què en molts llocs en diem de parracs? Ahà! La carn de perol és el resum de la mort pels menuts a Catalunya. I ara que avancen el veganisme i el vegetarianisme, volem convèncer la gent de menjar peus de porc, cap i pota, i sobretot l'explícit platillo de menuts, que espero i desitjo torni a ser el gran plat de festa major, amb els caps, les puntes, els colls, les potes, els fetges, els pedrers, els rovells del rosari d'ous nonats, els ronyons, les crestes, el bon cor, la picada i el pa per xucar. Cal dissimular els menuts o s'ha de ser explícit amb la sang i fetge?
7: El dret d'admissió, Lisa, no vol dir que puguem fer fora qualsevol.
8: És un criminal.
7: També hem servit alguns polítics.
9: Això que tenim aquí és un restaurant. Per tant, que mengi, que pagui i que marxi. I punt.
7: I punt.
4: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Ganivets, càmera i acció. Amb Marc Casanovas.
1: Casanovas, periodista, que ja sabeu, ens ha portat durant tota la temporada un menú, podríem dir, degustació audiovisual, documental, sèries, pel·lícules, programes relacionats amb el món de la gastronomia. Carme Gasull i Jordi Vilà, apunteu, perquè tot el que avui direm, Marc, sí o sí, sí, és de celebrar. I comencem per una cosa que hem de celebrar, perquè és gairebé un futur a fillet teu, podríem dir, amb felicitats, perquè tindrem documental sobre Ramon Cabau, és a dir, versió audiovisual del teu llibre, d'aquesta òpera gastronòmica Vida i mort de Ramon Cabau, Ànima de la Boqueria. Moltes felicitats.
3: Felicitats.
2: Moltes gràcies. Ho he viscut des de l'altra banda, sempre estic parlant dels altres, mai sí, millor dit, i de cop i volta em trobo immers amb poder vendre el bacallà de la meva obra.
1: I Déu-n'hi-do vendre el bacallà, perquè com és això de defensar un projecte, no?, amb sí, molt poc temps, 5 minuts, em sembla, clar, no?
2: Vam anar al mercat audiovisual de Catalunya a Granollers, i és una experiència... jo diria que positiva, perquè a més aprens molt, perquè són els 10 millors documentals que es volen fer a Catalunya, doncs es presenten allà, i vam vendre tant com vam saber a Ramon Cabau. I una cosa que he de dir molt important del jurat dels directors de televisió, uh-huh, i dona moltíssima importància al 2026 que el documental tingui paritat de gènere, és a dir, que tant a l'equip com a l'obra hi hagi presència femenina, i dos, també molt important, el pressupost que està assignat al material d'arxiu, perquè el material d'arxiu, quan fas un documental, material és molt gran. Malauradament, aquest material no és gratuït. I el 3, evidentment, que la història enganxi per tots els públics. No serveix de res una història nicho. Volen els directius de televisió que la història agradi més enllà del públic gastronòmic. I això és el que jo em vaig encarregar, de vendre a Ramon Cabau més enllà de la gastronomia. No?
1: I em sembla que no n'hi havia cap més de gastronomia.
2: Això és molt important.
1: Cosa que em sorprèn, perquè bueno, és una, no trobaríem ara aquí molts temes que explotar en documentals.
2: Sí, ens van a favor però... que no hi hagués un altre tema de gastronomia dins dels 10. Estem molt contents des d'aquest cas que fem la producció des de Bacus.
1: Fantàstic. Doncs aquí esperarem, diguéssim, a veure el documental un cop fet, òbviament, i el comentarem.
3: El desgranarem nosaltres.
2: Sí, jo
3: tu aquell dia callat i en Jordi i jo pim-pam.
2: Sí.
1: Continuem ara amb una pel·lícula que sí que es pot veure. Aquesta ja es pot veure. De fet, encara està en cartellera, sí. I es diu Pizza Movies.
8: Quiero montar una pizzería.
10: ¿Cómo que una pizzería, por
8: pizzería
10: favor?
8: Pizzería temática de cine.
11: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
8: Ah, ¿te parece mal la idea?
11: Malísima.
12: Yo creo que hay que ser subnormal para abrir una pizzería.
13: Yo dibujo pizza. ¿Será que es difícil? Cualquier idiota hace una pizza.
14: ¿Sabes qué película es esta?
1: Pizza Movies, ara estàvem rient. Hi ha frases aquí que aixequen un somriure. Dirigida per Carlo Padial i protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. Ho explicàvem fa uns dies, a Marc, aquestes pizzas fantàstiques que apareixen, que han estat creades expressament, sí, òbviament, per l'humorista gràfic i il·lustrador Asier Sanz, conegut pels seus collages, obres d'art comestibles, és una meravella. I bé, què t'ha semblat? Què t'ha semblat? Sobretot la vessant gastronòmica, sí. És a dir, aquesta pizzeria.
2: Vam anar, a més, a l'estrena amb l'equip de direcció, amb actors, gràcies per ser a la producció de Caníbal, que es va moure ràpid i vam poder assistir a aquesta estrena, al Verdi, amb una pel·li de baix pressupost. Això és molt important, molt, perquè tant el bo i el dolent que això implica, mm-hmm, és transcendental per dictaminar un judici, que és, sí, de molt baix pressupost. Ells mateixos parlaven de pel·lículeta, no parlaven de pel·lícula, no?
1: Ja.
2: Llavors, què passa? Que a mi m'interessava molt entendre i veure com tractaven la precarietat laboral, tant del món cultural, perquè tots venim del món cultural, els que ens dediquem al periodisme gastronòmic, i també del món gastronòmic. I, mm-hmm, això ho enganxen, tot fa de pont, entre la crítica cinematogràfica i a les Dark Kitchen, aquestes cuines fantasma.
1: Surten, eh?
2: Que, sí, perquè aquestes pizzas que fa la protagonista es fan des d'una Dark Kitchen que tant de moda estan ara amb tot el menjar delivery que et porten a casa. No?
1: Mm-hmm.
2: Desiree de Fez, que és la parella de Carlo Padial, del director i guionista també de la pel·lícula, va reconèixer a l'estrena que la trama és autobiogràfica. Què vol dir això? Que ella, en un moment de crisi professional fent crítica de cinema, una de les millors crítiques de cine, que per cert és fabulosa quan recomanen pel·lícules de terror, va pensar en obrir una pizzeria de temàtica cinèfila en un moment d'aquesta crisi.
1: Ella mateixa,
2: sí, en un moment de crisi existencial li va dir al Carlo, jo vull obrir una pizzeria, i evidentment el Carlo li va dir, estàs boja, això és una idea. És una idea. El director, Carlo Padial, sempre ha tingut un especial interès per tota la temàtica gastronòmica, i ho dic des de primera mà perquè va treballar amb mi a Playground, i ell va fer un vídeo que a mi em tenia totalment enamorat, que és, no va anar al ramen Yajiro quan estava molt de moda, no va anar a menjar. Sabeu què va fer? Va fer un reportatge a la cua.
1: Ostres.
2: Hi havia una cua d'hora i mitja per entrar al ramen Yajiro. I ell el que va fer és posar-se a la cua a parlar amb tots ells, i va sortir un reportatge gairebé et diria etnogràfic. Fabulós.
1: Antropològic.
2: Ell sempre li interessa molt la gastronomia, des de la banda que no pensem els periodistes gastronòmics, perquè a ser cinèfil, el seu nom que pensa sempre en imatges i en cine, et planteja una dimensió gastronòmica. Ell, per exemple, té un podcast que el fa des del Bracafé.
1: Ah, ho he vist, això.
2: Amb els sacs de cafè darrere,
1: i
2: entrevista la gent allà dins. Té una mena d'obsessió sempre pel tema gastronòmic, però el que et dic, des d'una vessant molt, molt cinematogràfica. El millor de la pel·lícula.
1: Sí.
2: Les pizzas temàtiques. Pizzas, jo sé, Paula, que més n'heu parlat.
1: Aquella té, aquella Marilyn.
2: Aquell Titanic.
3: Fa entre por i...
1: Sí.
2: Són terrorífiques les pizzas que planteja, però a la vegada t'enamores amb aquella tendresa gairebé naïf de les pitges que plantegen.
3: Una mica dir-te fot.
2: Sí, i el pitjor és que et diria que la suma de gags bons que hi ha en certs moments, mm-hmm, no fan una bona pel·lícula.
1: Ja.
2: És a dir, jo m'ho he passat bé i he rigut molt en certs moments, però l'engranatge de la pel·lícula en si a mi no m'acaba d'enganxar, però els he de felicitar perquè estan aconseguint, amb una pel·lículeta, com diuen ells, seguint els cinemes, i això és una aventura i una salvatjada, que una pel·lícula amb un pressupost tan baix segueixi enamorant als espectadors, i això és, de veritat, és que per felicitar-los.
1: Doncs ja ho sabeu, Pizza Movies encara en cartellera, i per compensar, endinsem-nos en el barri del Raval de Barcelona amb la sèrie Ravalejar, que apunta a ser una de les sèries de l'any, si és que no ho és ja. ja, eh?
10: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
14: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
15: Ens apugen el lloguer per 6.
14: Això és legal?
15: El que hem estat intentant és salvar aquest restaurant.
16: Si aquest és el preu a pagar, val més que pleguem.
17: Fes-ho fora com sigui.
1: Doncs revelejar, aquí teníem un petit tastet que la podeu veure a HBO Max, a Movistar també em sembla, i al novembre a 3CAT, i la setmana passada nosaltres justament vam parlar amb el seu creador, amb el Pol Rodríguez, pobret, que el vam sotmetre a un nyapo top que ens explicà la història familiar vinculada al restaurant històric de la família Can Lluís, que també toca relleu, és que toca moltes coses, és una meravella de sèrie, ja ho hem dit sobradament.
2: Jo vinc embalat. A veure, Pol Rodríguez, Isaac Lacuesta, felicitats.
1: Sí.
2: Felicitats, però amb majúscules aplaudeixo amb les orelles, no puc aplaudir amb els cabells perquè no en tinc.
1: Sí.
2: Semblava impossible que en tan poc temps es pogués dir d'una sèrie feta a casa nostra que és tan, tan bona per tots els costats. I a més agafa tota l'aura d'una sèrie com The Bear. Uh-huh. M'explico per què. És a dir, tenim acció, tenim bona direcció, tenim ritme frenètic, tenim un afegitó impagable que és... Ho dic així, de veritat. O sigui, per què dic que és el nostre deber? Perquè toca els nostres temes. Per tant, no n'hi ha prou en fer una sèrie glamurosa ben feta, sinó que tu tens la sensació de que estàs mastegant el Raval. Mm-hmm. Està feta des de la venjança, però no una venjança ni violenta ni sanguinària. Està feta des de voler passar comptes. Quan tu ja has passat putes, quan has vist com la teva família ho ha passat putes amb el teu restaurant, el Raval, decideixes en fred dir, vale, jo vull tornar-la això als fons voltors, vull tornar-la als bancs, i crees una sèrie. I crees una sèrie de 6 capítols on demostres totes les maldats que estan passant al centre de la ciutat, molt ben vinculades al tema de relleu generacional en un restaurant, amb un restaurant històric, on Can Lluís, que aquí es diu Can Mosques.
1: Can Mosques.
2: I és una sèrie que, de veritat, us la recomano. 6 capítols que passen com si fossin un xupito de gaspatxo de cirera. De veritat, una sèrie dura, aspra, difícil de digerir en certs moments, potser incideix massa en la trama ocupa en alguns moments, perquè jo crec que ens quedava clara amb certes seqüències, i potser és l'únic però que jo li poso, que en algun moment potser no cal entrar tan a fons amb el temàtic ocupa, però una sèrie necessària, extremadament vigent i de factura impecable.
1: Mm-hmm. Doncs ja, no ens cal dir res més per recomanar-la, només afegir que el Pol Rodríguez evidentment l'havia de fer ell, perquè ell, a més, estava a la cuina amb els pares i ens deia no, és que jo els actors, perquè les escenes de cuina són meravelloses, tinguessin aquest ritme de cuina, Jordi, de corre, que hem de treure el fricandó, anava dient, o sigui, els anava com extorsionant gairebé per darrere, però corre, però, saps? I acabaven suats, es cremaven les soles, no? Vull dir que aquest ambient està
2: qui busqui ritme frenètic hi és, qui busqui gastronomia hi és, no a fons, però és que és una bona sèrie.
1: Sí, revelejar. Marc Casanovas, moltes gràcies, Carme Gasull, Jordi Vilà. Ens retrobem ja mai més en aquesta taula, aquesta temporada.
3: Ai.
1: I farem el final.
18: El final de festa.
1: Ja ho celebrarem. Va, acabem pujant al Tibidabo. Què us sembla? Vosaltres que sou més de la Talaia, de l'avió, de quan s'aneu al Tibidabo.
2: De Port Sanglas.
1: De Port Sanglas.
3: No, a mi de muntanya russa.
1: De muntanya russa.
18: Sí, jo de Corriols.
1: De Corriols.
3: Jo m'agradava l'avió, no?
1: Jo l'avió.
3: Realment jo també. L'avió vermell és aquella figura meravellosa.
2: Jo marejo tot arreu allà.
3: Sí, cara.
1: Jo també. Jo aguanto forces jaquetes als parcs d'atraccions. Pugem al Tibidabo, òbviament, volem dir, al parc d'atraccions del Tibidabo, per pujar aquestes atraccions, però sobretot per menjar, perquè el cuiner sevillà català, que és el Rafa Zafra, ha obert restaurant el mateix parc d'atraccions, que es diu Masia Tibidabo, i quan nosaltres li hem preguntat, escolta, quin és el teu plat estrella, ens ha parlat d'aquests calamars a la brasa amb samfaina i sobrassada. Que pinta bé. Almenys el títol, no? Diguéssim. Una abraçada, estimats.
3: Adéu, cuina catalana.
1: Sí, sí.
3: Petons.
19: Una de las ideas que queremos con la Masía Tibidabo es refrescar el concepto propio dicho de Masía. Queremos introducir muchos productos marineros, y hay un producto a mí que me encanta, que es el calamar, que lo cocinamos a la brasa, sacamos su propia tinta, hacemos una vinagreta y le ponemos una champaina, que es una receta típica catalana, se la puedes encontrar en cualquier masía, nunca mejor dicho, y luego la acompañamos con un producto mágico que a mí me encanta por la relación que tengo con las Islas Baleares, que es la sobrasada, que hacemos un aceite de sobrasada y te encuentras un mar y montaña increíble, que me parece que es muy bueno y que tiene que ver mucho con Cataluña.
1: I fins aquí el Caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, com sempre, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
5: L'Eix no oblida que hi ha llocs de menú de 15 euros on el client entra per la porta i saben quina taula vol, si vol pa, si no vol pa, si pren el tallat. Això, per mi, és el que no té preu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli es desploma i les borses es disparen després de l'anunci que els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per posar fi a la guerra de manera immediata i reobrir l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja per sota dels $84, tot i que el preu ja havia anat a la baixa durant la darrera setmana davant la imminència d'un acord. Quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa fins als $84 actuals. Fa una setmana el seu preu era de gairebé $98. I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà. Les principals places asiàtiques obren a la primera sessió de la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja un 3% i la de Seül un 5%. Sobre l'acord, se sap que la firma serà divendres a Suïssa, concretament a Ginebra, i que donarà pas a un període de 60 dies de negociacions per acabar de perfilar un acord més ampli que inclogui, per exemple, el programa militar nuclear iranià. El dubte ara és saber quan es reobrirà l'estret d'Hormuz. Washington diu que, per la seva banda, la reobertura és immediata, però Teheran ho ajorna fins divendres, un cop firmat l'acord. A més, la televisió estatal iraniana ha volgut posar especial èmfasi en el fet que l'Iran hauria aconseguit reforçar i forçar els Estats Units a acceptar el text de l'acord. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Primer cap de setmana amb incendis destacats al país. Els d'aquest diumenge a Cervià de les Garrigues i Ponts a la Noguera estan estabilitzats. El que hi ha hagut a Vilafranca del Penedès extingit. Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi que es troba a la massa forestal. Aquest dilluns el perill molt alt d'incendi s'amplia a 51 municipis.
1: A les portes de l'última setmana del curs escolar, milers de docents i famílies es manifesten a Barcelona per reclamar un gran acord per l'educació pública. Els sindicats convocants, els que no van signar el pacte d'educació, avisen que si el departament no mou fitxa, el curs començarà amb noves vagues i mobilitzacions.
2: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants. El partit antiimmigració darrere aquesta proposta promet recuperar el debat els propers mesos.
1: El govern britànic prohibirà a partir d'avui dilluns les xarxes socials als menors de 16 anys. Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. La prohibició afectarà les principals plataformes com TikTok, YouTube o Instagram. Girona ha vibrat amb la diada del 30è aniversari dels Marrecs de Salt, amb dues construccions de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i quatre bàsiques de nou dels Verds i de l'altra colla convidada, la Jove de Tarragona. Els Marrecs han estrenat el primer 7 de 8 de la temporada. Girona, David Prats.
3: Els Castellers de Vilafranca han refermat el bon inici de temporada a la plaça del Vi de Girona amb dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Cal destacar que el 4 amb l'agulla ha estat polèmic perquè l'enxaneta del Pilar no s'ha deixat anar quan sortien els terços. Els penedesencs també han descarregat el 3 i el 4 de 9. La Jove de Tarragona ha firmat la tripleta màgica més matinera del seu historial, amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. S'han acomiadat amb el Pilar de 6. Els Marrecs de Salt han completat el 7 de 8, el primer castell de la gamma alta de 8 de la temporada. L'han acompanyat del 3 i el 4 de 8.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Füchse de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 5a de la història del Barça en totes les seves competicions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: Aquesta hora s'acaba ara mateix el partit que enfrontava el Costa d'Ivori Equador. De moment, o finalment, s'ha acabat imposant Costa d'Ivori per 1-0 contra la selecció d'Equador, amb un gol pràcticament al final del partit. A les 4 de la matinada, d'aquí una hora, el següent partit, Suècia-Tunísia, i ja a les 9 del vespre d'aquest dilluns es jugarà el Bèlgica-Egipte.
2: Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1, Països Baixos 2, Japó 2. El jugador neerlandès del Barça, Frankie de Jong, ha completat el partit sencer.
1: I d'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marco Corella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions d'euros.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
6: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
7: Per orelles fines i cors oberts.
6: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
7: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
6: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
6: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
8: O sigui, causa sobre... Quina, m'he posat nerviós, collons!
5: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal, com esteu? Avui ens visita l'Oriol Castro, un dels chefs del restaurant Disfrutar, que fa un parell d'anys va ser nomenat com el millor restaurant del món. Sí.

Oriol Castro, Eduard Xatruc i Mateu Casanyes van agafar el relleu de gent com Ferran Adrià, com Joan Roca, com Carme Ruscalleda, com Santi Santamaria i molts més que han dut la gastronomia catalana al cim mundial. És una qüestió de talent, sens dubte, però també de molta feina, de moltes ganes d'emprendre, d'arriscar i de no tenir por. Avui Catalunya és plena de cuiners i cuineres amb ganes, mai més ben dit, de menjar-se el món. I en temps de robòtica i de màquines que sembla que ho volen fer tot, també és el moment de reivindicar el talent humà i d'apostar per una recepta infal·lible. Molta tradició, molta innovació, un polsim de talent, un polsim de feina i a fer xup-xup.

més de la conversa amb l'Oriol Castro, coneixerem una iniciativa avui molt potent per ajudar empreses a trobar nous talents per incorporar-los als seus equips. També parlarem amb l'expert en innovació Ignasi Clos sobre la importància d'una qüestió quan parles de tecnologia, el factor humà. I també acabarem parlant avui del Sonar Més D, el Congrés d'Innovació, Tecnologia i Creativitat Digital lligat al Sonar, el Festival de Música Electrònica, que comença d'aquí uns dies i que és des de fa 30 anys un festival de fama mundial.

0: Ja ho sabeu, gens, com serà el món de demà, com serà el món del futur. Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio.

0: Avui ens visita el 33,3% del que fa un parell d'anys va ser nomenat com a millor restaurant del món. És l'Oriol Castro, juntament amb els seus companys, l'Eduard i el Mateu, que van tocar el cel gastronòmic amb el Disfrutar, el seu gran projecte personal. Tots tres van formar part de l'equip d'Humita, de Ferran Adrià, però fa molt de temps que trepitgen fort i que han deixat de ser els deixebles de... per convertir-se en referents de la gastronomia i, a més, acaben de guanyar un premi aquesta setmana. Oriol Castro, què tal? Benvingut.
1: Molt bon dia i molt content d'estar aquí.
0: Molt bé, jo també. Felicitats. Escolta, és que l'etiqueta aquesta de millor restaurant del món és molt forta, no? Comporta molta responsabilitat.
1: Tens tota la raó. Porta molta responsabilitat. El que passa que nosaltres som d'una forma que ens agrada agafar una cuirassa i que no ens apreti aquesta pressió, i al final és la nostra vida i la nostra feina.
0: Mira, jo que parlo amb molta gent, amb molts emprenedors, ja el Revolució 10 temporada, sempre penso, quan a uns emprenedors de la cuina els hi va molt bé, sou tres, no? Us heu de portar molt bé, això també pensa-me, no? Perquè els equips, a sumar també, no? Portar-se bé és una família, i em deies, el projecte d'estar per sobre de les persones, no? Perquè funcioni.
1: Sens dubte. Nosaltres portem 35 anys d'ofici, no? Portem molts anys de bagatge, no? I vam tindre la sort d'estudiar en escoles de cuina i després vam passar a un restaurant que era el Bulli, no? Que ara és una fundació, i en el Bulli vam entendre ja i vam veure que el projecte estava per sobre les persones, i aquest esperit, aquest ADN que tenia el Ferran i el Juli, doncs el vam voler traslladar nosaltres mateixos, no? Amb el Disfrutar, amb l'Eduard i el Mateu, que el projecte està per sobre les persones i hem d'estar... Som treballadors del projecte, del Disfrutar i del Compartir, que vam començar a compartir Cadaqués, vam anar a Disfrutar, que hem arribat on hem arribat i no ho volíem, ha sigut una conseqüència dels fets de treball, i després hem obert Compartir Barcelona.
0: Clar, ho deia a l'inici, no? Ferran Adrià, el Germà Roca, Carme Ruscalleda, Albert Adrià, Jordi Cruz, no, vosaltres, com explicaries el nivell que té la gastronomia de Catalunya, que des de fa dècades que ha fet i que continua fent bé, no? Moltes
1: sí,
0: coses.
1: Jo crec que primer de tot hem d'entendre que som un territori privilegiat, que tenim uns grans productes, uns grans productors que són increïbles, de costa, de muntanya, d'horta, i això és un valor molt important, no? Després dels productes hem de realçar la nostra tradició, la nostra història culinària, que tenim una gran base de cuina tradicional que ha sigut una cuina viva, intel·ligent, i que s'han anat evolucionant, no? Que han anat venint els productes des de totes les parts del món i s'han anat incorporant i han sigut part de la nostra història culinària, de la nostra tradició, no? Per exemple, el tomàquet, no? Uh-huh. Jo crec que això tenim que entendre-ho, veure-ho, i aquesta evolució i aquest coneixement l'hem sabut adaptar, i després que hem canviat la història de la gastronomia mundial amb aquest fenomen que va ser el Bulli, que va fer una revolució i que tot el món va mirar, no? I aquest llegat que tenim, hi ha molts cuiners com Joan Roca, Jordi Cruz, els sí. Germans Torres, etc, moltíssims que han anat seguint, i després estem nosaltres també, doncs, que som, podríem dir, hereus d'aquest ADN que tenim al Bulli, i hem seguit aquest camí, no? Amb una identitat pròpia totalment diferent, no?
0: Clar.
1: Que és el Disfrutar.
0: M'has portat a sobre de la taula, expliquem als oients perquè no veuen, una mena de porró de plàstic, com molt tecnològic, expliquem què és això.
1: Bueno, com que venia la revolució, dic, què hem de fer? Portar alguna cosa, no? A part de parlar, sí. He portat alguna cosa tangible, perquè sí. Jo crec que avui en dia la vida, i tu jo crec que ho estàs dient moltes vegades, és, som molt tecnològics, però la part humana és molt important, i el tangible, el tocar, no, algú és molt important, no? I el transmetre, no?
0: Sí.
1: I en aquest cas, doncs, com bé estem parlant de tradició, d'història, d'evolució, revolució i creativitat, doncs aquí tenim un porró, vale? Que va sortir a través d'una col·laboració, perquè nosaltres som cuiners creatius i ens agrada molt combinar altres disciplines, no? I el treball interdisciplinar és molt important, no? Un d'ells és col·laboració amb escoles, com pot ser Escola Massana, Escola Eina de Disseny, no? I en un d'aquests treballs, doncs, un alumne ens va fer aquest porró, no? Aquest porró que és una evolució dels porrons, no? I en aquest cas, doncs, un porró amb tres compartiments, i fem un còctel, no? I fem un còctel que és un americano, d'acord? ¿Vale?
0: Sí.
1: I, bueno, que és molt divertit, no? I l'alumne era l'Adam, que va fer aquest porró, que totalment, doncs, és novedós, no?
0: Molt bé. Disfrutar, que acabeu de rebre un premi, deia, un nou premi, aquesta
1: Exacte.
0: Setmana.
1: Hem rebut un premi, doncs, és que és bastant important, perquè és un premi que han concedit de forma excepcional, no el donen cada any, és excepcionalment, l'han donat una vegada amb un cuiner aquí espanyol, i és un premi que voten totes les acadèmies de gastronomia del món, no? I en aquest cas, doncs, l'Acadèmia Espanyola va presentar una candidatura, vam ser a disfrutar i ens van escollir, i la veritat que ens fa molta il·lusió rebre aquest premi perquè és algo molt potent, no?
2: Yo he visto gente de nivel estratosférico, en su profesión, y este tío no es feliz, porque su sueño era el número uno del mundo, claro, y no acepta ser uno de los 10 mejores del mundo.
0: En aquesta entrevista, Ferran Adrià posava l'exemple d'algú que només vol ser el millor. A veure, jo vull preguntar-te avui, és molt dura la pressió de l'alta gastronomia? És a dir, clar, ser el millor, podem parlar dels millors entrenadors del món, no? Pep Guardiola, del millor restaurant del món a disfrutar. És una pressió ser el millor?
1: Sens dubte alguna, és una pressió i una responsabilitat molt important quan ve gent de tot el món, ve gent de Japó, d'Austràlia, de Singapur, de Xangai, de Hong Kong, a vindre a menjar a Barcelona en un restaurant que es diu Disfrutar. És molta pressió, però com t'he dit, hem de saber-ho gestionar, aquesta pressió ens l'hem de treure de sobre i hem d'entendre que tot el que estem fent cada dia podem millorar, no? I sempre hem de buscar l'excel·lència, no? I aquest és l'objectiu, buscar excel·lència, buscar aquesta creativitat i aquesta innovació, mai creure'ns superiors a ningú, perquè al final, jo sempre ho dic, tothom acabarem sota terra, no? I hem de tindre els peus sempre a terra i ser molt conscients de que avui som demà no hi som, no? I això vol dir que hem de millorar cada dia, no?
0: Clar. Nosaltres ens escolta molts emprenedors i directius al Revolució 4.0 i el Disfrutar és una empresa que funciona bé, també, podem dir. Quanta gent hi treballeu ara mateix?
1: Pues mira, el Disfrutar som molta gent, donem a menjar unes 45 persones i a vegades som 80 persones treballant.
0: 80 vale? persones.
1: En els tres negocis tenim unes 120 nòmines, no?
0: I 120 nòmines?
1: Correcte. I el Disfrutar és negoci, però lo important és una metodologia de treball, no?
0: Quina és aquesta? Es pot explicar, és secreta?
1: Sí,
0: quina
1: doncs
0: és la metodologia? Perquè, clar, vau aprendre de Ferran Adrià, que ara parlarem.
1: Correcte. Què vam aprendre de Ferran Adrià? Vam aprendre una metodologia de treball i aprendre a saber pensar, reflexionar i qüestionar-nos les coses. Vale? Això és el primer. No? I després aquesta metodologia que la vam portar al Disfrutar, per això el Disfrutar és diferent. El Disfrutar té una metodologia de treball creatiu que és un ADN que portem del Bulli, no? I en aquest cas doncs, tenim un equip creatiu de 4 persones, que hi ha el David Gil, el Manuel, el Tomàs i el Juan, que estan fixes, i fem creativitat juntament amb l'Eduard i el Mateu. No?
0: Però què vol dir, que cada dia us reuniu per fer creativitat?
1: No, cada dia ens reunim, fem una estratègia, una planificació setmanal, vale? Per treballar cada dia amb uns objectius. Després tenim un catàleg de plats que anem construint de mica en mica. L'objectiu és fer uns 60 plats a l'any nous. En portem uns 40 des de gener, no? I sempre hem d'anar fent coses, no? I tenim un departament creatiu, com veus, fixa. I a part tenim un altre espai, ara nou, que hem fet el Disfrutar, on tenim una persona de disseny, vale? Amb una becària, que estan treballant amb disseny. Perquè una cosa és el contingut, però el continent és molt important. Vale? I estem treballant amb el disseny. El porró no és un contingut, sinó el líquid seria el contingut. Però aquí comencem creativament pel porró. Llavors hem de treballar sobre això.
0: Però cada dia sou els tres a la cuina?
1: Bueno, sí. El Mateu a vegades està més a Cadaqués perquè està a Cadaqués, però jo ara vinc de fer una reunió amb l'Eduard, el Mateu i la Susana de premsa. En el Disfrutar hem vist els departaments creatius, no? I estem constantment treballant. Aquí s'ha de currar, cada dia. De nou, aquí no et pots dormir, no? I clar, al final la creativitat és el treball diari, és una feina. La creativitat hem d'entendre, no? Bueno, i el que us deia, tenim aquest departament...
0: La creativitat és una feina, La creativitat
1: sí,
0: és una feina.
1: No
0: perquè
1: l'hem de magnificar,
0: pensa,
1: és un
0: que...
1: treball... És un
0: clar,
1: treball
0: que les coses surten, no, s'ha de pensar. Del Ferran vau aprendre això? És a dir, dels anys que vau estar
1: bueno,
0: també el Bulli?
1: Vam aprendre que ja estava davant del negoci i portant també la creativitat i fent. I que no pots delegar i no fer, has de demostrar al treballador, li hem de demostrar que nosaltres també hi som i donem un exemple, no? Que és molt important donar exemple a la vida, no? I el que et deia, a part d'aquest departament creatiu fixe que tenim uns satèl·lits que fan treballs temàtics d'investigació durant 6 mesos a l'any i estem amb 5 grups creatius que estan fent feina, no? I això en genera molt contingut d'investigació, que perquè a vegades diem la cuina creativa té investigació, Però a vegades deies, no, no som cuiners, però sí que investiguem, no? Sobre clar. Segons temes concrets.
0: Clar. Per tant, sou molt autoexigents, el millor restaurant del món, Disfrutar. Quan sorgeix aquesta idea de plat nou, quantes proves hi ha fins que el plat entra al menú degustació? Quant de temps passa?
1: Bueno, és el que et deia, que hi ha dos departaments creatius, un que és el fixe, que pot ser que estem treballant de plats i podem crear un plat bastant més ràpid, i l'altre d'investigació. Hi ha coses que d'investigació poden tardar un any a arribar, no? O una vaixella, amb l'Anna que estem treballant, ja portem durant 4 mesos treballant una vaixella per presentar unes tècniques, unes textures noves, no? I podem tardar des de 6 mesos, n'hi ha d'altres que surten en un mes, no? Però si vols algú diferent i nou, porta el seu procés, no?
0: Avui amb Oriol Castro, del Disfrutar, millor restaurant del món. Anem per anar acabant a parlar del teu diccionari particular, perquè ets tant cuiner com empresari. Estàs d'acord, eh? Les dues coses. No sé què et sents
1: sí,
0: més, eh?
1: Sí, jo em sento més cuiner.
0: Més cuiner, eh?
1: Per això tenim un equip de disseny, un equip de gestió comptable, no? I jo sóc més cuiner.
0: Tu ets més cuiner. A veure, et dic una paraula i un concepte i tu m'has de definir-lo, d'acord? O què significa per tu, vale. D'acord? Emocionalment, creativitat.
1: És una feina. És la meva feina de cada dia, i de l'Eduard i del Mateu és una feina.
0: Treball.
1: El que fem cada dia.
0: Pressió.
1: La pressió, cada un la gestiona com vol. Te l'has d'extreure de sobre, la pressió.
0: Tecnologia.
1: Bueno, una part important de la cuina també, avui en dia.
0: Tradició.
1: Bueno, són els nostres orígens i que no podem perdre mai la nostra tradició.
0: L'èxit.
1: L'èxit és algo molt bonic per poder compartir i fer que els equips estiguin o valorin el que fas.
0: Fracàs.
1: Bueno, un fracàs, què vols que et digui de fracàs? Cada dia podem fracassar amb coses, però fracàs...
0: Tu no l'has viscut, el fracàs.
1: És una ensenyança, el fracàs, jo crec, a vegades, no?
0: Molt bé. Una pregunta, si Ferran Adrià et truca i et diu torno a obrir el bulli, què li diries, vens?
1: Bueno, li diria que estic molt feliç, que segueixi un projecte com era el Bulli, amb aquesta essència que teníem, però que em segueixo ara quedant en el nostre camí de l'Eduard i el Mateu, que és el Disfrutar.
0: Clar. Quin consell donaries ara a un jove, una jove que vol arribar a ser com tu, a ser un gran cuiner?
1: Que tingui passió i que tingui il·lusió per aprendre.
0: Il·lusió i passió per aprendre, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Per anar acabant, si ara em diguessis el plat que t'agrada més cuinar, quin és?
1: M'agraden tots.
0: Però un de...

0: De Leo Messi m'agradaria que vingués, no? Perquè sóc un fan del Barça, el meu fill juga al Barça i el Leo és un gran.
1: Hi ha alguna gent que podem explicar que ha vingut? Que s'ha fet públic?
0: Bueno, molts s'han fet públics. El que passa és que nosaltres tenim una filosofia que és no buscar la intimitat de les persones.
1: Val.
0: I no ens fa falta potser poder-ho explicar. Jo crec que la gent vol una mica d'intimitat.
1: Molt bé.
0: Jo crec que és el més important a la vida.
1: Molt bé. El darrer somni, Clara, el de disfrutar. Quin seria el teu somni professional? Quan ets el millor restaurant del món, quin és el teu proper somni?
0: El meu somni és millorar cada dia.
1: Millora cada dia.
0: Sí, el meu, el de l'Eduard i el Mateu, perquè al final som un equip de 3 persones, que és molt important, i millorar és el més maco que ja pot haver-hi.
1: Molt bé. Doncs escolta, Oriol Castro, ha estat un plaer conèixer-te una mica més, no? Tota aquesta feina que feu, molta sort en el futur, sort que segur arriba, perquè, escolta, la sort arriba treballant i de treball, no? Esforç, talent, a tu i als teus socis, a l'Eduard i al Mateu, que jo crec que us en sobra, no? I llavors també nosaltres estem contents, no? Representeu també Catalunya, representeu la cuina catalana, no? I per tant, està bé que aquest disfrutar, no? Que la vida també s'ha de fer, no? Gaudir, no?
0: Al final, el que acabes de dir és molt important, i per nosaltres una de les filosofies que tenim és compartir un coneixement nostre i poder-ho fer que arribi tot el món, no? I al final nosaltres som uns ambaixadors d'aquesta cuina catalana, perquè al final això repercuteix a tots, no? I això és el que el volem, no?
1: Molt bé. Un exemple, per això avui hem parlat una mica més d'aquesta cuina que teniu al darrere, com s'aconsegueix un èxit? Doncs, no ho hem dit, hi ha mètode, hi ha treball, hi ha creativitat, hi ha esforç, es pensa 120 persones al darrere del disfrutar, no? Molta feina feta.
0: I compartir, el 120, disfrutar i compartir.
1: I compartir, clar que sí. Gràcies.
0: Una abraçada a tots i moltes gràcies.

0: Emprenedoria quilòmetre zero.
1: Més del 80% de les empreses volen ampliar aquest any el nombre de treballadors, però atenció, 9 de cada 10 empreses diuen que tenen problemes per trobar candidats qualificats pels llocs que ofereixen. És un tema molt important i per això en vam fer un debat la setmana passada, que si no ho seguiu us proposem que recupereu. Per sort van sorgir iniciatives per promoure aquest talent. Avui anem a parlar de talent d'emprenedors. Saludem a Jesús Camas, director del Mercat Laboral i Prospecció de Barcelona Activa. Què tal, com estàs?
2: Hola, encantat.
1: I també la Laura Caballo, científica de dades sènior de l'empresa Drivia. Què tal?
3: Hola, bon dia.
1: Molt bé, ens expliques la feina que fas, Drivia, exactament, perquè els oients situïn aquesta empresa de Barcelona especialitzada en ciència de dades, sí?
3: Doncs com deies, Drivia és una empresa de ciència de dades i intel·ligència artificial, on fem productes a mida per empreses que tinguin doncs, problemes que es puguin solucionar a partir de dades.
1: Molt bé. Sé que heu coincidit a l'estudi, perquè em sembla que aquest senyor que tens al davant té alguna cosa a veure perquè aconseguissis la feina que fas, no?
3: Sí, sí. A Drivia m'han contractat amb el Creafeina i, doncs, sí... I té a veure ell, clar.
1: Molt bé. Jesús, es parla molt de la recerca de talent, no? Que fan les empreses, de les vacants, no? Com esteu treballant tot aquest mercat, Jesús?
2: Bueno, les empreses realment, amb aquesta conjuntura favorable, tenen especials dificultats a l'hora de trobar talent. I una de les coses que pretén el programa del que parlarem avui, que és el Crear Feina, encara que focalitzarem en el tema de l'Investiga, és que aquestes oportunitats laborals que hi ha ara amb aquesta conjuntura favorable realment puguin arribar a tothom, a la gent que té més dificultats, i també, per suposat, facilitar la incorporació d'aquest talent estratègic de quan la Laura n'és una mostra.
1: Explica'm un amic que més crea feina, és a dir, gent ara mateix que ens pot escoltar el Revolució, que té feina, que no en té, que vol canviar, que té un altre pla, perquè a la vida a vegades nosaltres també anem canviant de feina al llarg de la nostra vida. Què és el que ajudeu? A persones que no tenen feina, a situar-les, quines edats?
2: El Crea Feina és una línia d'ajut promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i que porta a Barcelona Activa, que té com a beneficiaris les empreses del territori, les empreses de Barcelona, de l'àrea metropolitana, que contracten persones treballadores, normalment que estan en situació d'atur i amb alguna situació d'especial dificultat, com un atur de llarga durada o primera ocupació, o bé ser major de 45 anys o alguna situació de vulnerabilitat, però també

0: També el Crea Feina el que fa, i com deia la Laura, n'és una prova, és fomentar en aquestes darreres edicions contractacions que en diem estratègiques, i una d'elles, i important, i en la que vam començar aquesta nova línia més estratègica, és la d'incorporar persones de perfil investigador, en aquest cas, persones doctorades.
1: Clar. La Laura, tu, en el teu cas, tens doctorat en física. Explica'm una mica el teu currículum. No sé si t'havies plantejat marxar fora, és a dir, què és el que t'agrada més, quina és la teva feina, quins són els teus estudis?
2: Sí, bueno, jo vaig estudiar física i després vaig fer astrofísica i vaig fer un doctorat en astrofísica aquí a Barcelona.
1: Carai!
2: I, bueno, una de les coses del tema de l'acadèmia i de la investigació és que quan comences, doncs, ja saps que probablement si t'hi vols quedar i vols aconseguir una plaça hauràs de marxar fora. I és una de les coses que van passar els anys i vaig decidir que no volia fer, i un dels motius pels que, entre d'altres, vaig decidir que no em volia dedicar a la investigació, que volia buscar feina fora de l'àmbit acadèmic. I això implicava buscar una feina que em pogués quedar aquí, que és el que no volia era marxar, no? Que em donés l'estabilitat i la possibilitat de quedar-me aquí, que l'acadèmia no m'estava donant.
1: Clar que sí. I llavors, en aquest cas, no? Em dóna la sensació que és una mena de headhunter, no? Al final, també, la vostra feina, és a dir, el headhunter és quan és alta direcció, que ja sabeu que és caçadors de talents que busquen directius d'alta talent per col·locar-lo. Però vosaltres també ajudeu, no? Sou una mena de headhunters.
0: Nosaltres el que volem és que les empreses donin el pas, o bé de donar oportunitats a aquestes persones que tenen més dificultats, o bé a les persones, diguem-ne, que tenen aquest perfil que considerem estratègic, i són les empreses les que, de vegades amb el nostre ajut, a vegades per mitjans propis, incorporen aquestes persones i tenen l'incentiu d'aquests ajuts que són importants.

0: que es parla molt de la recerca de talent, que fan les empreses, de les vacants, no? Com deia a l'inici, la setmana passada vam fer un debat amb representants de la indústria que necessita aquest talent, no? Vosaltres ajudeu a resoldre aquest problema. És, al final, no? Hi ha talent, no? Com aquest cas de Laura, doctora en física, no? Que no vol marxar a treballar fora, als Estats Units o a la Xina, però que és difícil, no, Jesús, situar-la al mercat, no?
1: Sí, el que fem és donar suport a les empreses a la cobertura de les seves necessitats de talent, és a dir, incorporar personal per cobrir vacants. I per això estem en contacte amb totes les fonts de talent de la ciutat, centres universitaris, escoles de negoci, i per suposar la mateixa base de dades dels usuaris de Barcelona Activa que estan en processos de recerca de feina. I ajudem a que les empreses estiguin en contacte amb aquest talent per cobrir les seves necessitats. Algunes incentivades justament amb aquest ajut del Crear Feina.
0: Quants professionals heu ajudat, com a la Laura?
1: Com a la Laura, mira, en les dues darreres edicions, perquè vam començar fa ara 2 anys, amb la primera línia de l'Investiga, del Crear Feina, en total serien 50 persones que han estat en projectes d'investigació i que s'han incorporat a les empreses com ella.
0: Molt bé. En el teu cas, la teva feina, amb dades i intel·ligència artificial, quin és el teu dia a dia? Què és el que fas, Laura? Què investigues?
2: Normalment treballem per projectes, llavors tenim un projecte que dura 6-8 mesos en què ens presenta unes dades, un problema, i doncs, bueno, depèn del problema, depèn de les dades, però inicial és mirar les dades, mirar què podem fer amb aquestes dades, proposar una solució i treballar amb diferents algoritmes, sobretot d'intel·ligència artificial, per poder resoldre aquests problemes. Per exemple, un dels projectes amb el que vaig començar a l'empresa era fer un assistent de veu.
0: Val.
2: Per una concessió, bueno, un assistent de veu per hores en què no hi ha treballadors, doncs que pogués fer servei 24/7.
0: Clar. Molt bé, per acabar, Jesús, quins són els sectors estratègics, sobretot, que volem que els joves es quedin, no marxin?
1: Sectors estratègics n'hi ha diversos a la ciutat, i en el tema del Barcelona Impulsa, que és el nostre full de ruta, en queden recollits, però jo diria que, i a la vista dels resultats de la línia aquesta de l'Investiga, tenim tot el tema de bio, de salut, de farmacèutic, el tema de tecnologies de la informació i la comunicació omnipresent, intel·ligència artificial, ciberseguretat, i jo diria que tenim 2 sectors també que són estratègics i que poden tenir molt de recorregut, encara que siguin més atípics, com són el sector de les cures i el sector de l'economia blava.
0: Clar. Laura, hi ha molt de talent a les facultats, dones TIC també, com tu fent doctorats, jo sempre penso quan una persona ha fet el doctorat em mereix molt de respecte, o sigui que ja felicitats, perquè escolta, fer un doctorat és moltíssima feina i heu de sortir més als mitjans, no? Tota aquesta gent que també teniu doctorats, hi ha moltes dones amb talent a les facultats.
2: Sí, cada vegada més. Jo vaig començar la carrera que érem 3, vaig fer el màster que era jo, i a poc a poc veus que cada vegada n'hi ha més i bueno, es necessiten referents, es necessiten dones que mostrin a les noves generacions que nosaltres també fem ciència, nosaltres també investiguem, nosaltres també podem estar en aquestes posicions.
0: Molt bé. Doncs Laura, molta sort en aquesta feina al sector tecnològic. Com sempre diem, falten dones TIC, i això és un mantra que hem repetit a la revolució, i Jesús, enhorabona, no?, per ajudar aquest talent, doncs, que es quedi aquí a treballar a Catalunya, a Espanya, i que no marxi, sobretot. Una abraçada, gràcies.
3: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: Anem a conèixer més emprenedors al Revolució i avui saludem a l'emprenedor i fundador de l'agència SDLI, consultor en innovació, Ignasi Clos. Què tal, com estàs?
1: Hola, Chantal, gràcies per convidar-me.
0: Què tal? A veure, hem volgut convidar perquè ens consta que és un professional, l'Ignasi, amb moltes idees, que assessora empreses i que té clar cap a on ha d'anar la innovació i volem que comparteixis amb nosaltres alguna d'aquestes idees. Ignasi, comencem. En aquests darrers dies has estat ocupat amb dos congressos dedicats a la innovació a Barcelona i a Madrid, no?
1: Sí, efectivament. Aquestes darreres setmanes hi ha hagut a Barcelona el Health Revolution Congress, que sabeu que Barcelona té la sort de ser el principal clúster de salut digital del sud d'Europa, i també el Health Summit, que podem dir ara que no ens escoltarà a Madrid, que seria una espècie d'adaptació del Forest From Now a la madrilenya, sí, on es connecten en corporacions i startups i es va veient com evoluciona la tecnologia i l'adopció tecnològica a les organitzacions.
0: I què hi ha passat? A veure, suposo que la intel·ligència artificial, com no, ha estat protagonista.
1: Exacte.
0: En aquests congressos.
1: Exacte,
0: no?
1: Ja saps que en tot esdeveniment professional ara mateix és en el títol sempre hi serà la IA, i evidentment amb sessions que he tingut la sort de participar, evidentment s'han parlat de casos de com s'aplica la IA en diferents sectors, no? En diagnosi i tractaments, en gestió de flotes, el que sigui, no? Jo et porto avui una reflexió que em sembla interessant, de coses que m'ha estat parlant i que estan passant al darrere de la brillantor tecnològica, no?
0: Sí?
1: Que seria la pregunta que voldria plantejar en forma de pregunta, no? Que és la següent, que és com la intel·ligència artificial està canviant el rol, el valor i l'ofici, en el fons, dels innovadors a les organitzacions.
0: Ja, com està canviant, no? Perquè, clar, ara vull dir, tothom s'ha de reinventar, no?, en aquest sentit, no?
1: Exacte.
0: Em diries?
1: Exactament, és a dir, deixa'm posar-te, si vols, permet de posar-te una mica de context, no?
0: Sí?
1: És a dir, l'ofici de l'innovador a les organitzacions és un ofici trampa, per una banda és una feina fascinant, ets l'encarregat de portar noves tecnologies, noves idees, noves oportunitats, nous,
0: clar,
1: models de negoci, però també és una feina molt complexa. Molt sovint és una feina en la qual estàs sol, en la qual tens pocs recursos, en la qual amb aquests pocs recursos has de demostrar molt impacte, molt d'hora, i moltes vegades has de buscar realitzar canvis en entorns que estan creats precisament per evitar els canvis.
0: Per tant, és una feina complicada, has de ser ràpid, has d'estar, suposo que també molt informat i saber quins són els superpoders, perquè avui en dia jo dic que la IA dona superpoders a les empreses, als departaments, i quan et demanen innovar o et demanen assessorar, no? Suposo que els expliquis aquest superpoder, no?
1: Exacte, és a dir, en aquests darrers 3-4 anys de l'explosió de la IA generativa, a les àrees d'innovació i els innovadors de les organitzacions han viscut aquesta celebració o festa de la intel·ligència artificial, no? I hi han casos molt concrets, no? És a dir, d'exemples de com s'utilitza la IA per innovar.
0: Sí, posem exemples, sí.
1: Per exemple, no sé, doncs podem parlar de com L'Oreal utilitza models d'intel·ligència artificial per investigar tendències, que ja sabeu que és molt important realitzar aquesta tasca per decidir quins nous productes o serveis llances al mercat que s'adaptin a aquestes noves tendències. O tenim casos com més locals, com l'empresa DAM, que realitza hackatons específics amb eines d'intel·ligència artificial i capacita els seus treballadors amb eines d'intel·ligència artificial específicament per ajudar-los a ser més innovadors. I, per tant, és molt més fàcil generar prototips, molt més fàcil validar-los amb els usuaris, molt més ràpid, no? Parlàvem en el Health Revolution Congress amb l'Albert Plana, de Sanofi, i ens expliquen com estan utilitzant bases de dades i models d'intel·ligència artificial per reduir el temps de llançament de nous tractaments mèdics al mercat en un 50% del temps, no? Per tant, això en el fons són superpoders, però també és cert que alhora que poden gaudir d'aquestes eines, aquests innovadors de les organitzacions també es plantegen una pregunta, igual que ens plantegem tots aquestes preguntes, no?
0: Clar. Per tant, avui l'Ignasi que ens està fent una classe d'innovació, és a dir, perquè al final tu quan treballes en una empresa i ens escolten molts treballadors directius que diuen, molt bé, quina innovació faries a la meva empresa, no? Que és aquest paper, no? Que toca a tu pensar, no? Moltes,
1: exacte,
0: vegades.
1: Moltes vegades.
0: I estem,
1: sí,
0: ajudant els oients, Ignasi, no? En aquesta secció, donar-li idees, no? Com ho ha de fer, no? Una mica?
1: Exacte, i entendrà quin és el procés per generar aquestes idees, que en el fons té certa metodologia, que en certs moments és caòtica, però certa metodologia i passes a fer en les quals la intel·ligència artificial està ajudant les organitzacions. Hey!

0: Per tant, quin valor té l'àrea d'innovació d'una empresa quan les tasques tradicionals per les quals aquesta àrea era necessària ja es poden fer amb IA a qualsevol lloc, no? Em diries, Ignasi, sí, que t'ho pregunten això, i jo crec que, perquè ho sé, perquè moltes empreses estan buscant, no? Consultors innovadors que demanen, doncs, què fem, no? El valor de l'àrea d'innovació ara per on passa, no? Per la tecnologia, pel criteri humà, què em diries, no?
1: Sí, jo t'ho resumiria amb tres conclusions principals que hem tret d'aquests dos dies, no? El primer és això, que el valor dels innovadors, les àrees d'innovació, està passant cada vegada més de la tecnologia al pensament crític, al criteri humà. Precisament torno al cas de Sanofi, amb l'Albert Planas. Sí. Ell és de l'equip de data d'innovació, és un equip global que està a Barcelona, i ens explica, escolta'm, quan tota la indústria farmacèutica té accés als mateixos models, l'avantatge competitiu ja no és la tecnologia, l'avantatge competitiu és com nosaltres som capaços d'utilitzar aquestes dades i fer-ne ús d'una forma diferent a la resta, val? Al mateix temps, el Pablo Arbas és responsable d'innovació GSK, una altra farmacèutica, ens deia, per les àrees d'innovació i per les organitzacions, cada vegada més la tecnologia es converteix en una commodity. Ja no brillem perquè portem tecnologia a la resta de l'organització, sinó brillem en com la fem realitat, com l'adoptem, com impacta. Quan una màquina et genera 10 opcions, el teu valor ja no és generar 10 opcions. El teu valor és decidir quina apliques i com ho fas diferent.
0: Clar, la persona, no? La innovació es mesura cada vegada menys per l'activitat innovadora que fas i cada vegada més per l'impacte, no? que generes, no?
1: Exacte.
0: Per això es paga un CEO, no? El CEO, no? Perquè al final tingui aquest impacte, no?
1: Exactament, és a dir, la segona conclusió és aquesta, no? És a dir, ja no és generar idees, són tan comodit com la tecnologia, no? Ara ens juntaríem tu i jo aquí i en una jornada sencera seríem capaços de generar 100 idees de valor i de sentit de negoci per una companyia.
0: I això no ho hem fet, eh? Hem de fer brainstorming,
1: amb prototips, i faríem uns pitch brillants, no? Però per això ja no ens paguen. En el fons es dona per fet les idees, la tecnologia, les hackathons, el que es busca és implementació i adopció, és valor. Poso un altre exemple també de la indústria farmacèutica que hem vist aquests dies i que explica que aproximadament el 90% dels experiments fets a mi a l'organització fracassen i que el valor real està en el 10%. Els innovadors el valor ara el tenen, l'aporten en posar l'esforç en a fer aquesta gestió del canvi, en aportació de valor en aquelles solucions tecnològiques que realment resolen un problema real.
0: Clar. Per tant, en definitiva, vols dir que les empreses han d'aportar més valor en general? És en un món també on hi ha molta tecnologia, la part personal, la part del valor, la part humana també és més important, no? La intel·ligència humana, perquè ens hem tornat bojos amb tanta tecnologia també, que fins i tot ho deia el Papa, el Papa deia amb la intel·ligència artificial, hem de ser més humans.
1: Hem de reivindicar això i és part de la feina del responsable d'innovació.
0: Clar, molt bé. Per anar acabant, Ignasi, a veure, titulars avui d'aquesta classe d'innovació, no? D'un responsable d'innovació de qualsevol empresa, ja sigui l'empresa de la comunicació, ja sigui una empresa que es dediqui a fer farma o una empresa que es dediqui a fer menjar.
1: Correcte.
0: Ha d'haver innovació a tot arreu, no? I quina estratègia penses, doncs, per millorar, per arribar a més públic, no? Al final...
1: Totalment. És a dir, aquest és un... Sí, com a missatge responsables d'innovació, no? És a dir, ara vivim en un moment en què la tecnologia és un ajut i és un factor que evidentment ajudarà tota l'organització a innovar, però el responsable d'innovació té l'oportunitat, una, de consolidar i impulsar el pensament crític i el criteri humà, que és el que farà diferents a les companyies. Dos, té l'oportunitat de centrar el valor en implementació de solucions innovadores, en adopció, no en generar soroll, perquè moltes vegades amb la tecnologia el que fem és generar soroll. I tres, té l'oportunitat de generar reflexions i converses més estratègiques amb les direccions. La direcció el que vol no és idees, el que vol és entendre quines senyals hi ha al mercat, quines oportunitats noves hi ha al mercat, i pensar en impacte més que en tàctica.
0: Doncs Ignasi Clos, molt contents que avui hagis passat pel Revolució. Hem innovat una mica, hem fet classes d'innovació i gràcies per venir. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
2: S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

D'aquí pocs dies arrenca una nova edició del Festival Sonar, el gran esdeveniment de música electrònica i experimental i cultura digital que des de fa 30 anys converteix Barcelona en l'epicentre mundial d'aquest sector cultural.

0: I al voltant del sonar cada vegada, oients, hi ha més iniciatives i avui ens volem fixar en una d'elles, que és molt important, el sonar més de. Què passarà en aquesta edició ja número 14? Avui ens visita la Cristina Checa, que és comissària del sonar més de. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: A veure, estreneu seu a la Llotja de Mar, oi que sí?
1: Sí.
0: I per a qui no ho conegui, explica'ns què és el sonar més de, què passarà aquest any, en què us centrareu en concret?
1: Val. Doncs el Sonar Més D és el Congrés Internacional de Creativitat i Tecnologia. És un punt de trobada on es troben moltes persones que no es troben a cap altre, en cap altre lloc ni moment en el món. Artistes, investigadors, enginyers, músics, una mescla, un poti-poti de persones.
0: Clar. Sí. I a més serà molt important la intel·ligència artificial, no? Aplicada a la música, la, suposo que el programa, com no, el Sonar, que són dos dies, recordem, de conferències, exhibicions i tal, hi ha a tope.
1: Sí. Sí, perquè formem part del programa STARTS de la Comissió Europea, llavors sí que hi ha dintre del festival hi ha una línia d'IA i música. Per exemple, bé, a part de, en el, a part de l'àrea d'exhibició, o sigui, al Sonar Més de tenim talks, tenim performances musicals, tenim exhibició, etc. Llavors, per exemple, en l'àrea d'exhibició tindrem el centre de recerca IRCAM, tindrem Google DeepMind, tindrem altres gent que està explorant aquestes iniciatives, però després tindrem a Daito Manabe amb Google DeepMind. I faig un incís, estava parlant d'això d'Expo Més D perquè Daito Manabe va conèixer a la gent de Google DeepMind l'any passat justament en aquest espai d'Expo Més D. Llavors aquest any vindran a fer un talk per veure i per explicar-nos com han utilitzat les seves eines per la performance que després faran al Sonar. Tindrem a François Patxet, que és un innovador i pioner dintre de l'àmbit de la música i la IA. Sí,
0: Molt bé, anem a fer una llista, no? Repassem, perquè clar, la cultura i la tecnologia explicada, no? En aquest Sonar hi ha moltes ponències, no? Ens deies aquesta que estava relacionada amb Google, també sé que hi haurà gent dedicada en aquest cas a la robòtica, no? Digue'm més personalitats que passaran.
1: Doncs per exemple tindrem a la Mònica Ricci, que ara que dius això de robòtica, que fa robots i artesania electrònica i farà un talk performance que ens farà reflexionar sobre com ens relacionem amb la tecnologia. Serà molt bonic perquè estarà ella envoltada dels seus robots, veurem com fa els robots, hi haurà càmeres, llavors podrem veure com els detalls de tots aquests robots, de com s'està fent, i una narrativa i una història molt maca. Tindrem a Yancy Strickler. Bueno, parlant de robots també tindrem, i d'electrònica artesanal, també tindrem a Eneritz Tejada, que fa wearables artesanals, i hi haurà una ballarina que els portarà i emetrà o controlarà la música i el so. Després també tindrem en l'apartat de la línia que explora més internet i una mica més el context d'internet, de com estem, quina és la seva, o sigui, quina és la història d'internet, com estem i quines alternatives podem tenir, no?, en aquest internet com tan centralitzat i de diguéssim, de les plataformes diguéssim web 2.0. Doncs tindrem això, a Yancy Strickler, que amb les seves iniciatives com Dark Forest Operating System.
0: Clar.
1: Que és infraestructura per la creació, no?, d'internets privats, de grups perquè les persones o els grups o grups de persones puguin fer internets privats, i això està especialment...
0: I converses, clar que sí.

0: música del Sónar arriba a aquesta 14a edició, un festival que a part de la música, doncs ja sabeu que la cultura i la tecnologia són importants i per tant formen part de la nostra vida. Parleu en aquesta edició, m'ha sorprès, t'he de dir, Cristina, d'un tema que es diu fiscalitat digital. A veure, què significa exactament que voleu amb aquesta fiscalitat digital?
1: Bé, és explorar les relacions entre el codi, la màquina i el cos, no? I en tot aquest, i reivindicar una mica tot aquest art digital que va més enllà de la pantalla, no? I que involucra d'alguna manera l'espai, el públic, etc.
0: Molt bé, perquè després de molts anys de virtualització, no? Tornem a buscar una mica experiències presencials, és a dir, escolta, la gent tot el dia està fent reunions Zoom, meetings, no? I a vegades està bé, però també busquem molt, no?, la presencialitat, no?, de les persones una altra vegada.
1: Sí, jo crec que paradoxalment, no?, la tecnologia avança molt ràpid, però alhora cada cop volem buscar, doncs, això, espais més físics, més íntims, segurs i d'obrir converses de manera natural.
0: Clar, la IA té cada cop més presència a l'hora de crear, també em diries, no? T'agrada que la creativitat humana estigui cada vegada més barrejada amb la intel·ligència artificial, també el món de la música, no? És a dir, la música electrònica, la música del sonar, també hi ha més intel·ligència artificial.
1: Sí, doncs bé, m'has preguntat si m'agrada això, no? Bueno, no és que m'agradi o no m'agrada, és un tema complex, perquè es depèn una mica de les eines que s'utilitzin i de com s'utilitzin, no? Llavors, es poden utilitzar de manera que homogeneïtzi d'alguna manera la creació musical, però es pot utilitzar també per arribar on tu sol no pots arribar, o per a crear experiments estranys, i sempre d'experiments estranys surten, doncs, aquestes propostes innovadores. Llavors, no és un blanc-negre, no és un 0-1, però sí.
0: I una pregunta que suposo que preocupa a molts creadors és com es protegeix l'autoria en un món on una màquina pot generar música, avui en dia imatges, no?, o textos en segons, no?
1: Doncs aquest és un tema molt complex i, com segur que tu ja saps, encara s'està explorant, no?, els temes legals, i com tu també segur que ja saps, sempre tots aquests temes legals avança molt més a poc que la tecnologia. Llavors s'està intentant regular d'alguna manera. Llavors jo crec que depèn una mica, com t'he dit, de quines eines s'utilitzin, no? Quin és el framework d'aquestes eines, si utilitzen treball llicenciat o no, o com és el codi per dins, i també de com s'utilitzen, si s'utilitzen de manera creativa, no? Si tu, per exemple, entrenes els teus propis models, si els utilitzes de manera molt creativa o no, o potser s'hauria de donar, depèn de com s'utilitzin i depèn de com siguin les eines, s'hauria de donar com visibilitat, no?, aquests dissenyadors i enginyers que estan en realitat creant el software que crea la música. Llavors, jo crec que tampoc, com deia abans, no és un tema de zeros i uns, sinó que depèn molt de la casuística. El que sí que... bé, això.
0: Clar. Són 14 anys del Sónar més de. Cristina, quants anys portes tu treballant al Sónar?
1: Aquesta serà la meva tercera edició.
0: Tercera edició.
1: Sí.
0: I què diries, no? Quin balanç faries d'aquests 3 anys? Com ha canviat? Perquè fa 3 anys no parlàvem tant d'intel·ligència artificial en el Sónar més de.
1: Sí.
0: Què em diries? Què ha passat en aquests 3 anys al Sónar? Com ha canviat el Sónar més de?
1: Bé, sí, suposo que... al Sónar més de es parlava d'intel·ligència artificial molt
0: sí,
1: abans. Sí, molt abans. Molt abans, de fa 3 anys. Però com ha canviat? Bé, doncs que la intel·ligència artificial ja no ha passat, no?, a ser una àrea com exclusiva, no?, del nostre dia a dia, sinó que és transversal i forma part del nostre dia a dia. Llavors ens hem de mirar d'esdevenir d'alguna manera usuaris i dissenyadors de tecnologia, crítics i conscients del que estem fent.
0: Clar. Com convidaries, què diries, als oients de la Revolució? Per què han de venir al Sónar més de aquest any a la Llotja de Mar? Per què han de venir?
1: Per inspirar-se. Han de venir per inspirar-se i connectar amb totes aquestes persones, comunitats. És un lloc on orgànicament, de manera supernatural, coneixes a gent, i sí, crec que aquest és el valor. I també per aprendre. De fet, jo abans de treballar al Sónar més de era públic del Sónar més de, i per mi era com ostres, vaig a la meva universitat preferida d'estiu.
0: Ah, sí. Està bé, és una més bé, no? La universitat preferida d'estiu. Per acabar, Cristina, tu amb qui t'inspires? Clar, comissària, Sonar més d'ets, una dona disruptiva. Amb qui t'inspires? T'inspires amb altres certàmens mundials?
1: Sí, una mica és com posar una mica l'orella i veure què està passant, què està dient la gent, no a certàmens, sinó a certàmens, a llibres, a internet, no? És com estar com amb l'orella i la vista posada tota l'estona. Clar. A tot arreu.
0: Doncs escolta, que vagi molt bé, nova vale. edició, Sonar més D i el Revolució també hi volia ser. Felicitats per la feina. Una abraçada.
1: Vale. Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

Avui amb una frase del compositor rus Tchaikovsky, i és aquesta: la inspiració és un convidat que no visita amb gaire simpatia la gent mandrosa. Thought that I'd seen it all, turns out I was wrong. Wish I could help you out, you'll have to be strong. Oh. Un bon consell: és temps d'aprendre, d'emprendre, i és temps de no tenir mandra. Gràcies, com sempre, Júlia García, Víctor Villar, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli es desploma i les borses es disparen després de l'anunci que els Estats Units i l'Iran han arribat a un acord per posar fi a la guerra de manera immediata i reobrir l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja per sota dels 84 dòlars, tot i que el preu ja havia anat a la baixa durant la darrera setmana davant la imminència d'un acord. Quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa fins als situar-se per sota dels 84 dòlars actuals. Fa una setmana el seu preu era de gairebé 98 dòlars, 14 més que ara. I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà. Les principals places asiàtiques obren la primera sessió de la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja més d'un 5% i també ho fa més d'un 5% l'índex principal de la borsa de Seül. Sobre l'acord, se sap que la firma serà divendres a Ginebra, a Suïssa, i que donarà pas a un període de 60 dies de negociacions per acabar de perfilar un acord més ampli que inclogui, per exemple, el programa nuclear iranià. El dubte ara és saber quan es reobrirà l'estret d'Hormuz. Washington diu que per la seva banda la reobertura és immediata, però Teheran ho ajorna fins divendres, un cop firmat l'acord. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Almenys 5 persones han mort i 5 més han resultat ferides en un atac rus contra Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. Els bombardejos s'emmarquen en una nova onada d'atacs llançats durant la nit contra diversos punts del país.
1: Mor als 95 anys Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaça de Mayo. L'activista argentina era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura d'Argentina.
2: Els sindicats que no han signat el pacte amb educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte vinent.
1: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estan estabilitzats. Han mort 6 persones en un xoc entre 2 helicòpters a Rio de Janeiro, al Brasil. Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspi.
2: Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en una gira internacional de concerts que l'havia de portar els pròxims dies a Europa i el proper dia 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià, conegut per temes com Miss You, tenia més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify. En el mateix helicòpter també hi viatjava el youtuber argentí Gaspi, de 23 anys, i 2 productors musicals, a més del pilot. L'altra víctima és el pilot de l'altre parell.
1: Esports, el Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Füchse de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Ecuador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat aquesta matinada a Filadèlfia, als Estats Units. Ara a les 4 ha arrencat el Suècia-Tunísia i aquest vespre a les 9 es jugarà el Bèlgica-Egipte. Jugats aquest diumenge, Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2, Japó 2.
2: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català actualment al Chelsea seria nou jugador blanc per les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions per al seu traspàs.
1: I la penya ha estat eliminada de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet en perdre el tercer partit a l'Olímpic de Badalona contra el València per 75-87. Els valencians de Pedro Martínez seran el rival del Barça a la final dijous a les 8, primer partit a València.
0: Fins aquí les notícies.
3: Som el dia.
4: Som la nit.
5: Som dos programes amb el mateix objectiu.
3: Saber què està passant.
4: Què ha passat.
5: I també per què ha passat.
3: Tant a casa
4: com al món.
5: Què ens fa diferents?
3: El ritme.
4: El ritme.
5: El ritme.
3: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
4: Perquè al Catalunya nit som pausa.
5: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: A tota hora
4: i a tot arreu.
6: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Som diferents.

Quan va morir el dictador, les pràctiques sexuals aparentment menys ortodoxes van començar a sortir de la clandestinitat. El franquisme no emparava cap mena de conducta sexual que no fos la de les parelles casades i que busquessin engendrar fills. Però moltes persones feia temps que buscaven expressar-se sexualment d'una manera diferent. Unes d'aquestes pràctiques que molt lentament van sortir del secretisme van ser les de l'anomenada bondage o submissió i el sadomasoquisme, anomenats en l'argot sota les sigles BDSM.

0: El franquisme va obrir un llarg parèntesi en matèria de llibertats sexuals, fins al punt que en l'etapa final de la dictadura i els primers anys de la transició va ser necessari pràcticament partir de zero. La informació i els referents disponibles eren a l'estranger i el sadomaso, com es deia aleshores, es considerava propi de depravats. Aquesta subcultura sexual havia nascut als països anglosaxons a partir del segle XIX, especialment al Regne Unit, Alemanya, els Països Baixos i als Estats Units. Encara que abans ja havien existit pràctiques similars, no havien adquirit una entitat pròpia. De fet, l'acrònim BDSM no es va començar a utilitzar fins al 1987 i no es va popularitzar fins a mitjans dels anys 90. Entre els anys 70 i els 80, l'edició de revistes pornogràfiques es va concentrar a Barcelona en detriment de Madrid. La comunitat gay va ser la primera a bastir una xarxa de locals i festes, però l'arribada del VIH va impactar de manera fatal en aquesta comunitat i va frenar moltes de les seves accions. També va ser important la incorporació de persones joves que no havien viscut la repressió del règim i que se sentien del tot lliures per experimentar. L'estètica BDSM, vinculada a la moda gòtica, va influir en el cinema i la música, sobretot a partir dels anys 90. Però calia tenir espais on socialitzar, com a element indispensable per la cohesió grupal d'aquesta subcultura. Per això va ser fonamental l'obertura a Barcelona dels primers clubs estables, el Rosas 5 i el Fetish Café, a inicis del nou segle. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Tot és història, eh?
1: Tot, o sigui, és història.
0: La història del BDSM, que dius, home, no explicareu això, és història, ho expliquem, eh?
1: Tot és història i té gairebé fets que es poden explicar d'una forma absolutament comprensible per tothom i sense que ningú s'espanti. I és la cosa següent. Si hi ha un element i una societat molt, molt repressora, l'efecte rebot el que produeix és al contrari.
0: Clar.
1: Si hi ha una societat molt clerical, es produeix l'anticlericalisme. Si hi ha una societat amb la qual, en fi, no et pots tocar ni un dit, doncs què passa? Que, en fi, passa doncs, tot al revés.
0: També passa. Les societats més materialistes generen
1: generacions
0: espiritualistes. És absolutament lògic.
1: I és veritat, perquè això, en fi, és un fenomen amb el qual, no dic que ho he viscut en però ho he vist en primera persona, i jo recordo perfectíssimament l'any 73, 74, 75, amb el qual hi havia. Des d'una revista amb el qual va sortir despullada la Marisol, que era un símbol...
0: A l'interviu,
1: des d'un símbol, i jo és l'única vegada a la meva vida que em vaig comprar una revista pornogràfica.
0: L'interviu era una barreja curiosa.
1: Bueno, sí,
0: de la senyora Playboy, diguéssim, més popular, però sí.
1: Perquè
0: sí,
1: tots els nanos que tenia l'amic la van comprar, jo la vaig comprar també, entens?
0: Sí, l'única
1: vegada. Clar, va cridar molt l'atenció, no? Molt l'atenció,
0: sí,
1: perquè era una cosa...
0: Els pits de la Marisol, sí, sí.
1: Després sortien, diguem, van sortir tot de personatges amb el qual explicaven coses diverses, etc. Es va potenciar molt la premsa d'aquesta mena, però sí que és veritat que hi havia com una mena de dir... Heu sigut, i recordo la figura de l'Ocaña, recordo la Rambla amb aquesta ostentació, recordo alguns personatges que anaven absolutament nusos, de pèl a pèl, per la Rambla, i els he vist jo creuar-me amb ells al carrer, el de dia, el de dia. Per què? Perquè hi havia com una mena de necessitat per certs sectors socials, amb els quals tu et quedaves enlluernat al veure'ls i avergonyit, jo no ho faria mai a la vida aquest tipus de coses, però que deies... Darrere hi ha una forma diferent de pensar i d'entendre el que és la teva vida íntima, no? La sexualitat. Bé, doncs,
0: i un afartament de que no et deixin mostrar-te com ets, que clar, això
1: a
0: qualsevol li cansa, siguis com siguis i no parlar ni de sexualitat, mostrar-te com ets
1: i a més,
0: bàsic.
1: I a més tant cinisme,
0: sí.
1: Perquè les mateixes persones amb les quals et donaven unes pautes morals determinades eren els més, amb aquest aspecte, eres els que menys les seguien, no?
0: Sí, sí.
1: I tot això és aquesta transgressió, sobretot qui fa aquestes pràctiques de tota mena, són sectors socials joves amb els quals diuen jo vull conèixer una nova forma de plantejar-me la meva vida íntima i sexual. I una pràctica doncs, de certa gent era aquesta.
0: Qui ens acompanya avui és el doctor Ignasi Puig Roda, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella i doctor en sociologia, amb una tesi doctoral que ens va cridar l'atenció de seguida que ens va arribar la notícia. Quinquibèria, processos de creació identitària, BDSM a l'estat espanyol. Doctor Puig, benvingut a l'Enguarda i moltíssimes gràcies per estar aquí.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Es pot parlar d'una història del BDSM o d'altres pràctiques, diguéssim, que han patit un gran secretisme, perquè deu costar de documentar què ha passat en el passat amb això.
2: Justament una de les coses que posava quan vaig fer la tesi és que és una miqueta la història del sense història, perquè el ser la sexualitat moltes vegades no es considera una font de coneixement veritable. Clar. Per tant, passen coses sexuals al llarg de la vida, al llarg de la història, però aquestes coses sexuals queden amagades com a meres anècdotes. Clar, quan tu vols fer un registre de totes aquestes anècdotes, tens retalls dispersos de totes bandes. Clar, i poder-ho organitzar.
0: I de poca gent ho ha explicat, a més, clar, perquè molta gent guarda la seva sexualitat de manera íntima i no n'explica mai res, i per tant això no es pot documentar de cap de les maneres.
1: Ens van educar per no explicar mai res.
0: Sí,
1: no,
0: sí,
1: clar, això no és matèria pública, la sexualitat ha d'estar en privat. Quan alguna persona, com comentaves ara, va amb pilotes per la Rambla, és allò de, això és un acte sexual en públic, no es pot llegir com un acte cultural, això aquí no es pot fer. Quan tenim una parelleta que a la parada de metro al Liceu es posen a tenir sexe al mig de l'andana, no ho defenso, però simplement quan ho fan allà això no es pot, perquè el sexe no pot estar en els espais públics, ha d'estar sempre en l'espai privat, i el que és privat moltes vegades no deixa un registre que sigui fàcilment accessible.
0: Clar. Però tot i així, s'ha pogut seguir una història,
1: en aquest cas.
0: Del BDSM. Anem per parts, perquè potser els nostres oients, com és lògic, també no coneixen prou bé el tema. Primer de tot, això de que es parli de... La paraula bondage és una mica sorprenent, no? Però, però bondage i sadomasoquisme sona fatal com a concepte. En què consisteix?
2: Vale, primer de tot, és un calaix desastre de molt tipus de pràctiques diferents. Aleshores, la paraula sadomasoquisme, que és una d'aquelles que més ha arribat al públic, ve instaurada per un psiquiatre alemany, en Richard von Krafft-Ebing, a mitjans del segle XIX, dins d'aquesta pràctica repressora del que aleshores era l'higienisme, que ell en el seu manicomi veia de veig diferents tipus de casos i va començar a establir categories sexuals d'allò que era pervers, allò que ha depravat, que no era correcte perquè no era el sexe entre un home d'una dona, en genitalitat, penetració, en finalitats reproductives. Tots els conceptes aquests de les parafílies les va establir aquest senyor. I va agafar aleshores aquest concepte amb el nom de Sade i amb el nom de l'autor,
0: sí, Sacher Masoch,
2: que ja era un senyor que havia deixat una gran empenta. Hem de pensar que les obres de Sade durant molt de temps a França estaven prohibides.
0: Sí, tant, no només a França.
1: I ell perseguit.
0: Sí, sí,
1: i tant. Va ser perseguit per això.
0: Sí, sí.
2: Doncs hi va agafar el nom de Masoch, que era un autor de la seva època, i va fer aquestes pràctiques pensant que era una qüestió del dolor, és a dir, el plaer pel dolor. Després, amb el temps, la gent li explica...
1: O rebre'l o exercir-lo.
2: O donar-lo. Sàdic, si el donaves, masoquista, si el rebies. Després aquest senyor es va veure que s'havia equivocat i que el punt clau era l'intercanvi de poders. És a dir, aquest punt de sentir que jo tinc poder o sentir que jo no tinc poder era una cosa que podia erotitzar l'eròtica del poder, que se'n diu.
0: Més enllà del dolor o no dolor.
2: El dolor moltes vegades és completament secundari. Aquella persona que siguin masoquistes purs o sàdics purs són molt escasses a nivell estadístic.
1: Nosaltres la màxima informació que teníem amb el període educat i amb aquests aspectes era el concepte d'eros i thanatos.
2: Sí.
1: La sexualitat i la fi de la vida, la mort.
0: Sí, sí. I com es complementaven.
2: Com es completaven. Sí, sí. Justament Freud, aquí, de les pràctiques sadomasoquistes, en deia que hi havia una pulsió de tànatos. Però clar, i aquesta mala concepció de que practicar aquest tipus de sexualitat era dolor va anar-se per vivint després del segle XIX, arribat al XX, i encara, als anys 70, encara la major part de la gent pensava que això del masoquisme és allò del pagar-se. I que moltes persones, quan anaven a buscar serveis sexuals de pagament, perquè al final del 70 deien, no podré compartir amb ningú, he de buscar una professional que serà l'única persona que accepti fer aquestes pràctiques, la professional que no està formada de què en sé jo d'això, pagar-se, vaig a pagar aquesta persona, i molta gent el que es trobava és, no és el que jo estava buscant, i se n'anava molt cap a casa molt terriblement desil·lusionada.
0: O sigui, que no hem entrat en bondatge, però,
2: sí.
0: Però la part sadomasoquista, allunyem-nos de la idea de necessàriament el dolor, sinó el tema aquest que conjugàvem del poder, i que això que té aquest erotisme de domino o no domino, no? Més que, és més dominància que no pas implantació del dolor.
2: Justament aquesta dominació es pot fer a través del càstig físic, també es pot fer a través de la restricció corporal, que aleshores ja tindríem la part del bondage o bondage i disciplina, o es pot fer a través del joc de rol, és allò de jo interpreto un paper, faig un teatre en el qual tinc aquesta posició de poder o d'haver cedit aquest poder, que és on aquest intercanvi de poder es veu molt més en aquesta part del teatre.
0: O sigui, és aquest concepte que... Però i acabarem aquí per sí, començar sí, sí, amb la història, eh?
2: Som-hi.
0: I el tema del bondage és el tema de bondage, que l'accent jo el feia diferent, de lligar la gent.
2: Sí, que justament va. Això és molt curiós, que aquesta pràctica a nivell històric va avui en dia està tan extès a nivell mundial, perquè després de la Segona Guerra Mundial els soldats nord-americans que estaven destinats al Japó van veure que aquesta pràctica es feia allà. Van dir, ostres, això és molt divertit.
0: Com a pràctica sexual.
2: Com a pràctica sexual, que inicialment venia d'una pràctica militar en el període Edo japonès, que després va anar portant des de la pràctica militar de captura de presoners als dormitoris de les persones que ho feien, s'exportaven la feina cap a casa. Els militars nord-americans van entrar en contacte, els hi va agradar moltíssim, s'ho van portar de tornada als Estats Units, i dels Estats Units aquesta pràctica sexual s'ha anat expandint per tot el món, perquè ja sabem que els yanquis tenen una gran capacitat de vendre allò que fan.
0: Sí, sí. Per tant, s'han ajuntat tot, perquè en definitiva també això de lligar m'imagino que és un tema de poder.
2: Vull dir, també, clar, a l'eix central.
0: Clar, per tant, el BDSM...
1: Lligar vols dir lligar amb una corda, eh?
0: Sí.
2: Amb una corda, amb camises de força, no, amb restrictors, el tipus que sigui.
0: Amb impedir que una persona pugui moure's, diguéssim, almenys amb una part del cos o tota, no és això.
1: Aquí està, el poder físic sobre aquell.
0: Clar, aquestes pràctiques durant el franquisme, òbviament eren clandestines, perquè això és...
2: Que no vol dir que no hi fossin.
0: No, clar, segur, per això ho deia, òbviament eren clandestines, però no per casualitat. Però tenim alguna referència de que es practiqués d'una manera o altra aquest tipus de joc sexual?
2: A veure... El que hi ha referència, per exemple, és que a la zona de Torremolinos, que hi havia un edifici que en deien l'edifici Begoña, a dintre, era un edifici d'aquests, com podem entendre, els anys 60, els típics desenvolupisme, en el qual el turisme, i Torremolinos era aquella zona on aquí es permet fer cert tipus de pràctiques...
0: Era
2: de
0: Las Vegas espanyola, diguéssim.
2: Sí, per dir-ho d'una manera. Hi havia el passatge Begoña, i allà, en el que era unes galeries interiors d'un edifici, hi havia diversos pubs. En aquells pubs, moltes vegades, s'acceptava que les sexualitats LGTBIQ+, tinguessin lloc, els fetichis es podien tenir llocs, era un espai de petit espai de llibertat sexual, fins que doncs, jo que sé, el governador de Torn de Màlaga li agradava o no li agradava i fotia una ràtzia.
0: Clar,
2: allà se sap que hi ha registres, no específicament d'aquí es practicava BDSM, però sí que hi havia un sexe fetichista i hi havia certes dinàmiques en les quals és possible que passés. Com a màxim registre en el franquisme, el senyor Egea, que tothom que estigui per Barcelona recordarà que hi ha una llibreria i un sex shop que es diu Egea, aquest senyor sí que el que feia era vendre de sota mà productes que venien del nord dels Pirineus. És el màxim registre que de moment he trobat.
0: Això,
2: i sí que...
0: això al final del franquisme.
2: Això, el senyor Gea, no, el senyor Gea des de bastant abans, durant tot el franquisme tenia una paret de Santa Mònica, i si tu li demanaves certes coses, allà, un moment, se n'anava al cotxe, traia una capsa i t'ensenyava una sèrie de revistes o llibres que no es podia permetre ni tenir ni guardats a sota la paradeta.
0: Per si hi havia algun registre, algun problema, sí, sí. Caram, el senyor Gea s'hi atrevia, era... Sí,
2: bueno, per això després aquest senyor va ser un dels primers presidents de l'Associació de Sex Shops d'Espanya. Va ser un precursor, i gràcies a aquests actes clandestins a certes persones de o potser perquè hi veig negoci o potser perquè hi crec, jo facilito que hi hagin aquests materials i la gent podia anar mica en mica, i amagats, evidentment,
0: comprar aquest tipus de material.
2: Il·lustrar-se, perquè clar, si ningú m'ha ensenyat, jo tinc una pulsió dintre, però no sé què és, no sé com es practica, com ho puc desenvolupar, calen referents.
0: Clar, a més suposo que al final del franquisme, i això també el Josep Maria ho sabeu molt bé, qualsevol cosa que s'escapava de la norma, diguem-ho així, ja era considerada del mateix nivell de gravetat, o sigui...
2: Terrible.
0: Homosexualitat i lesbianisme era exactament igual de pervers que qualsevol altra pràctica. Vull dir que això amb el temps s'aniria distingint.
2: Sí, i que justament aquesta dinàmica de tant atac és el que va propiciar que la població LGTBIQ+, sobretot els homes que tenien sexe amb altres homes, després de l'acabar el franquisme, fossin dels que primers van començar a organitzar dins de la comunitat BDSM. Per què? Perquè si a mi ja m'estan atacant pel fet de que m'agradi tenir sexe amb una persona de la meva mateixa identitat de gènere, què més em dona que m'ataquin per quina és la pràctica
0: sexual
2: que
0: estic fent? Per més coses, o sigui, ja no ve d'aquí, clar.
2: Clar, aleshores, sí. Clar, era justament la societat més mixta, no?, els homes que tenien sexe amb dones, el que es trobaven és que estaven molt més amagats. I, en canvi, doncs, els gais van començar a establir els seus propis locals, espais de trobada i a conformar-se amb una xarxa de suport mutu.
0: En aquells moments, de tota manera, encara que existien els locals, per exemple, gais, simplement, eren tolerats malament. tremendament.
2: Sí,
0: ja fins i tot quan el franquisme havia mort el dictador, però encara la situació, el moment que comença la transició i el famós destape, que és anterior, el destape és del 73-74, comença, aquests locals que existien i més o menys es coneixien també eren mal tolerats.
1: Mal tolerats i atacats. Jo vaig tenir un alumne meu que li feia els estudis a la presó Model perquè havia tirat dos còctels molotov en un local de gai.
0: Ah, sí? Allò?
1: Sí.
2: Hem de pensar que no només els locals gais, sinó, per exemple, el primer sex shop que es va obrir a l'estat espanyol, el Kitsch, que va estar al centre de Barcelona, al barri gòtic, els mateixos veïns van posar tot de pancartes perquè el tanquessin.
0: No el volien ni en pintura. Volien.
2: I que a part, que clar, era un sex shop que encara existeix avui en dia, tot que s'ha canviat d'ubicació, el sex shop Kitsch, doncs que va haver d'obrir com a venta de loza i ceràmica, perquè l'epígraf no estava contemplat fins que més endavant es va començar a

0: poc vestides pels canons de l'època.
1: Home, és el cine d'aquells anys que en allò sí que es representa bé, allò de l'Holanda i les sueques, així, sí, era
0: sí.
1: Així.
0: Sí, sí, clar, clar, i els gais tractats com el mariquita, etcètera, etcètera, amb aquests...
2: Tota una sèrie d'estigmes. Sí, sí. Justament l'Alfredo Landa té una pel·lícula d'aquella època que es diu Història de S, que fa un símil amb la pel·lícula Història de O, del llibre del Paulín de Reaix, que el que mostra és aquest punt del... tu ets una persona que t'has d'alliberar a nivell sexual i el personatge que fa l'Alfredo està obligat a allò, per aquesta pressió social demostra que ets sexualment molt obert i llavors fa una crítica, no, a la pressió que hi havia en aquella època de has de ser obert, has de mostrar que ets tolerant però al mateix temps aquest punt de pressió, això no vull fer-ho però clar, ho he de fer perquè és una nova obligació social.
0: Aquestes pràctiques comencen a distingir-se aviat de les altres maneres de mostrar la sexualitat. Ho dic perquè precisament això que comentàvem, just la sortida del franquisme en què es produeix aquest moviment social de fons de reconèixer la pròpia sexualitat, els matisos no és el més important en aquell moment, però jo no sé si això comença aviat a canviar.
2: A veure, s'ha de tenir en compte, com s'ha dit a la careta d'entrada, que aquestes sexualitats existien de molt abans. És a dir, al segle XIX, a Anglaterra, a Londres, podien trobar que se'n deien les cases de flagel·lants. És a dir, ja hi havia una certa quantitat de persones que deien que la flagel·lació ja era una activitat eròtica, que venia de molt abans. A la Grècia clàssica aquesta activitat ja es feia. En el París bohemi també ja s'estaven construint. Clar, aleshores, és tot això que ja se sabia que existia, que durant el franquisme va quedar tal, és simplement el que es fa és recuperar-se. Ei, això existeix, però com ho articulo? Aleshores, el que feien és de tinc una idea vaga, amb aquesta idea vaga vaig a demanar a veure què puc fer aquest tipus de pràctiques amb altres persones. Clar, aleshores, la gent que aleshores començava a negociar de tinc una parella sexual i li dic vull fer tal pràctica, que deien de com li explico una cosa que jo mateix tampoc sé com s'articula. I mica en mica es van començant a formar. I en aquest procés de formar-ho és molt important els treballs com els que feia Luis Vigil, que va ser un dels grans editors de còmic de l'estat espanyol, que va ser el primer que va editar un llibre que es deia Història del BDSM,
0: o sigui,
2: Antologia de la Història Sadomasoquista, que es va fer als anys 78-79, que era material que aquest senyor havia trobat anant-lo a buscar a Holanda, l'havia portat cap aquí, i en feia una reimpressió amb molt baixa qualitat. És el primer llibre, específicament BDSM...
0: Era bastant cutre, per tant.
2: Clar. Va vendre tant que els segons i tercers volums, aleshores ja l'edició va millorar moltíssim.
0: Clar, això passa també, sí.
2: Què passava? Que aquest llibre era un punt que molta gent quan el va veure deia, ostres, això representa el que m'agrada. Ara li puc posar una imatge i saber-ho. Fins i tot hi havia una dominatrix a Barcelona aleshores, que era la Maitrès Michel, que era la propietària del Palacio del Sado, que això és
0: el nom ho diu tot, sí.
2: Dins de l'imaginari popular és un d'aquells llocs que ressonen, que el que feia és que amb els seus clients els ensenyava aquest llibre d'historietes. Mira, aquest és el catàleg de les coses que puc fer.

0: El 8 de gener del 1972, quan les pràctiques sexuals sadomasoquistes eren un tema absolutament tabú a l'Espanya del tardofranquisme, la revista Sábado Gráfico va publicar un reportatge contracorrent. Es titulava El Cuarto Sexo. En ell, el publicista Francisco Izquierdo Navarro, corresponsal d'aquest mitjà als Estats Units, comentava un catàleg d'articles per la pràctica del bondatge i el sadomasoquisme, en un diàleg entre l'autor i un interlocutor imaginari. Izquierdo aportava una visió lliure de prejudicis, no exenta d'ironia, i defugia la condemna moral, i això l'any 1972.
1: Fa unes setmanes vaig veure un anunci en una d'aquelles revistes carregades d'alta violència i erotisme suau. A l'anunci s'oferia, mitjançant el pagament anticipat de $3, un catàleg d'articles poc usuals que no podien ser reproduïts a la revista. Vaig picar, esclar, i aquí hi ha el catàleg en qüestió.
2: A veure... Caram!
1: Sí, l'exclamació és suau i honesta. No n'hi ha per menys. Perquè es tracta d'objectes poc usuals destinats als addictes al sadomasoquisme. Una nova secta que cada vegada va creixent més als Estats Units fins a adquirir ja el caràcter i la denominació que m'he tret de la màniga del quart sexe. Li fem un repàs al catàleg?
2: Sí, per on comencem?
1: Pel més senzillet, pel més normal. Pels bastons per pagar el proisme o la proisme i produir-los un dolorosíssim plaer. En primer lloc, tenim la canya de bambú. Només costa 12 mòdics dòlars.
2: I si es requereix més càstig?
1: Aleshores es

0: I la fusta de tres cues, $16.
1: Però això és...
0: Sí, és la nova Gestapo de l'Amèrica Democràtica. Però és que en aquests casos, la humiliació forma part del plaer. Heus aquí una altra perla, el collar de la humiliació. Només $24. S'aplica a la dona que intenta rebel·lar-se davant del seu amo i senyor. I diu, enviïn el número de coll en fer la comanda, com si encarreguéssim una camisa, vaja. D'acord amb aquest assortiment màgic, puc oferir també la bola que calla. I com a gran novetat del catàleg existeixen cinturons de castedat masculins.
2: Com? I quina opinió en tens tu de tot això?
0: Cap. Sóc un simple espectador en aquest món curiós i estrany, més a prop de necessitar el psiquiatre que no pas el sociòleg o el moralista. La meva única observació positiva és que, com deia en un article anterior en parlar de l'escalada de la pornografia, aquestes pràctiques antinaturals van augmentant dia rere dia. Si ningú en un país normal, excepte una petitíssima minoria, sap que hi ha totes aquestes coses, ningú no s'interessa. I no parlem de manca de censura, perquè no es tracta d'això, sinó més aviat de cansament i de laxitud davant del que és massa repetit. És la publicitat en massa de tota aquesta sèrie de novetats la que incita la curiositat. I en alguns casos, després de la curiositat, ve la prova. I després de la prova, a la pràctica, ja només hi ha un petit pas. En resum, crec que aquest catàleg no s'aturarà aquí. Estem vivint en un món on necessitem més novetats i més mercats, en el que sigui. I ens agradi o no ens agradi, tota aquesta sèrie d'articles tan singulars són una novetat i per això responen a les característiques del nostre temps.
3: Això és En Guàrdia.
4: Estem aquí a La Guàrdia amb l'Ignasi Puig Rodes i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la història de les pràctiques BDSM a Catalunya. Acabem de sentir aquest article tan curiós de l'any 72.
5: Sí.
4: Suposo que devia causar un cert impacte, no?
5: Clar, ja començaven a arribar aquests diferents apunts, però és molt curiós si els oients poden trobar l'article que està penjat a internet.
4: Acaben de sentir,
5: Al final hi ha aquest apunt final de que el mateix autor faig una distància. Jo descric aquest fenomen, però marco una distància. Sí, clar. Sí, molta tolerància, però jo no sóc això, eh? Jo això no. Que és una de les trobades que es veien aleshores, que és que qualsevol persona que pogués tenir un mínim interès d'això, ho podia mostrar en públic. Hi hagués aquest punt del, si jo faig això, què és el que rebré?
4: Però això anava més enllà del franquisme, eh?
5: Sí,
4: també
5: sí,
4: el tema social...
5: Durant tots els anys 80 sí. I entrats als 90, sí, continuava pesant moltíssim el fet de que, per molt que una persona pogués fruir d'aquest cert tipus de sexualitat, si era motiu de potencial discriminació, això s'havia de portar en la clandestinitat.
6: Però també hi havia la publicació de revistes, hi havia de sèries de sèries bibliogràfiques, com per exemple la Sonrisa Vertical, o per exemple certes pel·lícules del gran públic, amb el qual que fins i tot es passaven per televisió de que o bé
4: Emmanuel i aquestes, no?
6: Emmanuel, Nou Setmanes i Mitja, sí. I alguna, més recentment Les Ombres de Grey, ja és molt bé cap aquí, però que tot això s'ha posat damunt de la societat com a tema.
5: Sí, justament de Moura, que era la dona d'en Busquets i en Berlanga, no?
6: Una persona que volia el franquisme, absolutament, la seva família,
4: Sí,
6: tinguem un compte,
5: Doncs aquesta parella, que es van fer molt amics, van veure la gran necessitat de tenir uns materials literaris de qualitat, i per això es van dedicar a fer la col·lecció La Sonrisa Vertical. Aleshores, el que passava és que molts dels llibres que tractaven certs temes sexuals, ja en general, però sobretot els BDSM, els autors i les autores que els publicaven, sobretot en el Premi Literari Sonrisa Vertical, ho feien sota pseudònim. O sigui, un dels pocs...
4: I no el treien, el pseudònim,
6: no,
4: perquè molt sovint els premis literaris...
6: Per la pressió social que hi havia, clar.
5: Un dels pocs que sí que ho feia sense pseudònim era Camilo José Cela, que va ser un dels primers números que va editar La Sonrisa Vertical. Ell sí que ho va fer sense pseudònim, però la major part de les vegades una certa distància. I sí, per exemple, acabes de mencionar Les Setmanes i Media, el poc de treure's la pel·lícula o d'estrenar-se la pel·lícula a casa nostra, Sonrisa Vertical va treure l'edició en castellà. I va ser un hit de ventes, aleshores.
4: Clar. Seguim amb el tema. O sigui, a partir de és evident que l'any 77 les primeres eleccions legislatives fetes d'aquella manera, però fetes en tot cas del 15 de juny, canvia una mica el panorama. Hi ha el moment de la transició que durarà fins al, per dir-ho d'alguna manera, també fins al cop d'estat del 81. És una eclosió de moltes coses en aquella societat tan tancada i tan amb olor de teixella, diguéssim, que tenies, sí, sí, sí, sí. És veritat. Suposo que aquest tema també esclata. O sigui, quan comença a haver-hi col·lectius que diuen, és que a mi, jo el que m'agrada és el BDSM, no és que sigui gay, no és que m'agradi prendre una copa a la nit a hores rares, no, a mi m'agrada això. Això quan es produeix?
5: Vale, aquí hem de distingir, aleshores, que la comunitat des dels anys 80 ja se'ns comença a dividir en dues bandes.
4: Val.
5: La comunitat mixta, que principalment podria ser d'igualtat heterosexual, però li diguem-li mixta, homes i dones, va per una banda, la comunitat d'homes que tenen sexe amb altres homes va per una altra banda.
4: O sigui, no és una pràctica estrictament homosexual, ni
5: no,
4: molt
5: no,
4: menys.
5: No, en general, és qualsevol persona no. Més enllà de la seva identitat. Sí que, evidentment, les comunitats trans, lesbianes i demés, no he trobat registre. No significa que no ho fessin, ja, però no he trobat registre.
6: No, ja. I això és una tesi doctoral.
4: Sí, clar.
6: Es documenten les coses.
4: Sí.
5: Doncs, justament, els homes que tenien sexe amb altres homes, com que ja estaven acostumats a ser atacats per altres bandes, comencen a definir-se com a col·lectiu a partir de l'instant en què tenen espais de trobades. S'obren els diferents primers clubs, tens el New Chaps, tens l'Eagle, que avui en dia estan tancats, tens
4: això és a Barcelona.
5: Tot a Barcelona. Barcelona és un dels grans pols d'atracció del BDSM a l'estat espanyol.
4: A Catalunya no, això no es dispersa pel país?
5: No, perquè clar, hi ha una necessitat d'un anonimat que dona la gran ciutat. Per exemple, dins de les comunitats...
6: Encara es manté això, Gent diversa a les poblacions petites, l'anonimat venen a viure a Barcelona.
5: Fem un exemple dins de la comunitat LGTBIQA+. Quantes persones hi han a Sabadell, Terrassa i Badalona que són dins de la comunitat LGTBIQA+, quants bars, discoteques LGTBIQA+, hi ha en aquestes tres grans ciutats? No, perquè és, si tinc tan a prop Barcelona, què faré? Agafo els ferrocarrils, agafo el metro, me'n vaig cap a la ciutat, socialitzo...
4: I allà estic més tranquil, vull dir, amb el meu grup, i no em molesta ningú.
5: Hi ha hagut intents d'obrir locals a Girona, no ha fructiforat, a Platja d'Aro n'hi va haver un durant uns quants anys que es deia La Cabanya, que va aguantar bàsicament perquè el propietari posava diners. A Tarragona hi ha hagut el Ludus Tarraco, que ha aguantat sempre amb aquest llatinisme a Tarragona, que ha aguantat un cert temps, però el gran pol d'atracció el tenim a Barcelona i la facilitat de comunicació i aquest centralisme porta que tot vingui a Barcelona.
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs aleshores en aquell moment comencen a obrir-se aquests locals on la gent se sent més lliure i per tant fins i tot lliure per explicar que va més enllà del local, no?
5: Correcte, que van, jo vinc a aquest local i socialitzo. En això, en el cas dels homes que tenen sexe amb altres homes, que dius, si això hagués tirat endavant, hagués estat apoteòsic, però ens entra una cosa mitjans de, bueno, inicis dels 80. La pandèmia de l'VIH, que el que fa és fa
4: la
5: un
4: sida,
5: tall brutal.
4: Diguem-ho així.
5: Aquí està. Sí. Es mor tota una generació. Mm. La gent més gran deixa de socialitzar, els més joves el que fan és deixo d'estar en certs espais públics. Aquest salt generacional para l'avenç d'aquesta
4: recordem
5: comunitat.
4: Recordem que inicialment primer es va pensar, després ja no es va pensar, però es va continuar dient que la sida venia determinada només per les relacions homosexuals.
5: Correcte.
4: Esclar, després ja es va veure que no era això, però inicialment, i esclar, allò va ser evidentment la comunitat gay va rebre moltíssim.
5: Molta discriminació, molts atacs.
4: Però va ser molt dur, molt sentits, no només per al drama lògic personal, aquest és obvi, sinó també socialment va canviar l'entorn social per l'estigma del VIH.
5: Correcte. Aleshores, clar, aquesta comunitat que estava despegant increïblement es queda troncada, no recuperarà fins al cap de com a mínim 10 anys més endavant.
4: Déu-n'hi-do, sí.
5: I les comunitats mixtes, què passava? La por a tanta discriminació feia que qui era que no tenien por? Les persones que professionalment es dedicaven a això. Les treballadores sexuals comencen a sortir als anys 80 les primeres dominàtrix, al voltant de les quals diuen, jo no només tinc clients que venen a fer sessions puntuals, i diuen, escolta, aquest client que ha vingut el dilluns, aquest que ha vingut el dimarts, es podrien caure molt bé. Què vaig a fer? Aprofito el meu local, que jo ja el tinc, i organitzo festes per les meves amistats. En aquests locals, aleshores, el que ja hem dit abans, el Palacio del Sado, també surt les Cueves del Sado i comencen a sortir diferents locals, en el qual, al voltant d'aquestes figures que diuen, ja a mi ja em discriminen per ser treballadora sexual, ja m'és igual, es comença a generar un petit germen de societat i, doncs clar, quan la gent ja comença a xerrar entre elles, aleshores ja em sento formar part d'un col·lectiu.
4: Però el que veig és que aquestes comunitats inicials, bàsicament, són dones professionals del sexe i homes no professionals. O sigui,
5: sí.
4: No sé si hi havia dones no professionals i homes professionals amb tota aquesta barreja.
5: A Berni, n'hi havien, en quant a homes professionals, molt poquets. Habitualment els homes que són treballadors sexuals es destinen molt més a sexe amb altres homes.
4: Uh-huh.
5: I en quant a dones, hi ha molta càrrega. És a dir, sembla que una dona no tingui dret a tenir una sexualitat. Ha de ser només la mare reproductora, com a molt.
4: Uh-huh. Aleshores, això encara continua,
5: encara avui en dia. Clar, què passava? Fins i tot en els articles acadèmics, abans hem dit en Richard von Krafft-Ebing i molts altres psiquiatres que van venir després, consideraven que el somasoquisme era un trastorn només d'homes. Era impossible, impensable que una dona pogués fer aquesta sexualitat.
6: I el que se'n diu parafília, no? Que només tenien plaer a partir, diguem, d'aquesta determinada pràctica, no?
5: Era una cosa que només els hi passava als homes, i hi ha estudis fins i tot d'arribats als 80 en els quals sembla que les dones no existeixin, que sí que existien, però era com si estiguessin completament deixades de banda.

0: En el llibre de Fernando Sáez i Olga Viñuales, Armarios de Cuero, de 2006, s'inclouen els records d'una dotzena de personatges que havien practicat el sadomasoquisme a Barcelona, totes en pseudònim. Spirit, un noi que havia fet de submís, parlava en el seu relat d'alguns dels locals més o menys estables on va poder connectar amb altres persones. Aquesta possibilitat de socialitzar es veuria especialment incrementada a finals dels 90, amb l'aparició dels primers xats d'internet.
1: Un dia em van parlar d'un nou local que acabava d'obrir, un matrimoni del xat, als afores de Barcelona. Més o menys on Crist va perdre les espardenyes. Era una novetat interessant i em venia de gust fer-li una ullada. Així que una nit em vaig decidir a convidar una dòmina que havia conegut recentment al canal i amb qui havia congeniat força. Es tractava d'una vella nau abandonada en una zona industrial, de la qual els artífexs de la iniciativa n'havien llogat una part, un habitacle una mica depriment, que amb bona voluntat havien transformat en una mena de club privat on la gent podia reunir-se. A més de la barra, havien habilitat una espècie de masmorra molt rudimentària, moblada de manera casolana, perquè en gaudissin aquells a qui en un moment donat els vingués de gust jugar. I va donar la casualitat que la meva acompanyant i a mi ens van entrar ganes de provar les possibilitats d'aquella masmorra tan desmanegada. Aquella va ser la meva primera relació BDSM estable. Òbviament, les sessions amb la meva dòmina eren molt diferents dels contactes que havia mantingut amb les dominàtrix professionals, ja que no podia limitar-me a redactar una llista de la compra perquè em fes això, això i allò altre, com sí que passava quan pagava pel servei. Però aquí, precisament, residia el seu veritable valor. Encara que sigui un tòpic, el que és autèntic no es pot pagar amb diners. De tant en tant anàvem junts a festes d'etiqueta, com les que abans se celebraven al Huahuanco. Era un local atrotinat, un antre que, sigui dit de passada, semblava més aviat un vulgar garatge reconvertit en bar musical. Més endavant vaig anar descobrint altres locals amb una mica més de glamour, com el Fetish i el Rosas Cinco. Em va al·lucinar que poguessin existir llocs així, dotats d'instal·lacions còmodes i ben condicionades, i relativament accessibles a neòfits, per poc que es moguessin pels circuits BDSM. Molta gent que penetra per primera vegada en aquests locals se solen portar una sorpresa. En el meu cas, però, potser perquè havia corregut prèviament per la majoria de gabinets professionals de la ciutat, les masmorres i la parafernàlia no em van impactar tant com a d'altres nouvinguts.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Ignasi Puig, una cosa que potser xoca, o potser no tant, és el fet de que ja estem parlant, amb els records d'aquest noi, explica, ja ha entrat als anys 90, la societat catalana i espanyola en general dels anys 90 ja és una altra cosa, diguéssim, sí. En comparació a la societat del tardofranquisme, ha fet un salt brutal. No sé si amb aquests temes havia donat aquest salt. O sigui, potser anava retardada, no?, en aquest sentit.
3: No, ja comença a fer el salt.
0: Sí, val, doncs molt bé. I comparat amb el que estava passant a altres indrets d'Europa, per exemple, a França, a Alemanya, com estava la situació?
3: La diferència ja havia començat a reduir-se, així com podíem, que tampoc hem de suposar que tot fos una meravella, Anglaterra, França i Alemanya als anys 70.
0: Cap meravella en lloc de res, però...
3: Però com a mínim ja no era allò de que haguessin d'anar amb mantilla pel carrer, ja s'havia començat a saltar a diferència, i una de les coses que va permetre aquest punt de modernitat a l'estat espanyol en general, Catalunya en concret i sobretot Barcelona, va ser les Olimpiades del 92. Mm-hmm. Això va ser aquesta demostració de estem a l'alçada d'Europa, som Europa, sí. Ens mira. Justament gràcies a aquests anys, a les Olimpiades del 92, en José María Ponce, el pare del porno de l'estat espanyol i membre actiu de les comunitats BDSM de Barcelona i de tot l'estat, va decidir fer el primer festival de cinema eròtic de Barcelona. I inicialment no era ja una proposta només seva, ell ja estava vinculat, però al cap de poc ell va ser el cap de cartell, el que ho organitzava tot.
4: Encara recordo l'escàndol que va produir, encara el tinc present, encara, les imatges.
0: No me'n recordo,
3: El primer, ho feien al poble espanyol, i mica en mica els van anar marejant de local en local, de no us hi volem aquí, perquè feien... Clar, en aquest espai d'aquí hi era un aparador de modernitat cap enfora, en el qual, a part de sexualitat, com que el José María Ponce ja era membre de la comunitat, deia, jo vull que les persones en les quals m'he trobat en aquestes festes tinguin un lloc on pugui veure-hi. I les diferents dominàtics tenien allà, si tu eres practicant del BDSM, a l'estanca hi podies posar aire gratuït i facilitava aquest aparador de cara cap enfora.
0: Caram, això devia ser un xoc important. No sé si és en aquell moment, quan comencen a aparèixer, veus que critiquen el BDSM com una font d'autoritarisme i de...
3: Aquestes veus ja eren des de sempre.
0: Ja hi havia d'abans. Per això deia... No sé si... O potser en aquell moment potser comencen a florir perquè comença a aparèixer més públicament el BDSM i això pot començar a florir.
3: Justament, també l'any 92, Madonna treu el seu llibre Sex, no? que l'estat espanyol va ser editat per Ediciones B, i llavors aquell punt d'atractiu de, ostres, això és molt curiós, és molt eròtic, però al mateix temps no em pot agradar perquè és pervers.
0: El llibre parlava d'això?
3: Era un llibre de fotografies en les quals es veia ella amb posicions molt provocatives i va ser un llibre que va causar un gran escàndol. Venia un llibre, més un CD amb algunes cançons i demés. Ediciones B va rebre un atac de bomba degut a haver publicat aquest llibre. També aquells anys és quan s'edita la segona versió del Batman Returns del Tim Burton, no? D'aquella època de les pel·lícules del Batman, amb la Michelle Pfeiffer fent de Catwoman.
0: Comencen a sortir... Aquell vestit de cuiro negre, no?
3: No és cuiro, bueno, sé que és... Que per cert va anar al càsting vestida perquè li donguessin amb ell el paper.
0: Veus? Això és ser llesta.
3: Sí, no? I aleshores, clar, comença a veure aquesta imatge pública de, ostres, això és atractiu, però al mateix temps continuen aquestes veus a darrere de, no, això no està bé. I aquesta lluita dual durant els anys 90 de missatges de, jo què sé, Gianni Versace treu una col·lecció de roba centrada en el bondage i que passa a les passarel·les de l'alta costura. Ostres, és atractiu. Però no, perquè això és una perversió. Està aquest missatge contradictori tota l'estona durant els anys 90.
0: Clar, però
4: per la moda hi va influir molt, eh?
3: Molt.
4: Molt, la moda, molt.
3: Gaultier, Versace, tota aquesta gent jugava molt en aquesta estètica.
4: Amb els cuiros, amb els plàstics, amb el... Sí, tot aquest...
3: Hi ha un gran boom, justament, gràcies a que els grans modistes posen en valor l'estètica que s'utilitzava al BDSM. Això fa que, aleshores, vestir aquest tipus de roba al carrer ja no és un motiu de et puc identificar de tu ets un depravat. No, tu ets una persona que vas a la moda. I si a sobre és una moda que està associada a la música, és encara més respectable. Hi ha un cicle molt divertit que és, la música vol ser contestatària. Per exemple, els Sex Pistols als anys 70, el punk. Sí. Què faig? Agafo roba de botigues BDSM per ser encara més cridaner.
0: Amb les punxes, els cuiros negres, la roba trencada, escapçada, tot això.
3: El públic jove que veu aquesta pel·lícula, que veu aquests els seus ídols musicals i vol ser contestatària, es vesteix aquí, d'aquesta manera. La movida madrilenya també utilitzava molt de cuir i molt d'aquests materials. Què passa? Que com que hi ha més públic que ho vol, les botigues diuen, calla, jo puc fer negoci d'això, vaig a portar més d'aquests materials als bancs. Què fa la gent que practica BDSM aleshores? En comptes d'haver d'anar al clandestí a buscar-ho, se'n va a botigues de roba de música del carrer Tallers, es compra la roba i és misteriosament és una cosa sortit del BDSM, se'n va cap a la música i torna cap al BDSM.
4: I a més, molt de joves.
3: Molt de jove que va entrar gràcies a això als anys a finals dels 80, principis dels 90.
0: Mm. El que veig és que als 90, per també fer-ho fàcil, el BDSM comença a ser allò que es diu tècnicament main stream, o sigui, que clar, que comença a ser incorporat per les grans marques, els corrents culturals, potser no com a tal BDSM, però sí l'estètica i el rerefons comença a ser vist d'una altra manera. Jo no sé si això, els practicants d'aquesta pràctica, que en definitiva part del morbo és fet de que sigui gairebé secreta, o com a mínim molt íntima, doncs el deixar de ser tan secreta i tan íntima, no sé si perd emoció en aquell moment, em refereixo.
3: No passaria en aquell moment, passaria a la següent dècada, però sí que als anys 90 encara hi havia aquell punt de començar ja no m'he d'amagar, hi ha una sensació d'orgull, és a dir, això que m'agrada a mi, això és una cosa que la gent pot veure com alguna cosa positiva, per tant és perquè no de sortir al carrer i dir-ho. Hem de pensar que si hem començat als anys 90 amb un atac amb bomba, Ediciones B, per haver editat el llibre Sex, acabar als anys 90 amb l'any 1999, amb l'estrena de Matrix, on l'estètica BDSM impregna tota la pel·lícula.
0: O sigui, aquelles jaquetes que porten el Neo i la seva companya, com es diu ara...
3: La Trinity.
0: Això, la Trinity. Doncs tota aquesta estètica es podria dir BDSM.
3: Sí, clar, allò és una estètica fetichista que va molt associada al BDSM. Clar, amb només una dècada el canvi és brutal. I amb l'accés a internet encara facilita molt més que hi hagi una entrada d'informació real. No és allò, aquelles imatges que creiem d'abans. És a dir, ostres, ara veiem què és el que es practica aquí i ho podem començar a fer d'una manera.
4: Hi ha alguna relació entre aquests dies, diguem, del dia gai amb tot aquest món que estem parlant o no?
3: Hi ha una relació, és que justament dins de les comunitats LGTBIQ+ dels Estats Units, una de les més actives quan es van començar a demanar els seus drets era la comunitat leather, és a dir, homes que tenen sexe amb altres homes i que practiquen el sexe amb cuiro. Què passava? Que com que volien una respectabilitat, les comunitats LGTBIQ van dir, vosaltres no, vosaltres fora, no ens interesseu perquè ens doneu mala fama. I les comunitats aleshores van dir, bueno, doncs ens farem el nostre propi dia de celebració, ja que ens heu expulsat del moviment perquè no us interessem. I aleshores allà als Estats Units hi ha el que se'n diu el Folsom Street Fair, que es fa al setembre, i justament per una iniciativa barcelonina es genera el primer dia internacional del BDSM, que es fa el 24 de juliol, i em sembla que el primer cop que es fa és el 2005, una cosa així.

0: Als anys 2000, l'ús de la roba de cuir i l'estètica BDSM s'havia popularitzat, com dèiem, per pel·lícules com Matrix, i cada vegada començava a ser més habitual referir-se a aquestes pràctiques en mitjans de comunicació generalistes. El sadomasoquisme era més tolerat que 25 anys enrere. L'abril del 2005, Andreu Buenafuente va entrevistar al show nocturn que feia Antena 3 una de les personalitats més reconegudes del BDSM, Domina Zara, una dona aragonesa divorciada que es va iniciar en aquest món als 23 anys per tirar endavant els seus 3 fills.
1: Tenim una imatge deformada del sadomasoquisme?
2: Totalment. És que els mitjans tampoc es preocupen de convidar les persones, de deixar-les parlar i no prendre-s'ho com un circ.
1: Home, és difícil d'abordar el tema, també s'ha de reconèixer.
2: Bé, també era difícil d'abordar el tema dels homosexuals. Ja saps que se'ls ha arribat a cremar i torturar i actualment poden casar-se i adoptar. Cal desprendre's dels prejudicis i la mala premsa. És una pràctica consensuada, no és violència. Jo no sóc un botxí ni confonc l'autoritat amb la prepotència. El BDSM no és altra cosa que escenificar els somnis i les fantasies d'altres persones. I s'ha de tenir art, que si no, no val, no val tothom. I puc dir que cada vegada més també s'involucren les senyores.
1: Què és millor, el sado o el maso?
2: Depèn. Hi ha qui disfruta amb el sado i amb el maso.
1: Tu amb què et quedaries?
2: Jo amb el rol que m'agrada, que és el sado, però no és sadisme.
1: Ah, que s'ha pervertit el terme, no? Quan diem aquest tio és un sàdic, com una mala persona.
2: O es parla d'un masoquista com un idiota, se'l denigra. El masó que gaudeix, abans que res, perquè ell mana, en la seva condició i perquè ell vol. I pobre del que es reprimeixi. I jo l'únic que faig és ajudar-los a reconduir com una sacerdotessa després de tants anys amb molt de tretzo que m'ha servit per llogar-lo per pel·lícules. Entenc que no l'utilitzo, simplement m'agrada la decoració. Cadascú col·lecciona el que li dona la gana, no? Però poder ajudar persones que portin un tema sense sentit de culpabilitat a mi m'omple.
3: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Ignasi Puig, que amb una emissora com és Antena 3, l'Andreu Buenafuente entrevistés a una, no sé si s'ha de dir Dominatrix?
4: Dominatrix.
0: Dominatrix, val. Home, això vol dir el 2005 aquestes pràctiques, doncs, tenien el paper que tenien, però ja no eren unes pràctiques secretes. Sospito, eh?
4: No, justament l'entrevista venia perquè Zara havia publicat les seves memòries a través d'Editorial Planeta.
0: Zara, ens referim a la marca, eh?
4: No.
0: La senyora, eh?
4: No, és Domina Zara, perquè una Zara és un estri per pagar de la zona del Rif i, i del nord africà.
0: Val.
4: Llavors és com una mena de... com una surria, per dir una manera.
0: Val. Doncs
4: per això d'aquest nom.
0: Sí,
4: evidentment ja comença a dir això està aquí i ja no ens amargonyem tant. És a dir, també TV3 amb l'Oriol Grau va fer un programa sobre sexualitat en el qual es parla BDSM, Documentos TV, el 2007 en treu un altre, i és aquell punt en el qual ja se'n parla com una cosa sèria. Ja no és una cosa de fer riure, és a dir, això s'ha de respectar.
0: Sí. I
4: és una
0: o de malalts mentals que fan coses estranyes.
5: Sí, però sí que hi ha gent o idees o sospites que algú pot practicar ja persecució política i xantatges polítics.
4: Oi, clar, poc abans...
5: Perquè la societat en general tampoc ho accepta. No hem de pensar que ho accepta tothom, això.
4: No, mirem el Pedro J. Ramírez, que l'any 97 li fan una encerrona, perdoneu perquè no sigui català normatiu, en el qual per desacreditar-lo a nivell polític...
5: Una emboscada.
4: Sí, li fan una emboscada i es publica un vídeo seu practicant BDSM amb una professional de pagament per enfonsar-lo. És a dir, continuava havent aquesta amenaça, però ja va una miqueta, cada cop va una miqueta més de baixa, tot i que encara avui en dia continuen.
0: Clar, perquè m'imagino que aquest tipus de pràctiques, en tot cas, no sé exactament, suposo que tampoc pot haver-hi una estadística, però quin tant % de la població,
4: no s'ha preguntat,
0: almenys a Catalunya, no...
4: La pregunta més propera que s'ha fet a nivell de l'Estat espanyol, que va ser el 2008, una enquesta del CIS, que va preguntar quines joguines eròtiques tenia la població a casa seva, i sortia que un 4,6% de la població espanyola tenia cuerdes, grilletes i altres coses per atar.
0: Clar. Déu-n'hi-do, 4,6 és molta gent.
4: Però clar, jo puc tenir una bicicleta a casa meva i no sortir a fer i no ser ciclista.
0: No, clar, segur.
4: Llavors és molt trist com a dada, però és el més aproximat que tenim.
0: No, però Déu-n'hi-do, vull dir que ens dona una pista que és una pràctica, com imaginàvem, relativament petita, però al mateix temps molt més gran del que pots imaginar amb una pràctica molt marginal, ni molt menys.
4: Correcte, una altra manera que es pot fer és que hi ha una gran plataforma com una mena de Facebook a nivell de pràctiques BDSM, que és el FetLife, no? I aleshores, clar, tu pots veure quina és la quantitat de perfils que estan registrats de la zona de Catalunya perquè estan indexats a nivell geogràfic, pots dir, vale, doncs si hi ha tants perfils i la població de Catalunya són tants, doncs es pot fer un càlcul aproximat, tenint en compte doncs, que una persona pot tenir 4 perfils, si vol. Per tant, tampoc és una dada molt fiable.
0: Del tot seriós.
4: No s'ha preguntat. No es parla, no es pregunta sobre la monarquia, no es pregunta sobre la sexualitat.
0: Val, no sé si sortirien resultats similars, sí. Però podria ser diferent.
5: Home, la comparació és arriscada.
0: Sí, no, però bueno, explica moltes coses.
4: Justament, Alfons XIII, una de les 3 pel·lícules que es conserven de les que ell va fer com a cinema eròtic, és, es diu El confessor, en el qual hi ha fetichisme d'una noia que té sexe amb el seu capellà.
0: Sí, sí, es van conservar a la Filmoteca de València per una mica per casualitat.
4: Pura xiriba.
0: Però va produir diverses més, i el productor executiu era el comte de Romanones, vull dir que era el seu primer ministre, doncs va fer de productor executiu a Barcelona per fer aquestes pel·lícules.
5: I al Palau de la Verneda de Barcelona es va passar no recordo exactament si era pornografia, no, i es van passar aquestes imatges que van produir gairebé bufetades entre el mateix grup polític, que això va dir uns que sí, l'altre que no, va acabar...
4: No, qualsevol cosa que sigui sexualitat, encara avui en dia portarà aquests problemes. I si és una sexualitat no normativa, encara més, tot i que mica en mica anem anant cap a una situació de major tolerància. Hem de pensar que a inicis del 2000 Espanya s'acaba d'aprovar el matrimoni entre persones del mateix identitat de gènere. Per tant, suposada, hi ha una major tolerància cap a la diversitat sexual.
0: Doctor Ignasi Puig, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquest tema molt poc usual, però que em sembla molt, molt interessant. El doctor Puig és l'autor d'aquesta tesi, Kinkiberia, processos de creació identitària BDSM a l'estat espanyol. Moltíssimes gràcies per explicar-nos això.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater...
5: És història, és un sector social amb el qual, doncs, escolta, hi ha un percentatge de la població i tot s'ha d'estudiar.
0: I no només s'ha d'estudiar per aquest percentatge de la població, sinó perquè també constitueix part de la nostra societat en el passat i en el present, no? I el present, mira, nosaltres en el nostre programa ens és una mica igual, però en el passat sí que ens pesa molt. Això és l'enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Josep Lluís González, Albert Cortés, Marc Lobato i Bet Bardagí.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari. Per la seva banda, la televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord. És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una entrada incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban. I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci. El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat, el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: Almenys 9 persones han mort i 5 més han resultat ferides en un atac rus contra Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. Els bombardejos s'emmarquen en una nova onada d'atacs llançats durant la nit contra diversos punts del país. A Kiev, un projectil ha impactat a la catedral de la Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
1: Ha mort als 95 anys l'activista argentina Tati Almeida, una de les fundadores de les Mares de la Plaza de Mayo. Almeida era un referent de la lluita per la memòria, la veritat i la justícia al seu país. El seu fill va desaparèixer durant la dictadura de Videla.
2: Els sindicats que no han signat el pacte amb Educació exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del pròxim curs. Milers de docents i famílies es van manifestar ahir per reclamar al departament que continuï negociant. La protesta arriba una setmana abans de l'assemblea educativa de dissabte que ve.
1: Avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta, a Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats. I avui s'activa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
2: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Que és un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
2: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista ha mort a la zona del Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
1: Esports. El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Champions aquest diumenge després de derrotar el Fuchs de Berlín per 37-34. És la 13a Champions de l'handbol blaugrana i la 50a de la història del Barça en totes les seves seccions.
2: El Mundial aquest dilluns debuta la selecció espanyola a les 6 contra Cap Verd. El seleccionador Luis de la Fuente ha donat opció a que Lamine Yamal pugui tenir minuts.
1: A aquesta hora s'està jugant el Suècia-Tunísia amb victòria per als nòrdics al descans 2-1. Aquesta matinada Costa d'Ivori s'ha imposat per la mínima 1-0 a Equador gràcies a un gol a les acaballes del partit que s'ha disputat a Filadèlfia, als Estats Units. I jugats aquest diumenge a Alemanya 7, Curaçao 1 i Països Baixos 2 i Japó 2.
2: D'altra banda, la notícia al futbol de clubs és que Marc Cucurella és molt a prop de fitxar pel Real Madrid. El futbolista català, actualment al Chelsea, seria un nou jugador blanc per a les properes 4 temporades i el Madrid pagarà més de 50 milions pel seu traspàs.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 15 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dilluns el començarem amb alguns núvols i moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i Prepirineu que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o a la Catalunya Central. Marta Viana, bon dilluns, què tal?
1: Molt bon dia, doncs bé, molta son, però bé, avui a Tarragona el sol sortirà a les 6:22 del matí i aquí el dia durarà 4 minuts més que fa una setmana, exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Perfecte, Lara García, també bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 15 de juny, fa 62 anys l'actriu Courteney Cox, que interpreta la mítica Mònica de Friends. Per això avui recordem una cita seva. L'honestedat és la clau en una relació. Si pots fingir això, ja ho tens tot fet.
0: Fingir la honestedat.
2: Exacte.
0: Està bé, està bé, està bé. Bona manera per començar el matí. Per cert, no sé si algú li està passant aquest matí. Jo m'he llevat, he anat a buscar el cotxe i hi havia el carrer ple de paneroles. No sé si amb aquesta temperatura que ha fet aquesta nit, però et juro que hi havia un camp de paneroles al poble. Potser molta gent que ens està escoltant ara també li ha passat, però en tot cas...
2: Si teniu una plaga allà.
0: No, moltes paneroles hi havia aquest matí. Estan sortint, perquè fotia una calor, clar, fotia calor tropical. I entenc que deuen estar passejant. Surten les paneroles. Bé, tot preparat per engegar una nova setmana i estic convençut que avui us ajudarem a sortir del llit amb els primers compassos d'una cançó que és pura cafeïna.

0: Avui, un 15 de juny, però de l'any 1982, es va publicar l'LP de Steve Miller Band titulat Abracadabra. I, de fet, aquesta és una de les cançons més conegudes de la banda nord-americana. Va arribar al número 1 de les llistes dels Estats Units i de diversos altres països i es va consolidar com una de les peces més emblemàtiques de la dècada dels 80. La lletra utilitza la màgia com a metàfora de l'atracció amorosa, presentant l'amor com un encanteri capaç de captivar i fascinar una persona. Més de 40 anys després, Abracadabra, o Abracadabra, continua sent una cançó molt popular que segueix sonant a les emissores de música clàssica. El seu ritme enganxós i la seva tornada inconfusible han contribuït a mantenir-la viva en la cultura popular. I avui dilluns intentarem fer màgia. Us saludem amb un enorme abracadabra. Potser ni amb una vareta màgica us aconseguirem arrencar del llit, però us prometem intentar-ho, almenys fins que siguin les 6. Ara veurem si això de la màgia de la ràdio funciona. I és que amb un xas ja tornem a ser al vostre costat.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, bon dilluns, bon dia.
2: Molt bon dia, què
0: tal?
2: Doncs mira, estava pensant, perquè has fet la traducció de hago un chas i aparezco a tu lado,
0: sí.
2: Que a vegades les onomatopeies en català també es tradueixen...
0: No m'ho diguis, chas si també?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar. Haurem
0: ara
2: de preguntar
0: ho preguntem a dalt.
2: Si és xim o...
0: Xup, xup. Preguntem-ho lingüistes.
2: Va, clar,
0: a veure si m'ho pot resoldre.
2: Aviam com ho hauríem de fer.
0: Chas, potser chas no està ben dit en català?
2: No ho sé, però com que les onomatopeies...
0: Sí,
2: clar,
0: sí.
2: Per exemple, el guau no és guau dels gossos, és bup.
0: Exacte.
2: Per posar-te un exemple.
0: Mirem-ho.
2: S'ha de mirar.
0: Diguem-te les coses.
2: S'ha de ser correcte. Escolta'm, amb tota la... Amb tota la correcció i l'alegria d'un dilluns, vols que t'expliqui què farem al matí de Catalunya Ràdio?
0: Per favor, que si no, no puc viure.
2: Doncs mira, explicarem totes les novetats d'aquest acord de pau que s'ha signat, bueno, no s'ha signat, que s'ha arribat aquesta nit entre
0: Estats Units
2: i l'Iran, que s'assignarà divendres. També tindrem el conseller de presidència Albert Dalmau. I a Francisco Marco, el perit de la defensa del cas Andic. Atenció amb el que ens pot explicar Francisco Marco a partir de 3:15. Després, a secció del cor amb la Laura Fa, ben atents amb les novetats.
0: Ai, ai, ai,
2: i a les 11 gossos. Nacho
0: no gossos en general,
2: No. El grup de música.
0: Val.
2: També atenció amb el que vam explicar al matí de Catalunya
0: Ràdio.
2: I després una mica d'humor i... Ja haurem fet. I xas.
0: Ja haurem,
2: fet
0: xas, haurem acabat el dilluns, a veure si és llarg o curt aquest dilluns. Que, per cert, també tenim partit de futbol ara mateix, Maiol.
2: Sí. Tenim un interessantíssim Suècia-Tunísia que va guanyar en Suècia 2-1 inici de la segona part. Minuts 50, què et sembla?
0: Li hem informat els matiners d'aquest partit
2: això
0: amb aquesta fanfària.
2: Això és la fanfària quan llegi gol.
0: Exactament. Espero els teus whatsapps.
2: I tant, jo et vaig dient.
0: Gràcies, Maiol.
2: Sí, fins ara.
0: Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: En només 3 minuts arribem a 5:45 del matí. Amb la Carola repassem aquestes hores del matí. Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira que l'exprimer ministre canadenc, Justin Trudeau, ha hagut de sortir a donar explicacions per no assistir al debut del seu país al Mundial, que jugava a casa, a Toronto. En lloc d'això, Trudeau va preferir anar a Los Angeles per veure el partit dels Estats Units on actuava la seva parella, Katy Perry.
0: No ho diguis.
3: Actuació brutal, eh? Ja dic que posa la pell de gallina. Fins aquí una decisió personal que jo no discuteixo, perquè probablement jo hauria fet el mateix abans una actuació de Katy Perry que no pas un partit de futbol.
0: Quin avorriment, ja t'ho dic ara. Vull dir, fins on escollir aquí els quatre que estem a l'escola i som a l'estudi.
3: El problema és que les imatges no han ajudat gaire. Les càmeres els van captar a la grada, entre petons, complicitats i cerveses, en mode cita, com, bueno, mentre el Mundial arrencava.
0: L'amor,
3: i clar, internet doncs, ha fet la resta. Les xarxes s'han omplert de crítiques, de poc patriota, de traïdor, del que vulguis. Bé, doncs Trudeau ha deixat passar unes hores fins que aquesta matinada ha decidit respondre. I ho ha fet amb una frase que, bé, ja ho diu tot. De vegades toca complir amb les obligacions de nòvio, clar, normal, és si sembla, és la seva parella.
0: Però és que a la gent li fa falta practicar sexe, perquè és que la gent, de veritat,
3: o sigui,
0: això és ràbia, és que és ràbia continguda.
3: Clar. A més, és que com que som tan guapos tots dos, home, i tan atractius, per favor.
0: Fan bé, s'estimen, sí. Noi, deixeu-li que gaudeixin de l'amor.
3: Exacte, això sí, ha posat en aquesta piulada, ha posat un emoji amb la bandera del Canadà per recordar qui dona suport, eh? Per tant, conclusió no escrita, en aquest Mundial hi ha qui juga al camp i hi ha qui juga el partit més complicat a la graderia o més divertit.
0: El més divertit. Sí, sí, li ha sortit una mica més car, ha patit una miqueta més amb aquest partit,
3: sí,
0: però després deuen haver arribat a casa i el deuen haver disfrutat.
3: A veure, una cerveseta allà a la graderia ja amb la seva parella, què més vols? Vinga, va.
0: Practiquem més sexe, gràcies. Això, Carola, fins ara. Aquestes hores del matí, saps que la gent s'espanyava, i ara estic jo aquí, amb la sort que porto arrossegant.
3: Aquest gent que aprofita la trampera matinera, no?
0: També t'ho dic, també t'ho dic. Mira, m'has donat aquí. Vinga, seguim. Perquè avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és una mica millor perquè després d'anys d'oblit, per fi els 3.000 morts de l'Hospital Psiquiàtric de Sant Boi de Llobregat durant la Guerra Civil han tingut el mínim que es mereixen, un homenatge institucional i la col·locació d'una placa que els recorda i que permet als seus familiars tenir un lloc físic on tenir-los presents. S'acaba així, almenys una mica, amb una injustícia que ha durat anys i que només s'ha pogut revertir amb l'acció de les famílies i investigacions periodístiques.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 15 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Marta Viana, de què parlarem poc?
5: Doncs mireu que alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial, tot i que part d'aquest s'està... De què rius?
0: No, que avui tenim una veu molt fineta, tu.
5: Sí.
0: Tenim la veu amb l'aire condicionat i tot, que tenim la veu, home.
6: Què heu fet?
0: L'aire.
6: L'aire condicionat.
0: Estem així com trobo una mica rascadets.
5: Una mica, res. A veure, això, alguns jugadors es veu que no estan podent contestar en espanyol al Mundial,
0: sí?
5: Tot i que part d'aquest Mundial precisament s'està disputant a Mèxic. El motiu? Es veu que falten traductors. Això és almenys la versió oficial. Es veu que els jugadors han de contestar en l'idioma de les seleccions implicades en cada partit o bé en l'idioma alternatiu, que en aquest cas és l'anglès i no el castellà, però hi ha periodistes que han tirat pel dret, han preguntat en espanyol a jugadors que també el parlen, com per exemple Frenkie de Jong, jugador del Barça, però en aquest cas que juga en Països Baixos.
7: Frenkie, ¿cómo te sientes de ser uno de los líderes de esta selección?
8: Excuse me, has to be in English, Japanese or Dutch.
9: I don't mind, it's okay.
8: No, but it's for the translation.
9: Okay.
5: No, ara ho sentíem, la resposta oficial de l'organització és que falten traductors en remot i que per tant doncs, ho han de fer o en els seus idiomes materns de cada selecció o bé en anglès, que en aquest cas
0: però no ho entenc amb la de diners que hi ha, no pots calcular que necessites
5: bueno, i que
0: aquests intèrprets,
5: que s'està disputant part a Mèxic, no ho sé, en fi, cosetes.
0: Quart de 6 del matí, un minut. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Tenim bones notícies, tal com està tot plegat, per arrencar aquest matí, Lara.
5: Sí, i és que la Fira de la Gamba de Palamós ha batut rècords aquest cap de setmana. Amb 50.000 tiquets venuts, són uns 10.000 més que l'any passat, segons l'Ajuntament de Palamós. En total s'han servit, atenció, 500 quilos de gamba esperada de la llotja del Port Pesquer.
0: Oh.
5: El públic assistent ha pogut gaudir d'una àmplia oferta gastronòmica amb degustacions de la famosíssima gamba de Palamós.
0: Xupa la gamba.
5: Però també amb els diferents plats elaborats pels restauradors locals, que això està molt bé, on aquest destacat producte doncs, ha estat, evidentment, el protagonista.
0: M'encanten les gambes, em fotria unes gambes ara.
5: Ai, sí,
2: sí,
0: i tant. Un platot aquí de gambes mentre anem fent el programa.
5: Ja faríem, ja.
0: Quina gana. Així amb una vora maioneseta...
5: Oh, potser ens està escoltant algú i ens
0: envia... Sisplau, amb allò...
5: De sop de gambes.
0: Avui el que ens pot salvar al matí és un plat de gambes.
5: Ostres, tu...
0: Que l'Ot Serra ens digui quin motiu tenim per saltar del llit, que és la nostra gamba favorita. Ot Serra, bon dia.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és fer una travessa de natació al mar. La temporada ja està en marxa des de fa alguns caps de setmana i ahir, per exemple, es va fer la Neda al Món entre l'Estartit i Torrella de Montgrí, que és benèfica amb la Marató de TV3. L'Atena va ser una de les participants.
11: Unes amigues hem fet la travessa de les Illes Medes. Nosaltres encara som principiants nedant en aigües obertes, però hem disfrutat moltíssim. El mar estava com un plat i realment ha sigut un privilegi poder saltar a l'aigua des del Parc Natural de les Illes Medes. Molt recomanable i més quan és per una bona causa.
10: Agafeu el calendari i apunteu algunes de les pròximes cites. La Marnaton de Sant Feliu de Guíxols el 27 de juny i la Milla Nàutica Solidària dels Bombers de Barcelona diumenge 28.
0: Doncs vinga, nedar com si fóssiu sirenetes. M'encanta.
5: O gambes.
0: Sí, eh?
5: O gambes.
0: O gambes. Passa que si has de nedar com una gamba, Potser en un dia no t'ho fas, eh? Perquè no, la gamba neda no, a poc a poc, no?
6: Sí, no? Sí, així com...
0: Com neda una gamba.
6: O sigui, com un cuc, no?
5: Trobo que esteu fent molt bé el gest.
6: Veure, sí,
0: som dues gambetes, som dues gambetes. Que per cert, la presentadora Mercedes Milà va anar al podcast Menudo Cuadro i el que ha dit s'ha anat viralitzant al llarg d'aquest cap de setmana i d'aquestes últimes hores.
6: Sí, perquè ha confessat que una vegada va ser infidel al seu marit.
9: ¿Y la infidelidad, cómo te hizo sentir? ¿Llevaste mal de remordimientos?
12: En el momento que ocurría, no lo llevé nada mal, para nada.
9: Espero.
13: ¿Y a posteriori?
12: Y luego ya, cuando me encontré a mi marido, pues eso ya fue más complicado. Pero mi marido tuvo una reacción buenísima y me dijo, eso no es importante.
13: Pues qué guay.
9: Pues qué maravilla de reacción.
0: Doncs em sembla estupendo. El que passa que diu, clar, el remordiment al moment no, dic, bom, el remordiment vindria a ser això, no? O sigui, quan sí. Ja ho has fet, no quan ho estàs fent. No, m'imagino la Milà,
6: no?
0: Sí, i suposo que amb una relació més que madura amb la seva, aleshores, parella, que li devia dir, doncs, escolta...
6: Mira, escolta, potser el marit també ho havia sigut, llavors, vinga...
0: I estimats,
6: estaria bé saber-ho, això.
0: El què?
6: Perdó, que dic, estaria bé saber-ho, això del marit.
0: Sisplau, investiguem-ho aquesta setmana. El cor també batega amb Miqui Núñez.
14: Avui et tornaré a veure i et cantaré al cau d'orella totes les coses que em cremen quan el teu cos no és aquí.
6: Perquè es veu que si fos per ell ja seria pare, però que encara s'ha d'esperar una mica, doncs, perquè l'altra part encara no ho vol. Ho ha explicat en un podcast que també hi ha de convidada.
0: L'altra part és la seva parella, no?
6: Sí, sí, sí. Ara Roy, la Sara. Ho ha explicat en un podcast que han fet conjuntament amb Laura Escanes, que diu en aquest cas que també li agrada repetir això de ser mare.
15: Yo he nacido para ser padre. No sé, me gusta.

0: Qui ha barrejat això, aquest vídeo?
1: Ah, no, la música està
0: fortuna
1: fatal.
0: No se sent res.
1: Però bueno, que l'altra part, la Sara en aquest cas no vol, diu. I l'Escanes diu que amb la Roma de moment molt bé, però que sí, que sí. Que ella repetiria.
0: Molt bé, doncs escolta'm. Espera't a veure un moment. Gol de Suècia. Espera, que ara hem d'anar retransmetent el partit. Gol de Suècia.
1: Molt bé.
0: Molt bé. A veure, com anem? Com va això? 3-1.
1: 3-1. Ja està fet, això.
0: I escolteu, seguim endavant, perquè encara hem d'arribar a 6:15. Aquestes hores del matí també, Lara García, volem saber quins sons deixa la ràdio.
1: Doncs el matí de... Ui.
0: Veus?
1: Doncs el matí de Catalunya Ràdio, divendres passat, ens va visitar el cantautor Joan Dausà, que ja fa un parell de mesos que va publicar el seu nou disc, Immortals.
2: Quina enveja, aquell moment de festivals en què creies que des de la música, des de l'art, des de la passió, podies transformar el món, no? Aquella imatge d'algú amb una rosa davant d'un tanc i que el tanc està quiet. Ara penso que si féssim això, el tanc passaria per sobre i ningú diria res. I llavors, d'alguna manera, em venia tot i així el desig i la necessitat de dir, ei, però potser sí que es pot transformar el món. Però llavors posava les notícies i veia que no, que ens guanyaran. Però vaig pensar, potser hem de competir en un altre pla. O sigui, Trumps, Netanyahu, potser seran més rics, acumularan més poder i es sentiran que ho tenen tot, però quan acabi la vida, l'últim dia mirarem enrere i potser nosaltres hem tingut una vida amb més sentit, amb més amor.

0: paquet. Quina bona reflexió, per cert, que ha fet Joan Dausà. Podeu recuperar l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Val la pena escoltar el que va explicar el Dausà a finals de setmana al matí de Catalunya Ràdio. I avui, 15 de juny, què passava, Marta?
1: Doncs un 15 de juny, en aquest cas del 1996, moria Ella Fitzgerald, una de les grans llegendes del jazz. Es veu que de jove ella no volia ser cantant, sinó ballarina. I, de fet, en un talent show d'aquests igual,
0: Rizzo
1: i Marta. Es veu que en un talent d'aquests, un concurs a l'Apollo Theater de Nova York, es va posar tan i tan nerviosa que va decidir cantar en lloc de ballar.
0: Ah, mira.
1: I aquella decisió doncs li va acabar, evidentment, canviant la vida.
0: Era coneguda
1: com la primera dama de la cançó, va acabar guanyant 13 premis Grammy, va enamorar, evidentment, tot el públic i tothom deia que tenia una increïble capacitat d'improvisació i fins i tot quan oblidava la lletra d'una cançó es veu que s'anava doncs inventant paraules i melodies sobre la marxa i aconseguia doncs que el poble, el públic,
0: que també
1: ni un notés.

0: Hi ha moltes maneres de començar el dia, però amb aquesta música crec que és un regalàs pels oients dels matiners, els que esteu fent el primer cafè. Agafem-nos de les mans, noies, i connectem amb els astres. Com cada matí volem saber quin dia ens espera astrològica. Ben parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui dilluns 15 de juny comencem la setmana amb la lluna nova a Bessons. I això no va tant de tenir grans respostes, sinó d'atrevir-nos a fer-nos noves preguntes. Pot ser un bon moment per obrir una conversa, escriure una idea, fer aquella trucada pendent o mirar una situació des d'un altre angle. Aquesta lluna nova ens recorda...

0: felicitant l'exvicepresidenta espanyola, María Teresa Fernández de la Vega, que avui arriba als 77 anys, també suma un any més i arriba als 62 anys l'actriu Courtney Cox, i acabem felicitant l'actriu Blanca Portillo, que avui li tocarà bufar 63 espelmes. Un dilluns és menys dilluns si us toca celebrar l'aniversari, per tant, per molts anys i que tingueu un dia carregat de bons moments.
1: Els matiners. Som pura cafeïna.
2: Vinga, va, que amb només 5 minuts arribem a 5:45 del matí. Bon dia, Catalunya. Benvinguts al primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Som els matiners. D'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Moments que recordarem amb tots vosaltres d'aquí uns instants als matiners de Catalunya Ràdio, com la visita, en aquest cas, del jurista i l'exjutge Baltazar Garzón per al programa Col·lapse del Jordi González. Serà d'aquí uns moments, perquè abans toca recordar que hi ha artistes que avui també fan anys. És el cas del cantant i productor musical Carlos Gin. Bufarà 53 espelmes, segur que tots el recordeu, i avui és un bon dia, precisament, i un bon moment per tornar a escoltar alguns dels seus bons èxits. Èxits que ens ha regalat al llarg d'aquests anys de carrera musical. I amb aquesta, que queda fantàsticament bé, per arribar pràcticament a 5:45 del matí. Això es diu Have a Nice Day.
3: Good morning, guys and gals. Here we are once again trying to figure out the true identity of this mysterious person that we have all come to know. But today is the most important day of my

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. I a les 11 entrevistarem Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, membres de Gossos. A la tarda ens visitarà Cesc Cornet, autor de Les ombres que ens acompanyen, una novel·la policíaca viral. Al Catalunya Nit, Toni Padilla ens portarà històries sobre el Mundial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 15 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
2: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer en proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Ginebra, a Suïssa, divendres d'aquesta mateixa setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: Per la seva banda, la televisió estatal iranià ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
2: És un primer pas, però ara les dues parts tindran 2 mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb 3 temes sobre la taula: l'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita: el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana Hezbollah al Líban.
0: I mentrestant, el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci.
2: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels $83. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat ha caigut pràcticament $4 de cop i després ha continuat a la baixa. Els $83 del preu actual són $15 menys que fa una setmana.
0: El conflicte que continua sense resolució és el d'Ucraïna.
2: Aquesta nit i matinada Rússia ha llançat una altra onada d'atacs amb míssils i drons i ha provocat almenys 9 morts. Els atacs han afectat especialment Kharkiv i Kiev. A la capital ucraïnesa, un dels atacs ha fet diana en una de les catedrals més importants de la ciutat i s'hi ha declarat un gran incendi.
0: Els sindicats no han signat el pacte amb educació i adverteixen que no pararan.
2: Mantenen les seves demandes i exhibeixen capacitat de convocatòria amb una manifestació multitudinària al centre de Barcelona. A més, pressionen l'executiu per continuar negociant i avisen de noves mobilitzacions a l'inici del curs, del pròxim curs. Sentim Iolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
3: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
4: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
0: I alerta perquè avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
2: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rosell és subinspector del cos.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
2: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir n'hi va haver 3. Una a Cervià de les Garrigues, una altra a Pons, a la Noguera, i finalment una a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres 2 estan estabilitzats.
0: 6 morts en el xoc de 2 helicòpters en ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil.
2: Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree, que el mes que ve havia d'actuar a Barcelona, i el youtuber argentí Gaspi. La policia n'investiga les causes. Després de xocar, els 2 aparells van caure a plom sobre un pàrquing a l'aire lliure de la ciutat. Unes càmeres de seguretat de la zona van enregistrar l'accident.
0: I resultats frescos del Mundial, que ho estem dient des de les 5 del matí.
2: Doncs estem molt pendents d'aquest Suècia-Tunísia que s'està disputant a aquesta hora. De moment guanyen els suecs per 3-1. Aquesta matinada Costa d'Iberi s'ha imposat a Equador per 1-0. I ahir a la nit, Països Baixos i el Japó van empatar a 2. Avui és el torn d'Espanya. Seguiràs a les 6 de la tarda.
0: I tant. He reservat taula al restaurant, pantalles, doble surround.
2: Te'l posen a l'hora que et va bé.
0: Sí,
2: després
0: perfecte,
2: ja pots anar a dormir.
0: Me'n vaig a dormir. I tant, Àlex, que ja m'has alegrat el dia. Gràcies. Fins ara. 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Vinga, preparats per veure el partit. Mentrestant, repassem avui què diuen les portades de la premsa. Què ens hi trobem?
6: Avui venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que trama arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz.
1: L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, el Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto, concretament, per a les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera.
6: Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El periòdico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya.
1: I per acabar, esports. El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: I als articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
1: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta l'acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
1: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units només busca amb motiu del Mundial de Futbol.
6: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
1: A El Periódico, el diplomàtic Jorge Dezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
6: Explica que el president republicà hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i també Bolsonaro, i ara es posiciona al costat d'Abelardo de l'Espriella a Colòmbia.
1: L'editorial del País es fixa en Venezuela i l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
6: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
1: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
6: Diu que la congelació del front ucraïnès no apropa la pau a Europa, sinó potser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: Pràcticament 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dilluns.
7: Hola, bon dilluns.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Com arriba el Barça al Senegal?
7: Doncs a través d'un jove de Guissona, el Nanou Koundoul, que des del 2019 comenta els partits i notícies del club Angolof. De gairebé 800.000 seguidors a TikTok i 50.000 a Instagram, i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar part de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Per favor, partem les criatures. Sobretot una bona notícia pels fans de Nino Bravo.
8: Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia.
7: Vis això i t'entusiasma.
0: De Barça al matí amb Nino Bravo, la setmana no pot anar malament.
7: Doncs vinga.
0: Què ha passat?
7: Nino Bravo serà un gegant de la falla municipal de València l'any que ve, el 2017. Segons llegim al web de Punt Media, farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament de València amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers d'aquesta mítica cançó d'Un beso i una flor.

0: Doncs molt bona iniciativa.
1: I tant.
0: Carai, Sílvia, caramba, no em deixes de sorprendre.
1: Ai, si vols, deixem aquí, eh? Fas la cançó.
0: La gent diria, escolta, menys titulars i més música. Vinga, va, seguim. Una petició per Lego.
1: Sí, després que la companyia danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa que Lego faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona.
0: Vist el negociet aquí. Ja l'hem vist, ja l'hem vist.
1: Quins? Doncs a veure si ho endivines.
0: No ho sé, no ho sé, sorprèn-me.
1: El telefèric del port. Aquesta imatge amb el telefèric.
0: Sí. Curiós.
1: Aquesta una. L'altra, les tres xamanelles.
0: Ah, que xulo. Sí. No m'agrada.
1: I l'altra, la Fundació Miró.
0: Molt bé.
1: També.
0: Bueno.
1: Sí, quedaria.
0: Podríem haver fet una casa a Milà, no? Una pedrera.
1: També.
0: Ja aniran fent, ja aniran fent.
1: No, que no tot sigui Gaudí.
0: No, exacte. També repassem altres arquitectes importants també de la ciutat. Les arts marcials més dures a la Casa Blanca.
1: Sí, una lluita d'arts marcials mixtes. És el primer esdeveniment esportiu professional que se celebra a la residència presidencial, però Donald Trump l'ha convocat coincidint amb el seu 80 aniversari i el 250 aniversari dels Estats Units. Han muntat un espai per l'ocasió i els assistents li han cantat alt per molts anys. Un cop més, no ha estat exempt de polèmica. Ho veiem a diaris digitals nord-americans.
0: Amb només 6 minuts, 3 quarts de 6 del matí, escolta'm, fot una calor marcorada avui, que la gent que sortia al carrer haurà notat que ha estat en moltes poblacions catalanes una nit autènticament tropical.
2: Ha costat dormir, sí. Certament. El dia, però, tindrem tant núvols com també moltes estones de sol. La temperatura continuarà sent alta. A partir del migdia apareixeran tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que durant la tarda podrien arribar al Pla de Lleida o també a la Catalunya Central.
0: I a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals i com engeguem aquesta setmana, Marta?
3: Doncs avui, 15 de juny, sabrem qui guanya el Premi Nacional de Periodisme Cultural que atorga precisament el Ministeri de Cultura. Aquesta és una de les previsions d'avui dilluns. També avui, al Palau de la Música, concert important. Amb el pianista canadenc Jeden Isik Zurko, està guardonat amb la beca Alicia de la Rocha, actua avui a les 8 del vespre, té només 27 anys i és ara mateix un dels pianistes amb més projecció internacional. Si el voleu veure, avui, concert a les 8 del vespre. Tot això, mentre aquesta setmana també haurem de parlar, i molt, del Sonar.
0: Ui, si més que el Sonar sembla una festa tropical.
3: Pues espera, tot
0: sembla
3: el que vindrà.
0: Sembla la banda sonora de Baiana.
3: Comença dijous, encara queden uns 3 dies, però se'n sentirà parlar i molt. Hi haurà aquesta vegada per primer cop una ubicació única, serà la Fira Gran Via, no hi haurà el Sonar de dia i el Sonar de nit com hi ha hagut fins ara. Hi haurà programació ininterrompuda, 10 hores dijous de música amb 4 escenaris diferents i fins a 14 hores de música sense parar divendres i dissabte amb 6 escenaris en aquest cas. Algunes novetats, per exemple, des de la direcció nova que estrenen aquest any, és una reivindicació històrica i és la política de la reentrada, és a dir, la gent podrà entrar i sortir del recintre i això serà una manera també de gestionar les jornades llarguíssimes maratonianes
0: del Sonar.
3: Exacte.
0: Mare meva.
3: Això és una de les coses, de les novetats d'enguany, i també, per exemple, que s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes a dins del Sonar, cosa que també està molt, molt bé, i es podrà entrar menjar des de fora, que també és un altre punt important.
0: Doncs escolta, molta gent es queixava d'aquest canvi d'ubicació, sobretot del Sonar de dia, del Sonar de nit, una de bona i una de dolenta, una de freda i una de calenta, no?
3: I tant, segur que això...
0: Aquest canvi de recinte també, aquesta poder entrar i sortir, que sempre està bé, perquè...
3: Una dormideta també va bé, això.
0: Si senzillament vols anar a donar un tomet i agafar aire, no?
3: Sí.
0: Doncs segur que serà un altre èxit al Sonar d'aquest any. I xinutxano, anem fent camí cap a 3:45 del matí. Alerta, avui movem el dial al 1990. Carles Sanz, Paco Mir i Joan Gràcia, qui són, evidentment, els Tricicle, col·laboraven aquells anys, els 90, al programa Bufet Lliure de Catalunya Ràdio. Va ser, de fet, una estona de ràdio amb un humor molt Tricicle. Escolteu.
4: Arriba a la casa de la bruixa dentista, a prop de la Font de la Mola. Es troba una cua de princeses tremenda.
5: Mira,
4: agafa i se'n va. Joan, no, jo cua no. Es troba una granota d'un color verdós. Molt bonic.
6: Molt bonic.
7: Molt bonic.
6: Això és molt bonic. No? Una cosa...
4: Una mica llefiscosa.
6: Sí.
4: Llardosa. D'una viscositat enganxosa.
0: Vinga, quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí, a Boston, als Estats Units, falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà qui tenim? Doncs amb el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Made in Might, matiners. La publicació de la novel·la Ulisses de James Joyce el 1922 va marcar tant la societat irlandesa que el 1954 es va decidir que cada 16 de juny se celebraria el Bloomsday, una festa en honor a Leopold Bloom, el seu protagonista.
7: A husky fife note blue. Blue, blue, bloom is on the
8: gold pinnacled hair.
5: A la novel·la, el 16 de juny de 1904, el protagonista coneix a la seva esposa. I ara, a 2026, durant el Bloomsday, els seus participants dinen i sopen el mateix que van menjar els protagonistes de l'obra i fan tot d'actes que també van fer els seus personatges.
9: Oh, Rose. Now it's chirruping answer.
10: Jingle. Jingle. Jingle, jaunt, jingling, queen, rang.
5: Avow. Ho fan tot amb vestits de l'època i amb Ulisses a la mà. Es reciten i es representen diversos capítols de l'obra que transcorren per Dublín. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Dublín pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Doncs vinga, gràcies com sempre a en Guillem Soler. A partir de les 6 del matí ens llega com sempre el matí de Catalunya Ràdio. Mayol.
11: Doncs mira, molt pendents d'aquest acord entre els Estats Units i l'Iran. Explicarem els detalls de la firma que es produirà divendres i de què suposa i de com es reaccionen sobretot els mercats i el preu del petroli, que això també ens interessa. Veiem si va una mica millor per la butxaca. També analitzarem els últims incendis que hi ha hagut a Catalunya, que estan o bé controlats o bé estabilitzats, per tant, bones notícies, però ahir ja n'hi va haver 4. Tindrem Albert Dalmau, el conseller de la presidència de la Generalitat, i a Paco Marco, que és el pèrit contractat per la defensa de Jonathan Andic. Atenció al que explicarem sobre el cas Andic al matí de Catalunya Ràdio. Després, secció del cor amb Laura Fa, i a les 11, novetats. Atenció, perquè venen els gossos, Nacho Tarrés i Oriol Ferrer.
0: Ui, novetats i gossos?
11: Ja veurem, ja veurem. Ja
0: ens han d'explicar alguna cosa?
11: Ja veurem, ja veurem. Doncs a partir de les 11. Bueno, avui és dia de no desconnectar-se, ja t'ho dic ara.
0: Com cada dia.
11: Ja sí, però avui encara
0: avui
11: més.
0: Encara avui més. Encara per començar més. La setmana amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ja les tinc despertes, les gambetes matineres avui, Marta Viana, Lara García. La Lara està amb una cara de desperta avui també, espectacular, m'encanta Lara.
3: Fem el que podem.
0: Clar que sí, home, amb alegria i bon humor. Arriba el moment d'exprema les neurones, si és que encara ni alguna que us funcioni aquestes hores del matí, també t'ho dic.
11: Sé que esteu nerviosos perquè avui hi ha un Espanya cap verd al Mundial, debut a Espanya al Mundial, i per tant, una dada sobre Espanya i el Mundial.
0: A veure, Sara Lías preparada, eh?
11: Mentrestant estem comprovant si hi ha gol al Suècia-Tunísia, eh? Està al bar comprovant. Ara
0: ho veurem.
11: Va, en concret, quina audiència va tenir en espectadors i share la final del Mundial del 2010 entre Espanya i Holanda? Audiència Espanya, òbviament.
0: Ah, Espanya.
11: Sí, Espanya, Espanya. Espectadors i share, va.
0: Hòstia, jo de share diria que un 30? I d'espectadors... Hòstia, no ho sé. No podem dir només el share? 8 milions.
11: 8 milions, 30% i 8 milions.
3: Va, jo em tiro 15 milions i 37 de share. Jo diré 35 de share i 10 milions.
0: Com està això, Mayol?
11: El partit va tenir 13,9 milions d'espectadors.
0: Marta, molt bé.
11: Un 82,9% de share.
0: Què dius?
3: Ho hem subestimat.
11: Moltíssim. Gol de Suècia, gol de Suècia.
0: Oh, sí?
11: Sí, sí, sí, sí, gol de Suècia, estan celebrant.
0: Fanfàrria.
3: Fanfàrria normal.
11: Ah, exacte, mira, mira, mira.
0: És a dir, però clar, la Marta s'hi ha apropat en nombre d'espectadors.
11: 82,9%, però molt lluny de Xer.
3: Molt lluny de tots, nois.
11: És una final del Mundial. I la pròrroga va arribar al 85,9% de Xer. El gol d'Iniesta, 90% de Xer. I no és la retransmissió més vista de la història.
0: 4-1, eh? 4-1.
11: 4-1, sí, ha marcat Suècia. La tanda de penals entre Espanya i Portugal de l'Eurocopa de 2012, semifinals, va arribar a tenir 19 milions d'espectadors. 87,3% de share. O sigui que només hi havia una de cada 10 persones que no estaven mirant la tele, entre ells vosaltres tres, pel que sembla.
0: Ja t'ho dic ara. Gràcies, Mayol.
11: Fins ara.
0: No marxeu, perquè d'aquí uns moments Roser Capdevila i Pilarín Vallès, que van passar pel cotxe de l'Eloi Vila, com sempre és una meravella veure aquest duet ja pràcticament artístic, i repassarem també les paraules que va dir que va ser interessants al col·lapse de Jordi González, el jurista i exjutge Baltasar Garzón. Serà d'aquí uns moments, els matiners, no marxeu, va.
12: Senyores i senyors, bon dia.
13: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Leire Díaz, bon dia.
14: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
12: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
14: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
12: Jordi, bon dia.
15: Bon dia. Sí. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
16: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
17: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
12: Candela Peña!
18: Quina il·lusió!
12: M'he engreixat una mica.
18: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
13: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
19: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
20: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
19: Per orelles fines i cors oberts.
20: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
19: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
20: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
20: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
22: Sí.
21: Sí, estàs còmode?
22: Sí,
21: t'agrada presentar l'Estat Passant? Sí,
22: sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
21: Clar, és fàcil.
22: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
21: I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
22: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Amb la Sílvia repassem la premsa digital i, coincidint amb la visita del Papa, qui s'ha fet l'espavilat?
1: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
0: No ho sé?
1: Sí, correcte.
0: A veure,
1: sí, sí.
0: On són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. Qui? Ui, ara, espera, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta, no us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador. Noi, és que, a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat?
1: Ara
0: sí?
1: Ara sí, doncs un poble de Badajoz.
0: T'estàs agafant el micro?
1: T'estic agafant el micro.
0: Posa't el teu, no et preocupis.
2: Torna el teu.
0: Ah, ho has de veure.
1: És que si no, no ho veig.
13: Els matiners.
0: Vinga, va, que en 10 minuts arribem a les 6 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Com us estàvem comentant, alerta, el jurista i exjutge Baltasar Garzón va parlar a Col·lapse a TV3 amb el Jordi González i, sobretot, va reflexionar sobre l'estat de la justícia actual i sobre el lawfare que erosiona la convivència de la ciutadania.
24: Todo lo que se refería al proceso y a todas las instancias y consecuencias que vinieron después y la criminalización de todo ese episodio era un grave error, que no había ni rebelión, que no había ni sedición, que nunca se tuvo que plantear este tipo de procedimiento en el Tribunal Supremo, ni que la querella presentada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, se debería de haber producido y tuvo unos efectos nocivos para la convivencia.
25: ¿Y creo que Puigdemont hauria de ser a Cataluña ya?
24: Quizás no tendría que haber salido nunca de Cataluña. Es decir, para mí no es edificante que el presidente de la Generalitat de Cataluña tuviera que salir al extranjero, mantenerse allí, seguir un proceso de confrontación penal permanente con todos los acontecimientos que hemos vivido, sino estar en Cataluña y solucionar los problemas. Porque al final, gran parte de estos años se han dedicado a atender este tema cuando se podría haber afrontado con argumentos y actuaciones y decisiones polítiques.
0: Podeu recuperar la conversa interessantíssima a través del web i l'app de 3CAT. I home, quan parlem de Pilarín Vallès, Roger Capdevila i Eloi Vila a dins d'un mateix cotxe...
3: Que monos tots.
0: Rep on anar malament. Alerta el que comentaven, o què els hi comentaven les il·lustradores a l'estimat Eloi.
26: Us preocupa el llegat que pugueu deixar?
27: Bueno, jo sempre saps que em penso que no em moro del tot. Deixo a molts llibres, estic dibuixada jo. I llavors jo penso que estic dintre dels llibres. Bueno, la Pilarina encara menys morta. Bueno, no ben, no ben morta, però quasi morta.
26: Per què és per la quantitat de dibuixos que ha fet?
27: Per 80 anys vaig fer uns meus llibres. Jo sí que trobo que hi han coses importantíssimes, amb art inclús, el teatre, la música, que si no ho posen en un disco, aquell senyor acaba de tocar o acaba de cantar, aquella senyora, i s'ha acabat, En canvi, el llibre té aquesta presència,
26: Sí, no és efímer.
27: No és efímer.
0: Meravellós és també poder recuperar el programa que sempre n'aprens, de la Pilarín i de la Roser quan xerren de la seva experiència i d'aquesta vida vital. 1.000 llibres, Pilarín Vallès.
3: Una bogeria.
0: És que és una bogeria. Jo m'encanta ja perquè comença a arribar l'estiu i la Pilarín fa aquests vídeos aquests que es tira a la piscina, que jo sóc fan,
3: Sí, ja l'estem esperant.
0: És que és una meravella. 9-3-2-0-7-4-7-4, al telèfon per parlar, com cada dia amb els matiners de Catalunya Ràdio. Avui vull saludar l'Encarna. Encarna, molt bon dia.
4: Bon dia, Xavier.
0: Com estàs, Encarna? Que optimista que et veig ja de bon matí.
4: Bueno, estem aquí encara desperts, jo a punt d'anar a dormir, tu començant la jornada.
0: Has vist? Ens estem a punt d'intercanviar els marcadors, pel que veig.
4: Pues sí, jo em quedo una horeta i cap a casa.
0: I escolta'm, què fas desperta a aquestes hores del matí, Encarna? O d'anar a dormir, vaja.
4: Tenim un forn de pa, aquí al poble.
0: A quin poble?
4: A Sant Fruitós de Bages.
0: I com es diu aquest forn?
4: Es diu Fet de Farina.
0: Fet de Farina, a Sant Fruitós de Bages. I entenc, Encarna, que tenim un horari més nocturn que diurn,
4: Bueno, ja de tot, no estan que els nostres 24 hores del dia.
0: Mare meva.
4: Abans de que marxi jo, ja venen les dependentes, i ara també venen el pastisser, la pastissera, i bueno, quina fent.
0: Encarna, és un negoci familiar?
4: És un negoci que vaig cobrir jo fa 10 anys, com una passió.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sense explicar-ne res. Però les circumstàncies han anat de positiu i ara ja en som 11 treballant, quasi bé.
0: I escolta'm, Encarna, per què et pica la curiositat de començar aquest negoci i dedicar-te al món del pa?
4: Sempre m'han atret molt les coses de fermentació, les masses i aquestes coses, i sempre feia les meves coses a casa i vaig pensar, mira, tira't a la piscina, i em vaig tirar a la piscina i encara estem nedant.
0: Clar, home, 10 anys després, gairebé 11, com ens estaves dient, és tot un èxit, per tant...
4: Sí, no, i ara ja tinc continuïtat a darrere, tinc la meva filla, el meu gendre, que són més professionals que jo, evidentment sóc una mica xusquera.
0: Home, no tan xusquera si portes 11 anys,
3: Clar.
4: Bueno, però jo no tinc la formació que tenen ells dos, i llavors la cosa ha anat prosperant que s'han vist dos.
0: Escolta'm, però també suposo que contenta que hi hagi relleu de tot això, no? Perquè entenc que quan obres un negoci...
4: La veritat és que sí, perquè jo pensava la que em jubili, això, adéu Andreu.
0: Però... Clar. I un dia va arribar la filla i va dir, mare, no et preocupis, que això ho tiraré endavant jo també.
4: Sí, jo sempre dic que la pandèmia em va anar perfecta.
0: Veus?
4: Sí, perquè van venir a treballar i, mira, els va començar a agradar i dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits, que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar-te de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters...
0: Paletes...
4: Peones, tots aquests oficis que s'estan perdent.
0: Exacte, és que el perill de tot plegat és que cada vegada hi ha menys relleu generacional en tot això i no ens estem adonant que potser algun dia ho trucarem un manyà i no en trobarem enlloc.
4: No passa ara ja.
0: Exactament, sí, tens tota la raó del món. Doncs escolta'm, Encarna, salutacions des de la ràdio, el forn fet de farina. De Sant Fruitós de Bages. També una abraçada, Encarna.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Felicitats pel negoci. Bon dia. Adéu. El tinc per aquí. Ell té el seu propi
5: aquí
0: negoci.
5: Mateix.
0: Bon dia, Cordomí. Que tens una coseta a explicar-me?
5: Sempre dic cosetes explicades si cal,
0: Molt bé, doncs estem aquí pendents per saber, sobretot, escolta'm, quin dia ens espera? Et poso la teva cançoneta de l'Home del Temps, que això sempre fa festa.
5: La que te vulguis.

0: A veure, abans d'acabar, Pere, que li dic adéu a la Marta Viana i a la Lara García, que les tinc aquí. Bon dia, noies, fins demà.
1: Bon dia i fins demà.
2: Fins demà.
1: Bon dia, Eloi.
3: Ai, què ha passat?
0: Que la Marta Viana t'ha dit un bon dia, però té una veu afònica.
1: Sí, perdó. Bon dia, Eloi.
0: I no sent res, bon que, dia, però bon no se't sent, Marta.
1: No se'm sent, tampoc.
0: No, perquè no tens veu, Marta.
1: Bon dia, Eloi.
3: Bon dia, bona hora. Millora't, Marta, per favor. Ai, aquests contrastos de temperatura.
0: Ai, noi, escolta'm, és que ha fet una calor.
3: No,
0: ho estava clar, comentant aquest matí, que he sortit de casa i hi havia el carrer ple de paneroles, Eloi.
3: Deu ser les altes temperatures que hi ha per Barcelona ara mateix. Ara estava mirant les temperatures. Mira, 26 de mínima, vaja, de temperatura actual a la ciutat de Barcelona ara. És molt
0: alta. Quina bestiesa.
3: I a la Ràpita 22, 16 a les Borges Blanques, 16 graus a Olot. És veritat que a l'interior encara són còmodes les temperatures, però a la costa, hi ha alguns llocs que hi ha hagut alguns núvols i s'ha quedat la temperatura més alta. En fi, avui podem tenir una petita refrescada, però només al Pirineu, per a Pirineu, potser al centre de Catalunya, perquè allà s'esperen algunes tempestes. N'hi haurà poques, però les que pugui informar-se podran ser localment fortes aquesta tarda en aquests sectors entre el Prepirineu, nord de la Catalunya central, és on preveiem que puguin ser més fortes. I a la resta, dia de sol, dia de calor, hi ha alguns núvols a aquesta hora, s'aniran passejant, que són els que estan donant aquestes temperatures tan altes, o fet que el termòmetre no hagi baixat gaire, i això es mantindrà així tota la setmana. I fins i tot amb més calor, hi haurà alguns ruixadets de tarda al Pirineu, i sobretot al final de la setmana sembla que els termòmetres encara podrien pujar més de valent.
0: Mare meva.
3: Així que...
0: Sobretot també pendents d'aquestes altíssimes temperatures d'aquestes últimes hores també, i haurem d'anar amb més precaució que mai. Compte que hi ha incendis.
3: Jo sé que em volies preguntar per la fauna i les
0: espècies
3: que passen allà. El que passa és que aquest cap de setmana he estat treballant.
0: Ah!
3: He estat treballant aquí a la tele i llavors és guàrdia intensa, cap de setmana de treball intens, i els bitxos els he hagut de controlar telemàticament.
0: Molt bé, t'han fet treballar una miqueta, eh?
3: Sí, una miqueta.
0: Ui, escolta, m'ha entrat Ricard Ostrell, que mudat, bon dia. Què rius?
4: De tu.
0: Per què?
4: No, m'ha fet gràcia.
0: Però vas molt mudat.
4: Sí.
0: I això?
4: Fa calor.
0: Ara ho estàvem dient. Fa,
4: sí,
0: molta,
4: fa calor,
0: molta calor. Sortit del poble i tot el poble ple de paneroles. Tot el poble.
4: El teu, Vilassar?
0: Sí, sí.
4: Bueno, és que clar, deu fer el birrassà.
0: Això, devia ser del birrassà d'aquest cap de setmana.
4: El tipus de gent, doncs, a vegades porta...
0: porta això.
4: Espècies.
0: Home, pobres. Eloi, una abraçada. Fins demà, estimat.
3: Vinga, fins demà. Adéu-siau.
0: Doncs vinga, tot teu, t'ho deixo. 6 horetes de ràdio en directe. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell i tornem demà. Bon dia, matiners. Sí.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 16 graus a la Tallada d'Empordà, 20 al Gerri, 19 a Riudecanyes. I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà pels propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'acord l'han confirmat totes les parts, contempla reunir l'estret d'Hormuz i, en principi, també inclou el front del Líban. El que no està clar en clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear iranià.
1: Bé, de moment hem de pensar que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani es destrueixi sota la seva supervisió. L'administració Trump el que vol és transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. De moment sabem que tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. I, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, a Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant. Un cop signat el memoràndum, s'entrarà en la fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim.
0: Difícilment és casualitat, l'acord s'ha anunciat també a les portes d'aquesta festa d'aniversari, del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca.
1: Doncs sí, podem pensar perfectament que no és una casualitat, efectivament. Sabem que Trump és ególatra, és narcisista, que li agrada presumir d'alguna cosa, del que sigui, i evidentment en un dia doncs, tan sonat com és el seu 80è aniversari, doncs era el dia més escaient per anunciar un acord que ja saps, Ricard, que hi hem estat moltes vegades molt a prop, gairebé 40 vegades estan comptabilitzades, i aquesta vegada sembla que hi estem una mica més a prop, però Trump ha aprofitat doncs, aquesta gran festa d'aniversari, recordem-ho, amb un ring de Ultimate Fighting per a 4.000 persones davant la Casa Blanca i amb el mall, un parc molt a prop de la Casa Blanca, habilitat amb pantalles gegants perquè ho seguissin més de 100.000 persones.
0: Gràcies, Oriol. Anirem explicant al llarg d'aquest matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses per ser asiàtiques i ha fet caure també el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores també abans que avui comencin a Evian, a l'est de França, la reunió del G7, una reunió en què assistirà, per cert, Donald Trump. La ciutat està totalment blindada, de manera que les protestes s'han traslladat a la ciutat suïssa de Ginebra. I protestes que han acabat també amb aldarulls i enfrontaments amb la policia. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Amb ell farem balanç de la primera meitat de la legislatura, parlarem de seguretat, també de l'augment dels tirotejos i també de la setmana complicada en què afronten els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
2: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx finalment tenen un valor de 1,3 milions d'euros. A 2:15, com cada dilluns, repassarem la premsa del cor amb Laura Fa i a partir de les 11...

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Pas en pas a l'aigua, Pol.
2: És important abans de dir bon dia.
0: Fem un càlcul de la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs ja són 900.000 els immigrants que han demanat acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol. La xifra la veiem avui a la portada del País i suposa un rècord. Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny superen ja en 200.000 les que hi va haver el 2005, l'any en què hi havia hagut fins ara el procés similar més nombrós.
0: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió que se celebra avui de ministres d'Exteriors de la Unió, més enllà de les notícies que arribin de l'Orient Mitjà, sobre la taula hi ha la possibilitat de vetar les importacions de productes dels assentaments israelians il·legals. També el suport a Ucraïna, el dia en què també es podria obrir la negociació dels primers capítols per a una futura adhesió.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: 12 persones han mort en un accident d'avió a Missouri. Són 11 paracaigudistes i el pilot de l'avioneta en què viatjaven. L'aparell, que era d'un centre de salts en paracaigudes, no va aconseguir guanyar alçada després d'enlairar-se i es va estavellar en un camp a tocar d'una carretera.
0: I en què diran avui a la Xina?
2: Amb el boom de l'empresa emergent d'intel·ligència artificial Zipu AI, que s'ha disparat fins a un 48% aquest dilluns en borsa, la borsa de Hong Kong, després que el banc nord-americà JP Morgan alabés les previsions de valor de la companyia alhora que baixava les estimacions d'empreses que eren competència.
3: Avui és dilluns 15 de juny, ens despertem amb temperatures altes a bona part del país. I ara mateix hi ha 22 graus a Sant Cugat del Vallès, 21 graus a Palamós i 16 graus a Tremp. Tan sols ha refrescat una miqueta en algunes zones de l'interior. Avui es preveu matí tranquil, assolellat, amb algunes capes de núvols que ens poden anar creuant, poc importants, i a la tarda sí que hi haurà una mica més d'inestabilitat, amb tempestes que es poden formar al Pirineu, al Prepirineu. Potser també arriben avui al Pla a Lleida i a la Catalunya Central, sobretot al nord d'aquests sectors, i localment podrien ser tempestes fortes amb alguna calamarsa. Aquests pròxims dies es repetiran els ruixats de tarda del Pirineu i les temperatures mantindran molt altes.
0: Avui a la hora del matí, Pau Llonch, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Silvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
6: Ara ho dèiem, el govern del Pakistan mediador en les negociacions entre Washington i Teheran ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres d'aquesta setmana. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
0: La televisió estatal iraniana ha volgut remarcar que Teheran ha aconseguit forçar Washington a acceptar el text de l'acord.
7: És un primer pas, però ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula. L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla proiraniana de Hezbollah al Líban.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. Sí, l'acord entre l'Iran i els Estats Units inclouria el cessament immediat d'aquestes hostilitats al Líban, que es van mantenir fins ahir mateix. De fet, aquí a Israel tothom estava preparat des d'ahir a la tarda per un nou atac amb míssils per part de l'Iran després que Israel ataqués Beirut, que per als iranians ja havia quedat clar que era una línia vermella. De fet, hagués estat la repetició exacta del que ja va passar fa una setmana. Però, finalment, l'atac no es va produir amb la firma d'aquest acord. De moment, no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
0: I les reaccions dels principals líders mundials s'han succeït arran d'aquest anunci de l'acord. Un dels primers a beneir-lo ha estat el secretari general de les Nacions Unides.
6: A través d'un missatge a les xarxes socials, Antonio Guterres l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats i avançar cap a un diàleg estable. Per la seva banda, el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran sempre que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar. I tant el president francès Emmanuel Macron com el primer ministre britànic Keir Starmer han saludat l'acord, però demanen a l'Iran que descarti la idea d'imposar peatges a la navegació per l'estret d'Hormuz.
0: I el preu del petroli cau en picat arran de l'anunci de l'acord.
7: El barril de Brent, el de referència a Europa, es paga ja al voltant dels 83 dòlars. El preu del cru ja anava a la baixa els darrers dies davant la imminència d'un acord, però quan s'ha confirmat el preu del barril de Brent ha caigut pràcticament 4 dòlars de cop i després ha continuat a la baixa. Els 83 dòlars del preu actual són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: I les borses també celebren el final de la guerra a l'Orient Mitjà.
6: Les principals places asiàtiques han obert la setmana amb guanys molt destacats. El Nikkei de la borsa de Tòquio puja un 5%, Seul també un 5% i Hong Kong un 1,5%.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa de Vienne, amb la presència de Donald Trump.
7: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera que presideix Emmanuel Macron ara abordarà les conseqüències del final de la guerra i cap on s'han de dirigir les negociacions durant el període de 60 dies que s'obrirà un cop es firmi l'acord. Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, que són Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit. La guerra ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial són altres temes que hi haurà sobre la taula. Macron aspira a tancar la seva última participació al G7 amb acords concrets, tot i les diferències entre les grans potències.
0: La prèvia d'aquesta cimera ha estat marcada per les protestes.
6: Milers de persones es van manifestar ahir a Ginebra contra el G7. Ho van fer en aquesta localitat perquè és molt a prop de Vienne i perquè Macron havia prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès. La manifestació, convocada per diverses organitzacions, va començar de manera majoritàriament pacífica i amb consignes contra les desigualtats globals, el canvi climàtic i les polítiques dels països més poderosos, però va derivar en aldarulls i enfrontaments amb la policia, que va respondre amb dispositius antidisturbis.
0: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats al sector energètic.
7: Calculen que des que els Estats Units van començar la guerra de l'Iran, una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia han augmentat el seu patrimoni en 300 milions de dòlars cada dia.
0: Berta Torrades.
4: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
5: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
4: Oxfam Intermón insta als governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Almenys 9 morts en una nova onada d'atacs russos a Ucraïna. Els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv i Kiev.
6: A Kharkiv, al nord-est, almenys 5 persones han mort i 5 més han resultat ferides. A Kiev, la capital, el balanç provisional és de 4 víctimes mortals i una vintena de ferits. Les alertes antiaèries han tornat a sonar en bona part del país per l'arribada de drons i míssils. Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de la Dominació, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna. Segons l'alcalde de Kiev, l'atac ha provocat un incendi de grans dimensions. Les autoritats ucraïneses denuncien una nova escalada dels bombardejos russos contra infraestructures i zones urbanes. En paral·lel, Rússia denuncia 3 morts en un atac amb drons ucraïnesos a la regió de Tula, al sud de Moscou.
0: I avui hi ha 51 municipis a Catalunya amb perill molt alt d'incendi. 51. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya.
7: Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. El foc més important és el de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees. Va obligar a desallotjar 8 persones i Protecció Civil va demanar confinament a la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. A Pons, a la Noguera, el foc ha cremat unes 6 hectàrees i mitja.
0: I ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sanaüja, a la Segarra, que ha cremat unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal.
6: Els bombers alerten de l'elevat risc d'incendi a la massa forestal. Martí Rossell és subinspector del cos.
9: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
6: Durant el cap de setmana hi ha un risc molt alt de foc a 8 comarques del país.
0: I en aquest cas, Begoña Gómez està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
7: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular. Les acusacions li demanen 24 anys de presó per malversació, tràfic d'influències, corrupció i apropiació indeguda, i la Fiscalia en sol·licita l'absolució.
0: Madrid, Alba Gil.
10: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Per cert, que aquest matí està previst que comparegui en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any després que esclatés el cas Cerdà.
0: I avui està citat a declarar al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso.
6: Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
11: L'alt tribunal ha imputat el dirigent per la possible fragmentació de contractes amb determinades empreses, mentre ocupava l'alcaldia d'Altafulla entre el 2011 i el 2019. També estan citats 12 testimonis, entre els quals el diputat d'Esquerra i exconseller Joan Ignasi Elena i l'exdirigent d'Iniciativa per Catalunya i exdiputat al Congrés Joan Herrera. En el seu cas, els investiga el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a cooperadors necessaris. La causa la va iniciar un jutjat del Vendrell. Donat que Alonso i Elena són aforats, un per ser diputat al Congrés i l'altre al Parlament, les seves parts del procés s'han derivat al Suprem i al TSJC, respectivament. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Milers de docents i famílies s'han manifestat aquest diumenge per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
13: Avisen que, si no, el curs que ve començarà amb més vagues i mobilitzacions.
0: Marta Sánchez.
14: Els sindicats que no van signar el pacte insisteixen que hi ha d'haver millores. Quan falta una setmana per acabar el curs, diuen que estan disposats a seguir parlant durant tot l'estiu. Sentim Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
15: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res. És a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
16: Exigim el govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
14: La marxa ha tingut el suport de les famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa que dissabte vinent definirà el full de ruta de cara al proper curs. Marta Sánchez, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
14: Ho avancen diversos mitjans britànics que afegeixen que els menors d'aquesta edat tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va imposar una prohibició d'aquestes característiques que no ha funcionat com preveien les autoritats. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes 10, entre les quals hi ha TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X. WhatsApp quedaria exclosa de la prohibició. Està previst que avui s'expliquin els detalls de la mesura, que segons el govern britànic té el suport d'una amplíssima majoria de ciutadans.
0: I els suïssos rebutgen en un referèndum una proposta de l'extrema dreta que volia limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
13: La iniciativa plantejava frenar el creixement demogràfic amb més traves a la immigració i restriccions al dret d'asil, si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. El referèndum el defensava en solitari un partit de l'extrema dreta populista. Segons la televisió pública suïssa, el 55% dels votants ja ha votat en contra. El resultat l'han decantat sobretot les ciutats més favorables a la immigració enfront d'uns municipis rurals més reticents. És un patró habitual, segons explica a 3CAT Albert Esteve, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
17: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles, no? I això està passant, per exemple, en Catalunya.
13: Pel que fa a Catalunya, la migració també marca l'evolució demogràfica demogràfica, prop de la meitat dels naixements ja són de mare estrangera.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio estigueu atents perquè avui a partir de 3:15 entrevistarem Francisco Marco, que és director de Método 3, que és l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic.
14: Una defensa que assegura que els missatges de WhatsApp difosos aquest divendres entre Jonathan i el seu pare Isaac són incomplets i que estan fora de context amb l'objectiu de que encaixin amb les hipòtesis de la instrucció del cas. Segons la defensa, algunes frases, com "no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te", cal enmarcar-les en un context metafòric i de creixement emocional fent referència al concepte matar el pare de Freud. Aquest missatge és un dels indicis en què es basa la fiscalia per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades al fill del fundador de Mango.
0: I avui a partir de les 8 al matí a Catalunya Ràdio també explicarem i ensenyarem noves proves també que s'estan treballant en aquest cas. Proves inèdites que no han sortit fins ara, per tant, atents avui a l'antena de Catalunya Ràdio. I arrenca avui l'audiència de Lleida, el judici per la mort a ganivetades d'un home durant una baralla entre dos clans familiars en un bar de Mollerussa a finals del 2022.
13: S'hi jutgen 6 homes, però els principals acusats són un pare i un fill, per qui la fiscalia demana 16 i 19 anys i mig de presó. La decisió la prendrà un jurat popular.
0: Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
12: La baralla va començar quan van coincidir membres de dues famílies enfrontades en un bar de Mollerussa. Segons el relat de l'acusació, la discussió va anar pujant de to fins que la víctima va clavar un cop amb una ampolla a un dels processats i la reacció del pare i el fill amb qui discutia va ser apunyalar-lo al pit i a l'abdomen. Els serveis sanitaris no el van poder reanimar i l'home de 35 anys va morir. Durant l'enfrontament, dos germans de la víctima també van rebre ganivetades per part del principal acusat i d'un altre membre de la família rival. El cas el jutjarà un jurat popular format per 6 dones i 5 homes escollit divendres passat i l'audiència de Lleida estarà custodiada per un ampli desplegament policial. Des de Lleida, Estela Bussoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Cau a València, una xarxa criminal dedicada a l'explotació de persones transsexuals.
14: La policia en Nacional ha detingut 4 dones i un home per obligar víctimes transsexuals a prostituir-se i consumir drogues. L'operació policial ha permès alliberar 9 víctimes que estaven retingudes en contra de la seva voluntat. Estaven sotmeses a un estricte control de moviments i a multes econòmiques si no feien el que se'ls deia. Els escorcolls que s'han fet s'han intervingut diners en efectiu i diversos tipus de drogues.
0: I han mort 6 persones en xocar 2 helicòpters de ple vol a Rio de Janeiro, al Brasil. Entre les víctimes hi ha el cantant nord-americà Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspi.
13: A l'helicòpter on viatjaven també hi havia 2 productors musicals i el pilot. La 6ª víctima és el pilot de l'altre parell implicat en el xoc. Un dels helicòpters ha estavellat en un aparcament de cotxes elèctrics on ha explotat i ha provocat un incendi que ha cremat una 20ena de vehicles. De moment no se saben les causes de l'accident. Oliver Tree, de 32 anys, era al Brasil en plena gira internacional que l'havia de portar els pròxims dies a Europa amb una actuació prevista el 4 de juliol a la Sala Apolo de Barcelona. El cantant californià acumulava més de 15 milions de seguidors a TikTok i més d'11 milions d'oients mensuals a Spotify.
0: Hi ha altres titulars de Cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
14: Què tal, bon dia?
0: La primera. Where do we go when the night fades?
14: Compte enrere perquè comenci una nova edició del Sonar. Arrencarà dijous. Desapareixen els espais de Sonar de dia i Sonar de nit i tot es farà en una única ubicació, en la Fira Gran Via de l'Hospitalet. El Sonar estrena també direcció amb algunes novetats. Es podrà, per exemple, entrar i sortir del recintre. S'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar a menjar de fora.
0: La segona.

0: L'exministre canadenc Justin Trudeau es defensa de les crítiques per haver assistit al partit de Los Angeles on actuava la seva parella Katy Perry i no al debut de Canadà al Mundial de Futbol. A les xarxes l'han acusat de traïdor i ell ha sortit del pas dient que de vegades toca complir amb les obligacions d'un nòvio.
1: I la tercera?

0: I restaurants reconeguts internacionalment com el celler de Can Roca i el Disfrutar alerten contra webs que els suplaten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona diuen que cada vegada es troben amb més ciberdelictes com aquest.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça és campió d'Europa d'handbol.
3: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La 13a, la 50a de la història del club! 37-34! Quina exhibició! Quin partit contra el Fuchs de Berlín! El Barça reina Europa!
1: D'aquesta manera el Barça suma la 50a Champions de la seva història.
2: 50 els títols que acumula el Barça, 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, 13 d'handbol, l'última guanyant el Fuchs de Berlín, 37-34. Barrufet, jugador del Barça.
4: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és guanyar la Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera en aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
1: La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: A partir de dijous que ve, els valencians van tornar a guanyar la penya. El tercer partit, 75-87, Ricky Rubio, jugador del Joventut.
5: Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: I la final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
2: Sí, el Barça i el València, com ara s'han...

0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
1: Bon dia. Avui val la pena llevar-se per saber que els periodistes espanyols estan indignats. Estan indignats perquè estan tenint problemes al Mundial de Futbol per fer preguntes en castellà als jugadors que el parlen i no són de la selecció espanyola. Ha passat amb el Vinícius i amb el De Jong, per exemple, que els periodistes espanyols s'hi han hagut de comunicar en anglès. L'argument és que l'idioma oficial del Mundial és l'anglès i, per tant, les preguntes en rodes de premsa s'han de fer en aquest idioma o en el de la selecció en qüestió, perquè si no hi ha problemes amb la traducció automàtica. Doncs bé, jo als periodistes espanyols els diria que de què es queixen, home, que facin el favor de tenir una mica d'educació, que no siguin tan inflexibles i tan catetos i que entenguin que l'anglès és una llengua amb més de 1.500 milions de parlants, moltíssims més que l'espanyol, així que per favor deixin de fer el ridícul.
2: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
3: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
3: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
5: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
6: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
7: Amb Lidl Plus, un quilo de préssecs plans per 1,99, t'estalvies un 36%. I 500 grams d'escalopines de vedella per 7,39, t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
10: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
12: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se.
13: I els frescos d'Aldi!
12: Al.
13: Aquesta setmana estalvia amb la cindria ratllada 0,89 al quilo.
12: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Aquest estiu Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: porta el Canalies Cançons, sí, que ha utilitzat gossos en les seves melodies.
1: Sí, perquè ens visiten Nacho Terrés i Oriol Ferrer de Gossos. Ens sí, repassarem algunes de ben curioses, com aquesta de Los Shanes. És una banda peruana de surf rock i rock psicodèlic nascuda als anys 60. Ja ho esteu escoltant. El gos és el clar protagonista en aquesta cançó titulada Alerta Guau Guau and Go Go.
2: Y los muchachos no bailan.
0: Però què és això?
1: És dilluns.
0: Sí, sí.
1: Tu ara estàs escoltant la ràdio i sents el baile del perrito.
0: El baile del perrito.
1: I com comences?
2: El baile del perrito, el baile del perrito, el baile Ricardito, sí que te va a
1: El baile del perrito no pot deixar més clar. És de la banda del merengue i, evidentment, el cos, el gos té un paper clar protagonista.

Talks Out, de Bachament, l'himne per excel·lència, tot i que la lletra parla d'un altre tema. El cor està construït completament al voltant de gent que ja ho esteu escoltant, Borda i Udola. Mm.

0: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
1: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres.
2: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50
1: years. I aquest és el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que ha dit aquesta matinada a la Fox que l'Iran no tindrà armes nuclears i que l'acord transformarà l'Orient Mitjà per als pròxims 50 anys.
0: I una primera conseqüència, el preu del barril del petroli s'ensorra i les borses remunten.
3: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau 4 dòlars de cop i es paga al voltant dels 83. Són 15 dòlars menys que fa una setmana.
0: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
1: Està previst que Donald Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7, Alemanya, el Canadà, Itàlia, el Japó i el Regne Unit.
0: Oxfam Intermón denuncia que els magnats vinculats al sector energètic són els únics vencedors d'aquesta guerra.
3: Susana Ruiz és la responsable de justícia fiscal d'Oxfam.
4: Es que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
3: En un informe fet públic de matinada calculen que des de l'atac dels Estats Units a l'Iran una quarantena de multimilionaris han augmentat cada dia el seu patrimoni en 300 milions de dòlars.
0: I aquí avui hi ha 51 municipis en perill malalt d'incendi.
1: Ahir ja se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Ponts, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rossell és subinspector dels bombers.
5: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: Analitzarem amb el meteoròleg Francesc Mauri, amb Protecció Civil i també amb l'alcaldessa de Cervià de les Garrigues, Mercè Rubio. I Begoña Gómez també està citada avui davant del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
3: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
0: I milers de mestres i professors es manifesten per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
1: Yolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
6: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
7: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials, però evidentment si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar el els carrers durant la tardor.
0: És una de les qüestions de què parlarem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que serà avui a l'estudi del matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. I el govern britànic prohibeix a partir d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
3: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
0: Amb un 55% dels vots, els suïssos rebutgen en referèndum limitar la població del país a 10 milions d'habitants.
1: El partit d'immigració, darrere d'aquesta proposta, promet recuperar el debat els propers mesos.
0: I avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
3: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines, ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
8: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado venen amb l'anunci d'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
9: Ha passat de matinada i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir el pas. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7, foto concretament per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada, 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El Periódico explica que els pisos unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total, i a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marc Cucurella i Bernardo Silva.
0: Avui a Mataró es desperten amb 25 graus, al migdia arribaran els 29 i a Mollerús en tenen 15, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem un matí de sol, però amb previsió de tempesta per la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, el matí avui serà tranquil, però a la tarda tindrem algunes tempestes que naixeran al Pirineu i al Prepirineu, i avui sí que podrien arribar una miqueta més cap al sud, al centre del país, per exemple, podrien arribar al nord del Pla a Lleida. Avui les temperatures no pujaran tant com en dies anteriors, però sí que es quedaran encara entre els 29 i 30 a la costa i uns 35 les més altes a Ponent i a l'interior de l'Ebre.
0: I després que els suïssos hagin votat en referèndum que no volen limitar la població dels 10 milions de persones, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Del referèndum que han fet els suïssos, el menys important és que un 54,8% dels electors hagi votat en contra de limitar la població del país a 10 milions d'habitants abans del 2050. De fet, la notícia és el referèndum mateix i el fet que s'hagi posat una xifra d'habitants simbòlica i política en relació a la sostenibilitat del país. Al seu torn, tot i votar per continuar creixent a espatlles dels nouvinguts, els suïssos també han deixat clar que si volen més immigració és perquè els interessa per mantenir la riquesa del país. Es pensi el que es pensi sobre tot plegat, l'important del cas és veure com els països civilitzats discuteixen les xifres dels seus límits del benestar. A Catalunya, per contra, hem passat ràpidament dels 6 milions als 10 i ara molts polítics diuen que ja estan treballant pels 12. I heus ací la pregunta incòmoda. Qui ha decidit que volem ser tanta gent? La resposta a aquesta pregunta és la clau de la política catalana del futur. Pesi a qui pesi.

0: I aquests dies repassem cançons dels mundials. Ricky Martin va ser protagonista de la cançó del Mundial de França del 98.
1: Amb aquesta cançó enganxosa a la Copa de la Vida, una cançó que va establir les bases de les futures cançons dels mundials de futbol. Ricky Martin va fer una cançó plena d'energia, amb una tornada icònica, immers en el seu disc Living la Vida Loca. Ricky Martin va barrejar ritmes llatins, xiulets penetrants i va combinar una base de samba en una cançó que parla de buscar la grandesa i d'agafar-se a la Copa.

La Copa de la Vida, amb ganxo de metalls memorable, amb una tornada contundent que expressa passar-s'ho bé, olé, olé, olé. La França de Zinedine Zidane, l'anfitriona del Mundial del 98, va aconseguir el títol de campiona a l'Estat de France amb una golejada davant el Brasil per 3-0.

0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio? Xavi Canalies.
1: Bon dia de nou amb l'Encarna Martí, que és del forn fet de farina de Sant Fruitós de Bages. Va obrir el negoci fa gairebé 11 anys i la seva filla està agafant el relleu. És per això que aquest matí l'Encarna ens ha volgut fer aquesta reflexió.
2: I dic que la jovent d'ara, que està molt bé que vagin a la universitat, però hi ha molts negocis d'aquests petits que també tenen formació, evidentment, però no cal estudiar una carrera per acabar de realitzar, perquè tot això que són mecànics, fusters,
1: paletes,
2: peoners, tots aquests oficis que s'estan perdent.
0: I avui on són festes?
1: Encara sou a temps de gaudir de l'últim dia de festa major a Sant Padó. A les 11 del matí hi haurà festa de l'escuma amb més tomàquet. Serà la plaça Gran 1 d'octubre. A les 12 del migdia ball amb Raül Raquel Llobet. Si no, cantant, eh?
0: Ah,
1: oh. No. A la plaça Raquel Llobet, però també es diu Raül.
3: Hace tiempo que sueño su boca.
1: A les 2, dinar trinxat al recinte de Penyes. A les 7, botifarrada popular també a la plaça Gran 1 d'octubre. I per acabar la festa, Havaneres a les 8 amb el grup Porvo.
0: Home, i a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
4: Doncs un any més hem de parlar dels aficionats japonesos recollint tota la brutícia de les grades de l'estadi després del partit del Mundial Japó-Països Baixos. Després del partit s'han posat a recollir-ho tot per deixar-ho tot ben net. No és la primera vegada que ho fan. De fet, ho fan des de la primera participació a França l'any 1998 i això respon a una educació i una cultura molt diferents, evidentment, a les d'aquí, i amb el concepte Osoji, que és una filosofia que promou la neteja com un acte de respecte i disciplina.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Sebastián Zamora, delegat del Comitè d'Empresa de Serra Soldadura pel sindicat CGT. L'empresa, que depèn del grup basc Aernnova, ha entrat en concurs de liquidació i calculen que només es podran salvar una desena dels gairebé 200 llocs de treball actuals. A partir d'aquí, caldrà veure si s'arriba a un acord amb Aernnova o bé la matriu basca envia els empleats a Fogassa i que, per tant, sigui l'Estat que els hagi d'indemnitzar. Els sindicats consideren que ha de ser l'empresa qui assumeixi aquesta despesa.
7: Aernnova s'agafa a causes econòmiques, l'haver fet aquest concurs, i nosaltres diem que això no són causes, són conseqüències que han provocat ells, que fa un any i mig, després de facturacions milionàries, es van deixar començar a caure pel fet de no finançar-nos ni avalar-nos davant de clients.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
10: Bon Preu i Esclat.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que celebren amb eufòria l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. El preu del petroli es desploma, el barril de Brent baixa un 5% i se situa en $83. Els parquets asiàtics es disparen amb força, la borsa de Seül guanya més d'un 5,5%, la de Tòquio un 5% i la de Xangai un 1% i la de Hong Kong un 0,37%. A la borsa de Hong Kong destaca també l'empresa tecnològica Zipu AI, que s'ha disparat avui fins a un 48%, després que el banc nord-americà JP Morgan a la vez les previsions de creixement de l'empresa. Són crescudes que es traslladaran avui a les borses europees, que divendres ja van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una millora del 3% fins a sobrepassar els 18.700 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
12: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
11: On es va assajar això?
12: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
13: Imagina't, és una visió.
12: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
11: Als Estats Units això acaba amb trets.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Notícia d'aquesta matinada. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
4: El govern del Pakistan, mediador en les negociacions entre Washington i Teheran, ha sigut el primer a proclamar l'acord i ha avançat que es firmarà a Suïssa divendres. Donald Trump ha confirmat la notícia a través d'un missatge a la seva xarxa social poc abans de l'inici de la festa que ha organitzat a la Casa Blanca per celebrar el seu 80è aniversari.
13: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra. Farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
4: I J.D. Vance, vicepresident nord-americà, ho ha comentat a la cadena Fox News.
11: Ara les dues parts tindran dos mesos per aprofundir i ampliar l'acord de pau amb tres temes sobre la taula.
4: L'aixecament de les sancions contra l'Iran, la qüestió nuclear i la reconstrucció del país. I encara queda per resoldre una altra incògnita, el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana de Hezbollah al Líban.
11: I els principals líders mundials ja hi han reaccionat.
4: El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, a través d'un missatge a les xarxes, l'ha qualificat de pas decisiu cap a una solució pacífica. Confia que això obri la porta a un acord més ampli i durador, però avisa que cal consolidar el cessament de les hostilitats. També el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran, sempre això sí que Teheran doni mostres clares i verificables que abandona el seu programa nuclear militar.
11: L'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a la ciutat francesa d'Evian.
4: L'acord capgirarà l'agenda de la cimera. Està previst que Trump hi arribi a la tarda i es reuneixi amb Emmanuel Macron. Els altres temes que hi ha sobre la taula són la guerra a Ucraïna, els desequilibris econòmics globals i la regulació de la intel·ligència artificial. Una cimera que està marcada per les protestes a Ginebra. Ho van fer en aquesta localitat suïssa perquè és molt a prop d'Evian i perquè Macron ha prohibit qualsevol mena de protesta en territori francès.
11: Aquí avui hi ha 51 municipis en perill molt alt d'incendi.
4: Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya i se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues i a Pons, a la Noguera, tots dos estabilitzats, i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès, aquest ja extingit. El foc més important és el de Cervià de Garrigues, que va cremar 33 hectàrees i va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar la zona. Segons els agents forestals, l'origen podria ser una serra radial. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja a la Segarra, que va cremar unes 50 hectàrees, sobretot dissabte. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
15: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
4: Durant el cap de setmana hi ha hagut risc molt alt de foc en 8 comarques del país.
11: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, de la situació i les demandes dels docents que hi van tornar a sortir al carrer.
4: 28.000 persones, segons els organitzadors, i 7.000, segons la Guàrdia Urbana, van reclamar al departament que no tanqui les negociacions. Sentim Iolanda Segura de l'Ustec i Laura Gené de la CGT.
16: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
17: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
4: Els sindicats que no van signar el pacte amb el departament es reuniran dissabte en l'Assemblea Educativa de Catalunya per definir la nova estratègia.
11: I a la Gran Bretanya des d'avui estan prohibides les xarxes socials als menors de 16 anys.
4: Segons diversos mitjans britànics, tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia. L'executiu britànic pretén així establir més restriccions que Austràlia, el primer país que va fer el pas. Les xarxes afectades sí que serien les mateixes, són 10, entre les quals TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, WhatsApp en quedaria al marge. Avui en donaran més detalls.
11: Més notícies. Avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany.
4: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància dels menors a les piscines. Ho explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
18: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
4: La web amb informació en temps real sobre els serveis de les platges i l'estat de la mar torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. Aquest cap de setmana, un submarinista mort a la zona de Cap de Creus i un noi s'ha ofegat a la resclosa del riu Llobregat, a l'Ametlla de Merola, al Berguedà.
11: Restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca i el Disfrutar, alerten contra webs que els suplanten la identitat i que estafen els clients cobrant-los per avançat.
4: Ho han denunciat els Mossos d'Esquadra.
11: Girona, Núria Paraire.
19: El Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que demana una transferència bancària. El Roca demanen que els clients no donin cap dada ni facin cap pagament. Fons del Celler ens han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfrutar de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera primera web fraudulenta i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona, ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
20: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, em van aparèixer 4. No?
19: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: Detingut un noi de 22 anys que feia servir un patinet elèctric per robar a dones d'edat avançada.
21: El jove circulava per la vorera, s'aproximava per l'esquena a les víctimes i els feia una estrebada per arrencar els penjolls que portaven al coll. El lladre cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. Se li atribueixen 4 robatoris amb violència, 2 dels quals consumats i 2 en grau de temptativa, així com 3 delictes lleus de lesions ocasionats a les víctimes durant les estrebades. El detingut va passar ja a disposició judicial.
11: Ferit crític un ciclista que ha caigut mentre feia una ruta pel Montseny.
21: L'accident va passar ahir prop de Santa Fe del Montseny, al Vallès Oriental, fins al lloc i s'hi van desplaçar una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM que el van evacuar a l'Hospital de Bellvitge. Ahir també els bombers van rescatar un excursionista que va caure d'uns 3 metres al canal de Balandrau a Caralps. L'home va ser evacuat fins al Parc d'Olot, on el van atendre efectius del SEM. Tot plegat l'endemà d'un dissabte negre al medi natural, amb 3 morts en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
11: I al Delta de l'Ebre ja estan en marxa els tractaments contra les larves de mosquit als arrossars.
21: Es fan en 2.000 hectàrees situades als voltants dels nuclis habitats.
11: Tortosa, Jordi Barranca.
22: L'objectiu és actuar a temps contra les larves per reduir la presència dels insectes a les zones urbanes. Qui se n'encarrega és el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE. Rubén Viernes és el vicepresident.
23: Aquesta campanya segueix fent els arrossars que hi ha més propers als nuclis urbans de les poblacions del Delta de l'Ebre. Aproximadament farem, com sempre, unes 2.000 hectàrees d'arrossars i, sobretot, seguim treballant per evitar les molèsties dels veïns, però, sobretot, per minimitzar l'efecte dels mosquits a la població.
22: La Generalitat, la Diputació i els ajuntaments són els que es fan càrrec de finançar els tractaments. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I Cultura. Comencem amb una efemèride, perquè aquest estiu es compleixen 30 anys del primer Doctor Music Festival d'Escalarre, el Pallars Sobirà.
24: Un festival que va portar alguns dels artistes més importants del món al cor del Pirineu i que va deixar una gran marca al territori. El 2019 s'havia de fer una nova edició a la mateixa ubicació, Escalarre, però no van aconseguir els permisos pel risc de ser un espai natural inundable.
11: Anem a Escalarre, Pau Rovira.
25: Bon dia. Entre els anys 1996 i 1998, la Vall va acollir 3 edicions d'un festival que va situar el Pallars al mapa musical internacional. Per Escalarre hi van passar noms com David Bowie, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Iggy Pop, Blur o The Prodigy, en una proposta pionera que va marcar tota una generació aquí al Pirineu.
26: Quan vam veure l'esdeveniment, el que es va muntar aquí en aquest poble, vam quedar tots amb la boca oberta.
27: Hi havia tantes cues que aquell dia amb el tractor no molestava per la carretera.
28: Venien en helicòptero.
29: Bob Dylan.
30: I cada dia els estava cuinant uns 400 pollastres.
31: És que va ser brutal. Vull dir, és que no m'ho podia imaginar el que estava veient.
32: M'hi ha vomitat en los pies. I era la Patti Smith.
27: Casa meva estava al mig del meollo.
33: I que no hi havia cap incident ni res.
25: Des d'Escalarre, Pau Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I atenció a això, perquè Doraemon torna a parlar en català.
24: Sèrie sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera emissió al Super 3. Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
11: Marc Garriga.
34: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3Cat recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La Otra Hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tomi Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victòria Canch. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
11: I els esports, Robert Prat.
0: El Barça es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 en el Fuxe. El Madrid té previst anunciar aquest matí oficialment el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. El Mundial, els Països Baixos de Ronald Koeman empaten a 2 amb el Japó. Avui debut Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
11: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
1: Avui s'estrena a Espanya el Mundial de Futbol i Lamine Yamal finalment jugarà uns minuts. De poc hauran servit les reunions i els pactes en principi que hi havia entre el Barça i la Federació Espanyola perquè Lamine anés a poc a poc i no jugués els primers partits. Però els metges diuen que ja està bé. Ara bé, a la selecció espanyola la notícia ahir no va ser que Lamine jugarà avui, perquè això ja ho tenien bastant clar, sinó que va ser el fitxatge de Marc Cucurella pel Madrid, el català format a la Masia, vestirà de blanc amb Mourinho, i el Madrid per fi tindrà un jugador amb la selecció espanyola en aquest Mundial.
11: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
11: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim temperatures un palet més altes que en dies anteriors. 25 graus, per exemple, a la ciutat de Barcelona, 18 al Perelló, al Baix Ebre, i 14 graus a Solsona. Hi ha 4 nuvolets, però en general el matí s'espera assolellat, tranquil, a l'espera que a la tarda tinguem nuvolades i tempestes. Avui més que no pas aquests últims dies, apareixeran al Pirineu, al Prepirineu, aquí podrien ser especialment fortes, ho adverteix també amb un avís groc al Servei Meteorològic de Catalunya, i avui les tempestes podrien arribar al nord de la Catalunya central o al nord del Pla Lleida, amb unes temperatures que seran altes, 29-30 a la costa, uns 35-36 a les zones més càlides de l'oest.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Linca, Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. Linkat.
6: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit. El 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
7: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
8: No, no, en falta una.
7: Ah, clar, la del tot costa.
8: Doncs som-hi, convocatòria.
9: Ahora bien lo bonito, atacantes.
8: Marc Crosas.
7: Natàlia Arroyo.
8: Gemmarí Dongu.
7: Bruna Vilamala.
8: Damià Abella. Ion Vaquero.
7: Ilia Sánchez.
10: I amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
7: Al tot costa.
9: Momento, seguimos.
10: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz, que està previst que es firmi a Suïssa divendres.
13: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Parlarem de seguretat, del conflicte amb els mestres i de la ressaca de la visita del papa, entre altres qüestions.
12: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, que col·labora amb la defensa de Jonathan Andic en la causa judicial per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic.
13: A 2:15 amb Laura Farra passarem la premsa del cor i parlarem de la mort del youtuber Gaspi.
14: Este año voy a pelear en la velada del año 5.
13: I a les 11 ens visitaran Nacho Terrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Tema pendent, vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
15: Divendres, encara alterada, l'Armínia ens va relatar com va viure la intervenció de la policia per evitar que un grup de cantaires, l'Armínia entre ells, entonés els segadors durant l'inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: van detenir unes hores, ens van demanar el carnet d'identitat i després pues, ens van deixar anar.
16: No, però, a veure, però de què està parlant, Armínia? Qui l'ha detingut?
11: Que la van detenir, ja, la van detenir, les forces de l'ordre.
4: La policia per lo de les estelades.
16: De l'altre dia de...
4: la Sagrada Família. És una execució pública, el que ens van fer.
11: Home, no, execució.
4: Bueno, que ens van expulsar els de la coral en plena inauguració de la Torre de Jesús. Sí, soc sí, de l'agrupació sí. Coral Veus de Waterloo.
11: Veus de...
4: I va estar
16: la seva coral, com es diu?
4: Agrupació Coral Veus de Waterloo.
11: Suposo que és en honor al president.
4: Home, evidentment.
16: Deuen haver anat a cantar allà algun dia.
4: Sí, oh, sí. I tant. Dues vegades hi hem
16: anat. Allà a la porta.
4: Evidentment.
11: I tenien la missió aquesta,
4: bé,
11: no?
4: Bé, vam estar preparant el cop tota la setmana.
11: El cop, eh?
4: Tota la setmana, en un poble al sud de França, perquè no ens atingués.
11: Si fossin a Tarres, tu.
4: Tu saps el que ens va costar?
11: Sí.
4: Imprimir les estelades a les partitures.
11: Home, doncs amb una impressora...
4: Que vam haver de fer en color.
11: Ah,
16: era la blava.
4: Les vam portar cap a Catalunya.
16: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
11: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
17: El 15 de juny de 1977, Espanya celebrava les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura franquista. Un mecanisme que els últims anys està patint una crisi de legitimitat a nivell global. Entre les causes, doncs la desconfiança institucional generada pel fet de que els propis representants polítics qüestionin el seu funcionament i arribin inclús a parlar de frau electoral segons si els resultats els són més o menys propicis. En són experts Donald Trump, Bolsonaro, Abascal o Feijó, que encara té més tela, perquè el seu partit va guanyar les últimes eleccions. Avui és un bon dia per recordar a Espanya que tenim mecanismes per garantir la transparència del sistema i que la confiança és fonamental per mantenir viva la democràcia.
11: I el segon, el Lluís Gavaldà.
18: Avui és un bon dia per celebrar els 88 anys de David Hockney, el pintor anglès tristament traspassat aquest cap de setmana, un artista de personalitat abassegadora, lluminós, vitalista i amb una obra eclèctica i generosa, plena d'escenes quotidianes, gent anònima i paisatges assolellats. I si en voleu fer cas, la millor manera de retre-li homenatge és reservar uns dies a Londres per l'exposició que la Tate Britain ha anunciat per l'any que ve. Serà el millor homenatge possible a aquest home que va voler pintar The Joy of Life, l'alegria de la vida.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu molt càlida. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui podríem tenir una petita refrescada, però només als llocs on hi hagi tempesta, que això serà el Pirineu o el Prepirineu, i també la Catalunya Central o les comarques de Ponent, la resta de dies esperen temperatures tan o més altes que les del cap de setmana, fins i tot amb un episodi de calor intensa, més intensa, de cara al cap de setmana que ve.
0: I ens despertem atenció amb aquesta notícia, que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
2: Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years. It's going to end the war.
0: Un acord que, segons deia aquesta nit el vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox, transformarà l'Orient Mitjà per als propers 50 anys. Washington, Oriol Serra, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Un acord que han confirmat totes les parts, preveu reobrir en aquest cas l'estret d'Hormuz, en principi també inclou el front del Líban, i el que no està tan clar a aquesta hora és què passarà amb el programa nuclear de l'Iran.
3: Sí, sobre aquesta qüestió el que hem de dir és que la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani enriquit es destrueixi sota la seva supervisió. Mentrestant, l'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó també tota la regió a la seva conveniència. De moment, sabem que Donald Trump, com també el govern iranià, veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i que, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant un cop signat el memoràndum, perquè s'entrarà en una fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord. Una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim. I un detall important, des del Ministeri d'Exteriors iranià asseguren que les negociacions començaran un cop els Estats Units alliberin els milers de milions de dòlars embargats a l'Iran. Washington no està disposat, però, a fer aquesta concessió.
0: L'acord s'ha anunciat a les portes també de la festa del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca, que ens deies abans a les 6, Oriol, que ha sigut espectacular amb pantalles, també, a fora de la Casa Blanca, per seguir-ho.
3: Sí, sí, moltes pantalles. De fet, 4.000 persones ho han pogut seguir en directe des dels jardins de la Casa Blanca. I una mica més enllà, en una plaça que es coneix com l'Elipse, allà hi havia pantalles que feien possible que fins a 100.000 persones ho poguessin seguir també en directe. Han patit molt, t'ho he de dir, perquè aquí s'està girant una tempesta d'aquestes ja d'estiu que arriben després de tot un dia de molta calor, amb vents molt forts i molts llamps, però finalment ho han pogut tirar endavant. Trump encara està mirant-se aquests combats i, de fet, quan acabi haurà de marxar directe cap al G7 a Europa. I el que tu deies no és cap casualitat, també li agrada presumir del que sigui. Avui ha aprofitat doncs, aquesta gran festa amb tota la pompa doncs, per anunciar a través de la seva xarxa social aquest principi d'acord amb l'Iran. Ha felicitat tothom per l'acord. Deien una piulada que els Estats Units desbloquejaran l'estret d'Hormuz, que els vaixells del món engeguin màquines i que el petroli flueixi.
0: Gràcies, Oriol. I al matí de Catalunya Ràdio avui anirem explicant durant tot el matí tots els detalls d'aquest acord que ja ha disparat les borses asiàtiques i, per cert, ha fet caure també el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent. L'anunci de l'acord arriba poques hores abans també que avui comenci a Evian-le-Bain, a l'est de França, la reunió del G7, reunió que assistirà, per cert, Donald Trump. Anem cap allà en directe, enviat especial de Catalunya Ràdio. Jordi Baró, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Una ciutat que està tan blindada que les protestes s'han traslladat fins a Ginebra.
4: Sí, ahir milers de contraris al G7 van manifestar-se a la ciutat suïssa veïna amb una de les imatges, la d'un Tesla completament calcinat al mig del carrer, també vidres trencats en bancs i en seus de Nacions Unides, mostres de rebuig antisistema d'una marxa multitudinària que va ser en l'inici pacífica i que es va produir en una ciutat on ja fa ara 20 anys el G7 ja va generar grans manifestacions. Però en tot cas, avui el focus a Evian, on Trump hi aterra amb un acord sota el braç. Els líders de França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit l'han celebrat de matinada, demanen que restauri l'estabilitat a l'Orient Mitjà i que s'asseguri la reobertura urgent de l'estret d'Hormuz davant d'un conflicte al qual no han donat suport i que ha fet pujar el preu dels carburants. Macron rep Trump aquesta tarda per una cimera amb Ucraïna també en l'agenda, amb la participació de Zelensky demà.
0: Gràcies, Jordi. Més enllà també de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8 del matí. D'aquí a una hora podreu escoltar per primer cop i en exclusiva l'àudio de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts abans de certificar la mort del seu pare a Montserrat. Escoltarem què va dir i com ho va dir. Això després que aquest cap de setmana transcendissin també missatges del fill al pare en què li deia coses com: no m'estranya que et pensessis que era capaç de matar-te. Per comentar-ho tot plegat, ens acompanyarà a partir de 3:15 Francisco Marco, que és director de Método 3 de l'agència d'atactius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I a les 9 també, avui al matí de Catalunya Ràdio, comentarem tot plegat a l'Àgora amb els nostres agoristes. I entrevistarem també el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Farem balanç de la primera meitat de legislatura, parlarem de la seguretat, de l'augment de tirotejos o de la setmana tan complicada que afronten també els socialistes espanyols. Avui Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, torna a estar citada davant del jutge.
5: Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes.
0: Però el gran dia marcat al calendari serà dimecres, quan Zapatero compareixerà davant del jutge que l'investiga després de saber-se que les joies que tenia al despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros. El Mundial. Avui debuta el Mundial la selecció espanyola amb 8 jugadors del Barça, 9 catalans, i el partit contra Cap Verd és a les 6 de la tarda. Dels partits disputats a les últimes hores, Suècia 5, Tunísia 1, Costa d'Ivor 1, Equador 0, Països Baixos 2, Japó 2 i Alemanya 7, Curaçao 1. Tot això avui que a Vimbodí, a la Conca de Barberà, el sol ha sortit a les 6:22 i a Bàscara, a l'Alt Empordà, es pondrà a les 9:26 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Falten 8 dies, d'avui en 8, per Sant Joan. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà en Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Nebrera i David Madí. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pau Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: 3 mesos i mig.
8: És el que haurà durat la guerra a l'Orient Mitjà si s'acaba confirmant el preacord que era arribat als Estats Units i l'Iran. El primer a anunciar-ho ha estat el principal mediador, el primer ministre pakistanès Shehbaz Sharif, quan eren les 11 de la nit a hora nostra. Escrivia a les xarxes. Les dues parts han declarat el cessament immediat i permanent de les operacions militars en tots els fronts, inclòs el Líban.
9: Poc després era trama la seva xarxa social que ho confirmava, anunciant també que aixecava el bloqueig naval dels Estats Units als ports iranians, i afegia Trump: vaixells del món, arrenquin els motors, que flueixi el petroli. Immediatament després, el viceministre d'Exteriors iranià també afirmava que el text del memoràndum ja està ultimat.
0: Divendres.
10: El proper pas serà la signatura d'aquest acord. Divendres, dia 19, a Suïssa. En principi serà aleshores quan s'obrirà l'estret d'Hormuz. Abans es vol garantir la seguretat de la zona, per exemple, desminant el mar.
8: Després s'obrirà un procés de negociació on s'ha de concretar què passa amb el programa nuclear iranià.
2: That Iran will never have a nuclear weapon and not just pursue a nuclear weapon, but procure or try to buy a nuclear weapon.
9: El vicepresident J.D. Vance assegura que l'Iran mai tindrà una arma nuclear, ni la fabricarà ni la comprarà. Per cert, Vance ha mostrat la seva predisposició a ser divendres a Ginebra. De fet, tampoc ha descartat que hi vagi el mateix Trump.
0: També al Líban.
10: En el seu anunci, el primer ministre del Pakistan ha assegurat que l'acord, com dèiem, inclou tots els fronts, també al Líban. Una incògnita és saber ara què farà Benjamin Netanyahu.
0: Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. Sí, aquesta és una de les grans incògnites ara mateix, saber si el primer ministre israelià respectarà el que s'hagi pactat a l'acord o si continuarà fent la seva, que és el que ha fet fins ara, fent cas omís de les peticions de Donald Trump. Ahir el president nord-americà va trucar-lo i li va exigir explicacions, segons el portal Axios, amb els següents termes: per què collons has atacat? Netanyahu havia bombardejat el Líban, en què és una línia vermella pel règim iranià, i aquí a Israel tothom ja es preparava per un nou llançament de míssils per part de l'Iran cap aquí. Finalment, l'acord va evitar que això passés. De moment, el govern israelià encara no ha reaccionat oficialment a aquesta entesa. Qui sí ho ha fet ha estat el líder de l'oposició, Yair Lapid. Per aquí l'acord és la culminació d'anys de fracassos per part de Netanyahu.
0: Pugen.
8: Els mercats celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Els parquets asiàtics creixen amb força. El Nikkei de Tòquio es dispara un 5% i la borsa de Xangai un 1%. El preu del petroli de Brent es desploma un 5% fins als $83 al barril.
0: Celebrat.
9: L'acord per part dels principals líders mundials. Un dels primers a fer-ho ha estat el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, que ha parlat de pas decisiu cap a una solució pacífica del conflicte. El Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia s'han mostrat disposats a aixecar les sancions contra l'Iran.
0: 300 milions al dia.
10: Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors d'aquesta guerra són els magnats de l'energia. Quan va començar el conflicte hi havia una quarantena de multimilionaris vinculats a aquest sector als Estats Units han vist augmentat el seu patrimoni de forma exponencial.
0: Berta Torrades.
7: L'ONG denuncia que mentre els preus del petroli i el gas han encarit la vida de la majoria, el patrimoni dels multimilionaris del sector energètic no hagi deixat de créixer. Asseguren que els beneficis de 6 de les principals corporacions petrolieres i de gas s'han disparat un 80% per sobre dels pronòstics previs a la guerra. Susana Ruiz és la responsable de Justícia Fiscal d'Oxfam.
12: Que los conflictos devastan países y cuestan innumerables vidas, pero para algunos resultan extraordinariamente lucrativos. Y al mismo tiempo los países del G7 recortaron la ayuda internacional.
7: Oxfam Intermón insta als governs a aplicar impostos que gravin els guanys excessius. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou morts.
8: En una nova onada d'atacs russos a Ucraïna, els bombardejos llançats durant la nit contra diversos punts del país han afectat especialment Kharkiv, on han mort 5 persones, i Kiev, on han mort 4.
9: Tot i que els sistemes de defensa han interceptat una part important dels projectils, no han pogut evitar que un impactés a la catedral de Dormició, un dels principals símbols religiosos i patrimonials d'Ucraïna.
0: 900.000.
10: Són els immigrants que han demanat ja acollir-se al procés de regularització engegat pel govern espanyol, una xifra que veiem avui a la portada del País i que suposa un rècord.
8: Les sol·licituds que es poden demanar fins al 30 d'aquest mes de juny ja superen en 200.000 les que va haver el 2005, l'any en què fins ara hi havia hagut un procés similar més nombrós.
0: Prohibit.
9: A partir d'avui, l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys per part del govern britànic tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
10: L'executiu de Keir Starmer pretén establir més restriccions que Austràlia, que va ser el primer país en prendre una mesura similar i on no ha acabat de funcionar del tot. Les xarxes afectades al Regne Unit serien TikTok, YouTube, Instagram, Facebook o X, WhatsApp, en quedaria exclosa.
0: Primers ensurts.
8: Avui hi ha 51 municipis catalans en perill molt alt d'incendi. Això després del primer cap de setmana amb els 4 primers ensurts. Ahir se'n van declarar 3 de focs a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit, els altres dos estabilitzats.
9: El de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees, va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar els veïns de la zona. Ahir també es va donar per controlar l'incendi de Sanaüja, la Segarra, que des de dissabte va cremar unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal. Martí Rossell, subinspector dels bombers.
13: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
0: 3 morts.
10: En accidents al medi natural aquest cap de setmana a Catalunya. Dissabte es va ofegar un jove de 18 anys al riu Llobregat. També va morir un home de 80 anys que feia submarinisme a Cadaqués i a Linz una persona va morir en una caiguda al port de Medacorba.
8: Els bombers han abandonat mentre estan la recerca del jove que va desaparèixer dimecres a Roses mentre anava en moto aquàtica. Just avui es posa en marxa el dispositiu del govern per prevenir accidents durant la temporada de bany. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
14: És un medi que no és el nostre habitual i per tant no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
0: Setmana negra.
9: El PSOE als jutjats avui hi torna Begoña Gómez, però el que preocupa realment el govern espanyol és dimecres i dijous, quan Zapatero es convertirà en el primer expresident espanyol en declarar com a imputat.
0: Alba Gil, Madrid.
15: Han estat 2 anys de polèmica investigació dirigida pel jutge Peinado, a qui l'Audiència Nacional ha corregit nombroses vegades. I abans de posar-hi punt final, ha citat Gómez a una audiència preliminar amb l'amenaça de fer servir la força si no s'hi presenta. El mateix aplica a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez. La citació arriba després que la Guàrdia Civil no hagi trobat moviments sospitosos ni opacs als comptes de la dona de Pedro Sánchez, que aquesta setmana encara una segona cita clau, la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Serà dimecres i dijous i haurà de donar explicacions del rescat de Plus Ultra, els suposats negocis il·lícits i ara també de les joies que li van trobar i que han dut el jutge Calama a obrir una segona investigació per contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa balanç.
10: Aquest matí compareix en roda de premsa la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, per fer balanç de les mesures de control intern contra la corrupció que el partit va posar en marxa ara fa un any, coincidint amb l'esclat del cas Cerdán.
0: Declara.
8: Avui està citat al Tribunal Suprem l'exalcalde d'Altafulla i diputat al Congrés de Sumar, Félix Alonso. Se l'investiga per un cas de suposada prevaricació quan era al capdavant d'aquest consistori del Tarragonès.
0: Torna Doraemon. Rescat
9: recupera la sèrie 30 anys després de la primera emissió al Super 3. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming.
0: Marc Garriga.
16: Després de l'èxit del retorn de Bola de Drac i Doctor Slump, 3CAT recupera avui 200 capítols clàssics de Doraemon i estrena un canal temàtic de 24 hores d'emissió. A partir del 20 de juny també es podran veure 6 especials exclusius per la televisió i 5 pel·lícules que s'emetran al Super 3. Movistar Plus estrena demà la sèrie La otra hermana Bennett, un spin-off d'Orgull i Prejudici que amplia l'univers creat per Jane Austen i se centra en Mary Bennett, la germana oblidada de la família protagonista. A més, arriba a Netflix Oasis, una sèrie d'intriga sobre una desaparició en un resort de luxe on res és el que sembla, amb Anna Garcés, Tommy Aguilera i la catalana nascuda a Bulgària, Victoria Canch. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, 50.
17: Són les Champions que acumula el Barça, l'última a la d'handbol, 37-34 davant el Fuxe, Barrufet, jugador blaugrana.
18: El millor dia de la meva vida. És un somni per mi, sempre he dit. El meu somni més gran és fer guanyar les Champions del Barça, fer-ho d'aquesta manera amb aquest grup. I la meva família l'agrada, ha sigut increïble.
17: El Barça jugarà a partir de dijous el títol de la Lliga de Bàsquet davant el València, que va eliminar el Joventut.
0: Contents, doncs, per Doraemon i per Barrufet. Qui paga, mana.
17: El Madrid fitxa de manera express Marco Corella, 55 milions més 5 en variables. Aquest matí podria anunciar oficialment el fitxatge. El Mundial debut a Espanya contra Cap Verd a les 6, també la selecció de l'Iran a les 3 de la matinada davant Nova Zelanda en un partit amb moltíssimes mesures de seguretat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dilluns 15 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Lluc. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 17 graus a Manresa, 18 a Vilafranca i 21 a l'Hospitalet. Carreteres, Clàudia Serra.
22: Punts amb aturades. A aquesta hora la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, on un accident talla un carril, i a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
21: Avui deia fa força calor i, de fet, deixem enrere un cap de setmana de temperatures considerablement altes, i això s'ha notat a les platges i a les piscines a la demarcació.
23: A la ciutat de Barcelona, un dels punts que han tingut més èxit ha estat la piscina de la Creueta del Coll.
21: Maria Guixà.
24: Gairebé un miler de persones s'han acostat al llac del Parc de la Creueta del Coll en aquest segon cap de setmana que aquestes instal·lacions han obert al públic. A més, es tracta d'una piscina que és poc fonda, per tant, molt pensada pels infants, i, a més, també és la més econòmica de la ciutat. La majoria de les piscines municipals a l'aire lliure de Barcelona ja estan obertes, són 11, i les 4 restants obriran els pròxims dies. Maria Guixà, pel Matí de Catalunya Ràdio.
21: Més notícies. El Vallès Oriental continua ferit crític un ciclista que feia una ruta pel Montseny i que està ingressat a l'Hospital de Bellvitge per les ferides provocades per la caiguda que va tenir prop de Santa Fe de Montseny.
25: Tot plegat en un cap de setmana negre al medi natural en què 3 persones han mort en 3 accidents mentre feien activitats lúdiques al Berguedà, a l'Alt Empordà i al Pallars Sobirà.
21: El barcelonès ha detingut un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada.
23: L'home de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular amb un patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi acostava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrebada per arrencar-li la cadena que portava al coll.
25: A conseqüència d'aquestes accions, 3 de les víctimes van tenir lesions lleus. El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció de l'Hospitalet de Llobregat.
21: Barcelona obté la propietat de més de 5 quilòmetres de litoral de la Barceloneta al Parc del Fòrum.
23: En total són més de 62 hectàrees cedides per l'Estat, que inclouen la façana marítima, la zona olímpica, la plataforma marina del Fòrum i la zona de banys adjacent.
25: Això gràcies a l'acord entre el govern municipal i el Ministeri d'Hisenda, pel qual l'Estat cedeix de manera gratuïta a l'Ajuntament la propietat d'aquesta extensió de terreny de la costa de Barcelona de la ciutat.
21: I cultura. El Museu de Mollà i les Coves del Toll han batut el rècord històric amb gairebé 35.000 visitants el 2025. Els equipaments patrimonials han registrat un increment de fet de vora del 50% més que l'any anterior, impulsats especialment per l'augment de les visites escolars. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
2: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan són les 7:20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui venen amb l'anunci de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra. Ha passat de matinada aquest anunci i no tots els diaris hi han arribat a temps, almenys en les seves primeres edicions. Sí que ho fa, però, El Periódico, que titula que els Estats Units i l'Iran arriben a un pacte de pau i acorden reobrir Hormuz. És també el principal tema de portada de La Vanguardia, on hi llegim que Trump arriba a un acord amb l'Iran que permetrà reobrir Hormuz. L'acord també obre la portada de l'Ara, que posa l'accent en qui l'ha anunciat, al Pakistan. La gran foto de portada, però, és per algú que s'ho mirarà tot des de molt a la vora, el G7. Foto concretament per les protestes violentes que hi ha hagut a Ginebra contra aquesta cimera. Altres temes de portada: 900.000 immigrants ja han demanat la regularització, ho titula El País, i dues d'habitatge. El Periódico explica que els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. I a l'Ara hi llegim que el preu del metre quadrat creix un 63% de mitjana en els últims 10 anys a Catalunya. I per acabar, esports, El País explica que el Real Madrid ha fitxat Marco Corella i Bernardo Silva.
6: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
5: 29.814-29814 de la sèrie 31. 3-1.
6: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, els Estats Units contra l'Iran.
11: El terreny de joc: Mundial de França 1998, sorteig de grups. Josep Blatter, president de la FIFA, canta el duel amb més morbo.
26: Atención, este nombre va con Estados Unidos. Iran. Iran.
27: Islamic Republic of Iran, avec le vote de l'Allemagne, États-Unis.
11: Òbviament no és morbo futbolístic. S'ha de tenir estómac per veure un Estats Units-Iran del 98, però és clar, en aquell moment fa 20 anys que els Estats Units i l'Iran són enemics declarats, com deia el líder suprem Ali Khamenei.
28: Who is your worst enemy, Mr. President?
29: Dushman asliye, Iran kist.
28: America.
11: Qui és el seu pitjor enemic? Li preguntaven. Amèrica havia declarat sense dubtar-ho. Però el 1998 tenim un petit moment de distensió entre els països, molt petit. Un any abans, el reformista Mohammad Khatami és escollit president de l'Iran i s'acosta als Estats Units parlant de diàleg entre civilitzacions. Fins i tot ofereix una històrica entrevista a la CNN. Tot i això, el partit a França centrava totes les mirades. Just abans, també el president dels Estats Units, Bill Clinton, fa una declaració institucional parlant de retrobament dels dos països.
30: As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations.
11: Hem de fer un pas endavant, diu. I a l'Iran, el que expliquen els jugadors d'aquella època és que mentre que el president va dir que la seva victòria més gran era la conducta i la moralitat, l'ayatollah va prohibir que fessin el primer pas per saludar els jugadors nord-americans. Un problema perquè, segons el protocol establert per la FIFA, els iranians havien de trencar la seva fila per anar a saludar.
0: I com va anar el partit?
11: Doncs finalment la FIFA va canviar el protocol, els jugadors van fer una foto conjunta i per simbolitzar la pau els iranians van entregar flors blanques. I un cop es va xiular el xiulet inicial...
31: Estilizada,
7: it's a super header.
11: L'Iran va trencar els pronòstics, va guanyar 2-1 i va eliminar els Estats Units del Mundial. El partit va acabar sense incidents i la FIFA va reconèixer els dos equips amb el premi al Fair Play d'aquell Mundial. 30 anys després, la situació ja sabem quina és. Els jugadors de l'Iran han pogut participar al Mundial amb moltes limitacions i si tots dos queden segons de grup, que és una cosa bastant plausible, s'enfrontaran els 32ens de final a Houston en un escenari, almenys fins ahir, molt més tens que el 1998. Però això, si passa, ja ho explicarem.

0: amb la seva imaginació. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. De tres lletres. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista. Tres lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la cantant de Presuntos Implicados, Lídia Rodríguez, que ha anunciat que deixa la banda després d'explicar a Telecinco que els seus membres l'han tractat molt malament.
3: Ahir, al programa Fiesta en Telecinco, van entrevistar a Lídia Rodríguez, que va substituir a Sole Jiménez a Presuntos Implicados fa més de 20 anys. Mentre la escoltava contar el relat de maltractament psicològic i d'humiliacions que la cantant va patir en el grup, pensava, si ho estiguera dient en un altre espai, en un altre mitjà, tindria una repercussió i una validesa total. Però estava a Telecinco. Va passar amb Antonia Delate, que havia contat mil vegades lo seu amb el Condelecchio, però fins que no ho va dir al país, ningú la va prendre en sèrio.
2: I a la recomanació del dia celebrem la gran incorporació a la plataforma 3CAT de Doraemon. Cristina Bordes.
4: Un gran dia pels nostàlgics i per les generacions més joves, que ja tenen disponibles 200 capítols d'un dels animes més internacionals de la història, molt nostrat tot i venir del Japó. Una desfilada de creativitat i lliçons d'humilitat i noblesa per en Nobita, l'etern perdedor, tot i tenir un gat còsmic farcit d'invents com a millor amic. I si algú vol deixar la sèrie en bucle, a partir d'avui també ho podrà fer amb el canal temàtic 24 hores de Doraemon que ha estrenat 3CAT. La recuperació de les seves aventures es completarà a partir de dissabte amb la incorporació d'especials i pel·lícules de l'anime.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
10: Bon dia, Cucurella.
11: Cucurella, se come una paella.
12: Bueno, us en podeu anar tots a la merda.
10: L'exjugador del Barça, Marc Cucurella, que ha estat al Chelsea els últims anys, serà anunciat nou jugador del Real Madrid aquest mateix matí, diuen. Ha sigut una operació ràpida del Madrid per un jugador que el Barça s'estava plantejant recuperar.
2: I recordem que la setmana passada Florentino ja va fer una oferta a Julián Álvarez, no? Que és jugador sí. Que també vol el Barça, no?
13: Què? I què?
10: Bueno,
13: eh?
10: I el Madrid no, també s'ha interessat, no, no, pel defensa Guardiol, pel qual el Barça
13: sí,
10: també...
13: I què? No, què ponyes es passa?
2: A veure, Florentino Pérez, bon dia primer de tot.
13: Sí. Bon dia, mis cojones. Mis cojones, que me tenéis, és que me tenéis hasta el nabo.
10: Però escolta'm, vol fer el favor de calmar-se, porta uns dies, de veritat, amb un estat d'alteració.
2: A més, no para de fer servir aquest llenguatge, si no para, haurem de tornar aquí la conversa.
13: No, a ver si voy a ser yo que les tendré que pedir permiso a ustedes para fichar a quien me salga de la punta del pepino.
2: Bueno, pare ja, perquè si no, ja deia que...
13: No, usted se calla, que me pregunte la niña. Que todo
10: jo?
13: Sí.
10: Jo? Sí, amb barba. Jo li pregunto. Deia que sembla que el Madrid estigui intentant fitxar tots els reforços pels que s'interessa al Barça. És com si no tinguessin cap projecte ni cap idea de per on tirar.
13: Niña, lo que estoy haciendo es seguir a pies juntillas las indicaciones de mi director deportivo.
10: ¿Qui és?
13: Se llama señor Mis Huevos. Y dice que hago con mi dinero lo que me da la gana, que por eso he tenido que someter a votación la presidencia de este club, que es lo más humillante que he tenido que hacer en mi vida.
10: Això vol dir que seguiran copiant el model del Barça,
13: pues sí. A què más quiere fichar a Barcelona?
10: No li direm.
13: Pues me quedaré escuchando a Robert Prats y ya me lo diré.
10: Doncs li direm que no ho digui.
13: A ver si voy a hacer que te maten.
2: Són 8:15. I a aquesta hora els mercats celebren amb ganes l'anunci d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que inclou també el front entre Israel i el Líban. Després de dies d'incertesa, l'han confirmat totes les parts i s'assignarà divendres a Suïssa. Serà a partir d'aleshores que reobrirà l'estret d'Hormuz i s'obrirà també un període de negociacions per acabar de concretar aquests punts del pacte, per exemple, com queda el programa nuclear iranià. El vicepresident J.D. Vance ha assegurat a la Fox que l'Iran mai tindrà una arma nuclear ni la fabricarà

0: i la comprarà. I l'anunci ha arribat poc abans de la festa del 80è aniversari de Donald Trump. Festa amb 5.000 convidats i en què els jardins de la Casa Blanca s'han convertit en un gran ring de combat d'arts marcials. A les 8 tornarem en directe a Washington, a Jerusalem i també a Vian, França, on a partir d'aquest vespre se celebra la reunió del G7 amb la presència del mateix Donald Trump. I més enllà de l'Orient Mitjà, avui molta atenció al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 8, perquè d'aquí a mitja hora podreu sentir per primer cop, i en exclusiva, els àudios de les trucades que va fer Jonathan Andic als equips d'emergència pocs minuts després de la mort del seu pare a Montserrat. Sentirem què va dir i també com ho va dir. Per comentar-ho ens acompanyarà a partir de 3:15 Francisco Marco, també director de Método 3, l'agència de detectius contractada per la defensa de Jonathan Andic. I pel que fa als esports, Robert Prat.
1: El Barça, que es proclama campió de la Champions d'handbol, 37-34 davant el Fuxe. El Madrid, que té previst anunciar oficialment aquest matí el fitxatge de Cucurella, 55 milions més 5 en variables. El València elimina el Joventut, jugarà la final de la Lliga de Bàsquet contra el Barça. I al Mundial, els Països Baixos de Koeman empaten a 2 amb el Japó, debut a Espanya contra el Cap Verd a les 6 i es juga l'Iran-Nova Zelanda a les 3 de la matinada amb un fort dispositiu de seguretat.
0: I el dia comença amb sol a la majoria de comarques, però sembla que l'acabarem amb algunes tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, com a mínim a la meitat nord de Catalunya es preveuen tempestes al Pirineu, Prepirineu, i avui, com a novetat, podrien arribar a la Catalunya central o fins i tot al nord del Pla Lleida. Localment podrien ser tempestes fortes, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta del país, sol i temperatures altes. Potser no tant com les d'ahir, però sí que encara podrien arribar als 35 o 36 graus, per exemple, a les comarques de Ponent.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia. La línia T5 del tram que uneix Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Badalona s'ha avariat un comboi i això fa que les freqüències de pas estiguin alterades. Pel que fa a rodalies i regionals, hi ha els retards habituals, endarreriments d'uns 10 minuts a l'R11 que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou i també de 10 minuts a l'R15 en el tren que va de Reus a Barcelona. A l'Havana Express, que va de Tortosa a Barcelona, també va amb un retard de 10 minuts i també de Mores en l'alta velocitat, en l'AVE, que va de Figueres a Madrid i que acaba de passar per Sants, que va un quart d'hora tard.
0: I les carreteres, circulació complicada a la Ronda de Dalt. Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Sí, al nus de la Trinitat hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma i entre Vall d'Hebron i Trinitat, direcció Besòs, també hi ha aturades per un altre accident. Retencions també a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, en sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Avui a l'hora del matí, Pau Llong, Afra Blanco, Montserrat Ebrera i David Madí. Són les 7:33. Avui la redacció del matí comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Els articles d'opinió, poques referències a l'acord entre els Estats Units i l'Iran que va arribar ja passada la mitjanit.
6: L'editorial de La Vanguardia destaca que avui arrenca el G7, la reunió de les 7 democràcies més industrialitzades, pendent de com es concreta aquest pacte entre els Estats Units i l'Iran.
7: El rotatiu del grup Godó remarca que les guerres, la Xina i la imprevisibilitat de Trump marquen l'agenda de la trobada.
6: A l'Ara, la politòloga iraniana Nazanin Armanian diu que ara es parla de pau, però que tot plegat només es tracta d'una treva que el president dels Estats Units busca, bàsicament, pel Mundial de Futbol.
7: Armanian assegura que el règim islàmic de l'Iran ha mort, però no el negoci de la carrera nuclear a la regió.
6: Al periòdico, el diplomàtic Jorge Tezcallar parla de Trump, però no de l'Iran, sinó de la seva fixació en l'Amèrica Llatina.
7: Explica que el president hi vol règims conservadors i per això va donar suport a Bukele, Fujimori i Bolsonaro i ara es posiciona al costat d'Abelardo de l'Espriella a Colòmbia.
6: L'editorial del País es fixa en Venezuela i en l'operació promoguda pels Estats Units que va matar el narcotraficant El Niño Guerrero.
7: Assegura que aquest país és un camp de proves de fins on poden arribar les operacions de seguretat dels Estats Units.
6: Per la seva part, l'editorial del Mundo parla d'una altra guerra, la d'Ucraïna.
7: Diu que la congelació del front ucraïnès no costa la pau a Europa, sinó pot ser una fase encara més perillosa de la confrontació amb Rússia.
0: I afegim-hi el que ha llegit ara a la premsa el periodista Xavier Grasset.
8: Eduard Voltas ha engegat Pròxima Estació, nou mitjà digital centrat en Barcelona i per subscripció. I en el seu escrit es pregunta, a propòsit de la massificació turística, si és un camí que es pot revertir. Les ciutats, les àrees metropolitanes, poden decidir controlar quants turistes reben a través d'un mecanisme molt simple, el nombre de llits que es pot apujar o baixar a través de la normativa. Diu Eduard Voltas, Barcelona s'ha ficat tota sola i per què ha volgut en l'actual escenari de massificació? I es pregunta, es pot desfer aquest camí? Lògicament sí, és només una qüestió de voluntat política i planificació.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
9: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
12: Costellarro va bé. Gràcies.
13: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 km d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
11: Costellarro, senyor?
14: Volkswagen. Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 km de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Ondius torna a navegar.
17: És el vaixell que va tenir el brot d'antivirus. Ara, dos mesos després, un cop desinfectat i amb tots els controls passats, ha tornat a salpar, ara cap a l'Àrtic. Això sí, no és un nou creuer, sinó que viatja amb treballadors de la mateixa companyia del vaixell, Ocean White. Ho veiem a El País.
0: I què ha fet caure un govern municipal?
18: Una classe de ioga. Ah. Així ho llegim a l'Ara, passat a Pont de Molins, un poble petit de menys de 600 habitants a l'Alt Empordà. L'encara alcaldessa d'Esquerra va retirar les competències al tinent d'alcaldia del mateix partit, acusant-lo d'abús de poder per haver utilitzat una sala municipal entorpint una classe de ioga per dones. Ell ho nega i ara s'ha posat d'acord amb regidors de Junts per fer una moció de censura.
0: Com arriba el Barça al Senegal?
17: Doncs a través d'un jove de Guissona, Nanou Koundoul, que des del 2019 comenta els partits notícies del club en Wolof. Té gairebé 800.000 seguidors a TikTok, 50.000 a Instagram i vídeos que superen els 2 milions de reproduccions. Va néixer a la Segarra, però va passar per de la infància i adolescència al país dels seus pares. Una història que llegim al Segre.
0: Una petició per Lego.
18: Després que la companyia de joc danesa llancés el Lego de la Sagrada Família, ara Turisme de Barcelona proposa a Lego que faci altres jocs de construcció de llocs icònics de Barcelona. Quins? Doncs suggereix el telefèric del Port, les Tres Xemeneies o la Fundació Miró. L'han raptat a través del compte d'Instagram Visit Barcelona. Ho veiem al web de BTV.
0: I què està cada cop més lluny?
17: La diferència entre la nota mitjana de batxillerat i la que treuen els alumnes a la selectivitat, si fa 10 anys era de poc més de mig punt, ara supera el punt. Dit d'una altra manera, el curs passat la mitjana després d'acabar el batxillerat va ser d'un 7,6, mentre que la selectivitat es va quedar en un 6,4. Els experts ho atribueixen al fet que ara les proves d'accés a la universitat són més competencials. Ho recull l'Ara.
0: I una notícia pels fans de Nino Bravo.
19: Al partir un beso y una flor.
18: Doncs un Nino Bravo gegant serà la falla municipal de València l'any que ve, el 2027. Segons llegim al web de Punt Media, farà 20 metres d'alçada i l'ha fet el dissenyador José Luis Santos. Presidirà la plaça de l'Ajuntament amb el lema Vuelvo a mi tierra, en referència a l'últim vers de la seva mítica cançó Un beso y una flor.

0: ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Lara García.
1: Comencem als Estats Units. Al Washington Post, tothom pendent de l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra. El diari es fa ressò de les paraules del president Trump anunciant-ho i demana calma a les parts després dels atacs israelians a Beirut que amenaçaven de fer descarrilar les negociacions. L'article també destaca les tensions entre Trump i el govern israelià. I a Suïssa, el diari Blink interpreta el resultat del referèndum sobre la iniciativa No a una Suïssa de 10 milions d'habitants com una derrota de la proposta, però també com un avís clar a la classe política. Diu que una part molt important de la població continua preocupada pels efectes de la immigració, la manca d'habitatge, la congestió de les infraestructures i la pèrdua de qualitat de vida. Han perdut el referèndum, però un 45% de lectors els han donat suport.
2: I ara repassem els diaris del món que analitzen l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Expansión assegura que aviat es podria establir una situació similar a la que existia abans de la guerra, però amb l'Iran exercint més pressió negociadora per la seva capacitat d'influir en el trànsit a l'estret d'Hormuz. El Confidencial explica que la guerra ha elevat la factura del deute d'Espanya en 1.500 milions a l'any. Diu que el repunt de la inflació i la pujada de tipus del BCE han suposat un augment dels costos amb què es financia l'Estat, i avui l'ONU Economia destaca que demà acaba el mandat de Cani Fernández al capdavant de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, després de 6 anys. Recorda que Fernández ha pilotat alguns dels expedients econòmics més rellevants dels últims anys, des de la fusió de CaixaBank i Bankia fins l'OPA del BBVA sobre el Sabadell i passant per la investigació de la gran apagada elèctrica de l'abril del 2025.
0: I a la premsa esportiva...
3: Cucurella, se come una paella.
0: Cucurella, Robert Prat.
4: El diari El País anuncia el fitxatge de Cucurella pel Madrid, 60 milions, 5 són de variables, un fitxatge que arriba dilluns i no pas dijous.

0: El País afegeix que també està tancat el fitxatge de Bernardo Silva pel Madrid. El Mundo Deportivo remarca que Cucurella és una segona opció darrere de Guardiol, del City. La Vanguardia parla d'un fitxatge sorpresa i el periòdico aclareix que el jugador volia deixar el Chelsea per tornar a Espanya. El Barça i l'Atlètic de Madrid el volien fitxar. El Marca diu que Mourinho el va trucar personalment per dir-li que el fitxava a ell, pel lateral esquerre, o a ningú més. El diari Ara parla de Barcelonitis, de Florentino Pérez. Ha encarit el preu de Julián Álvarez, ha fitxat Cucurella i Bernardo Silva. I l'esport destaca el Barça de les 50 Champions, amb l'última aconseguida, la d'handbol. Per l'esportiu, el Barça són campions absurdament en tot.
1: I a la premsa del cor, Carles III i Gent de Pineda.
2: Aquest cap de setmana, Carles III ha celebrat el tradicional Tropic de Colors, una sort de segon aniversari del monarca que serveix d'excusa per organitzar una rua i posteriorment fer unes escopinyes i uns ganxitos. Gran desplegament d'elegància. Carles i Camila anaven vestits de soldadets de plom, només els faltava una corneta, els prínceps de Gales, dos pinzells i la mainada royal molt espigada. Es nota que han fet dues febrades aquest any perquè l'estirada és considerable. Tots dutxats, correctes i festius. Desitgem que el rei rebés els obsequis adequats per ser l'avi de la casa, un jersei del Corte Fiel i una bossa d'aigua calenta pels ronyons.
1: I qui fa anys avui, Caralies?
3: A veure, és que t'he portat visita avui a l'estudi.
1: Sí, la Charo Faig.
4: Bon dia.
1: Hola, bon dia. Què, com estàs?
4: Bé, molt bé.
1: 42 anys.
4: Sí, ja.
3: Sembla ser jove.
1: Sí. Mira, és que els concerts són d'aquelles persones a la ràdio imprescindibles.
3: Total, ens coneixen
1: sempre
3: a tots.
1: Sempre hi sou, sense fer soroll, no? Però fan una feina imprescindible. Per tant, avui aprofitem per felicitar-te. Com ho celebraràs, Charo?
4: Intentaré quedar amb unes amigues per anar.
3: Unes amigues.
4: Bueno, més... Un japo.
1: Ah, mira, un japonès. Està bé. Charo, per molts anys. Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Adéu.
1: Qui més fa anys avui, Caralies?
3: També comparteix d'aniversari l'actriu Courtney Cox.
5: No sé.
3: Friends, Courtney Cox.
1: Friends, 52.
3: En fa 61. També fa anys l'actriu Blanca Portillo.
1: 70.
3: 63. I acabem felicitant l'exvicepresidenta espanyola Maria Teresa Fernández de la Vega.
1: 72.
3: 77.
1: Santoral.
3: Avui és Santa Benilda de Còrdoba. Va ser una anciana vídua que vivia a Còrdoba. Corria l'any 853 quan es va desencadenar una persecució contra els cristians. Benilda, malgrat l'edat que tenia, va confessar la seva fe. Aquesta actitud li va costar la vida. Va morir xas decapitada i la van incinerar. Això sí, abans d'escampar les seves restes per al riu Guadalquivir, el seu cos sense cap va ser penjat en un pal i exposat a tota la ciutat. Se la considera una de les màrtirs de Còrdoba i a Catalunya hi ha 109 dones que es diuen Benilda.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 15 de juny del 2026. Seran al quiosc Vintage amb Albert Om.
6: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 15 de juny de 2016. Queda només una setmana perquè el Regne Unit voti en referèndum si se'n va de la Unió Europea i totes les enquestes vaticinen la victòria del Brexit a les urnes. Hi ha pànic a les borses i també el número 10 de Downing Street. David Cameron, el mateix primer ministre que ha convocat el referèndum, ara amenaça amb noves retallades socials i més impostos si guanya el Brexit. Ara fa 10 anys la revista Restaurant feia pública la llista dels 50 millors restaurants del món. El celler de Can Roca cedia el número 1 mundial a l'hosteria Francescana de Mòdena. En canvi, Joan Roca era proclamat millor cuiner del món. Acabo perquè el juny de 2016, en plena campanya electoral espanyola, TV3 emetia una edició especial del Foraster a Madrid. Quim Masferrer parlava sobretot amb catalans que vivien allà i gravava el monòleg amb 700 persones al Teatro Calderón.
1: Avui és 15 de juny del 2026, és el 166è dia del calendari. Falten 6 dies per l'estiu, 9 dies per Sant Joan i 3 pel Dia Internacional del Sushi. Mira, avui que se'n va de Japó, la Sara, doncs mira, podrà anar a celebrar-ho. I així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
1: Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra.
8: If the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.
9: Tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord. Estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Suïssa.
10: Queda per resoldre el paper d'Israel i els seus atacs contra la guerrilla pro-iraniana de Hezbollah al Líban.
11: De moment no hi ha reacció oficial de Benjamin Netanyahu, a qui ahir Donald Trump va definir com un home molt difícil per haver posat en perill l'acord per enèsima vegada.
12: No anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
13: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga i amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans.
14: L'educació i la sanitat.
1: Aquests són els sons del matí i de seguida hi afegim també l'àudio en exclusiva que emetrem aquí en aquest programa a partir de les 8 del matí. Són les trucades de Jonathan Andic que va fer els serveis d'emergència després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat. A partir de les 8 emetrem en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio aquests àudios que són claus també en la defensa. Però abans, anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Anunci.
5: Avís mitjançant el qual és posada alguna cosa en coneixement del públic o també suport en forma de cartells, fullets, pel·lícules, etc., que conté missatges persuasius. Persuasives han estat, han hagut de ser, si més no, les parts enfrontades aquestes darreres setmanes abans d'anunciar aquesta matinada l'acord entre americans i iranians per posar fi a la guerra.
1: Cita.
5: Algú adduir de viva veu o per escrit un passatge d'un autor en suport del que diu, és a dir, reproduir allò que algú altre ha dit. Ens quedem, però, amb l'excepció, un jutge, un tribunal, intimar a algú perquè comparegui davant seu el dia i l'hora prefixats. Avui, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, està citada davant del jutge Peinado com a pas previ a enviar-la a judici.
1: Limitar.
5: El que no faran els suïssos en relació amb la població del seu país, ni per tant la immigració. L'extrema dreta volia posar un topall de 10 milions d'habitants, però el 55% del país i ha votat en contra. La dreta populista s'haurà de limitar a acceptar el resultat.
1: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 1.639 euros.
14: És el que costa el metre quadrat a Badia del Vallès. El municipi lidera l'encariment de l'habitatge a Catalunya amb un increment del 168% del preu del metre quadrat. El segueix Argentona amb un encariment del 120%.
1: 300 milions de dòlars.
14: És l'augment diari que ha tingut el patrimoni d'una quarantena de multimilionaris del sector de l'energia des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. Oxfam Intermón denuncia que els únics vencedors de la guerra a l'Orient Mitjà són els magnats vinculats a aquest sector, l'energètic.
1: 51.
14: Són els municipis que avui estan en perill molt alt d'incendi a Catalunya. Això després del primer cap de setmana amb 4 incendis destacats a Catalunya. Ahir es van declarar 3 incendis a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit.
1: I ara 3 imatges, veig, pel foradada. A la primera imatge veig un grup de policies antidisturbis francesos. Estan envoltant i envoltats d'una mena de fum de color rosa. Porten vistoses màscares que per poder respirar i el primer apunta amb una arma cap al cel. La imatge capta com just acaba de sortir del canó d'un projectil.
15: Podria ser una pilota de goma, un projectil de foam o un equivalent. La imatge és a Ginebra, on s'han concentrat les protestes anticapitalistes contra la reunió del G7 que avui comença a Evian, a França. Hi va haver llançaments d'objectes, enfrontaments amb la policia, situacions a les quals els agents van respondre amb gasos lacrimògens.
1: A la segona imatge veig un ring, és un ring d'arts marcials rodejats per una xarxa negra que deu fer un metre i mig d'altura. Un dels lluitadors és a l'exterior del ring, inclinat, parlant amb una de les persones de la primera fila del públic, i és Donald Trump.
15: És Justin Gaethje, el lluitador que parla amb el president dels Estats Units just després d'imposar-se en un combat de lluita mixta. S'ha imposat a l'espanyol Ilia Topuria, tot plegat en la vetllada que ha centrat els actes de celebració del 80è aniversari del president dels Estats Units. Un combat celebrat a la Casa Blanca que portava per nom Freedom 250, coincidint amb la commemoració dels 250 anys de la Fundació dels Estats Units.
1: I a la tercera imatge veig el jugador de la selecció espanyola, el català Marco Corella. Està enmig de l'entrenament, assegut a la gespa, fa un exercici amb una cinta als peus, mentre parla pel telèfon mòbil, potser acabant de certificar el seu fitxatge pel Real Madrid.
15: El jugador del Chelsea ahir durant la sessió d'estiraments prèvia al debut avui al Mundial i que es va acabar convertint en el centre de totes les mirades a la concentració. Format a la Masia, va sonar com a possible reforç del Barça, també de l'Atlético de Madrid, i en poques hores va acabar patant el Santiago Bernabéu. A lateral es posarà les ordres de Mourinho a canvi d'uns 50 milions d'euros.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Els Mossos d'Esquadra van evitar l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, 28 dels quals tenien com a víctima una menor d'edat. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia diu que són dades oficials oferides pel Departament d'Interior en una pregunta parlamentària del Partit Popular. Segons aquesta notícia, els Mossos d'Esquadra van aconseguir impedir 47 intents de matrimoni forçats durant tot l'any passat. Ara bé, aquestes dades policials poden no reflectir, diu la notícia, el total de casos de matrimonis forçats, perquè existeixen barreres culturals i socials que impedeixen en molts casos la seva denúncia. Són dades que poden reflectir només la punta de l'iceberg, diu la notícia. Per últim, aquestes dades també constaten que 28 d'aquests 47 matrimonis forçats tenien com a víctima una nena menor d'edat.
1: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
17: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
18: La setmana passada, estudiants de periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva van participar com a voluntaris al Centre Internacional de Premsa habilitat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Amb més d'un miler de periodistes acreditats per cobrir l'esdeveniment, l'alumnat va donar suport als professionals dels mitjans i va poder conèixer de prop l'organització i la logística d'una cobertura informativa d'abast internacional. Una experiència formativa que els va permetre apropar-se a la realitat professional de la comunicació.
17: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
16: Som-hi, Real o Fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que els Mossos d'Esquadra van impedir l'any passat 47 intents de matrimoni forçat, dels quals 28 tenien com a víctima una menor d'edat, és una notícia falsa. Aquestes dades no són de l'últim any, són dels últims 5 anys. Si fem el promig, no arriben a 10 els matrimonis forçats que es detecten a casa nostra. Tot i la falsedat de la notícia, Vox la fa servir en algunes de les seves intervencions parlamentàries.
1: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: Ara són les 7:53. Titulars del dia al 2 minuts amb Sílvia Solares i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz.
19: El govern del Pakistan, que fa de mediador en les negociacions, anuncia que l'acord es firmarà a Suïssa aquest divendres. J.D. Vance, vicepresident nord-americà, a la Fox.
20: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
1: El preu del barril de petroli s'ensorra a les borses que remunten.
10: El barril de Brent, el de referència a Europa, cau $4 de cop i es paga al voltant dels 83. Són $15 menys que fa una setmana.
1: I l'acord serà tema central de la cimera del G7 que arrenca avui a França.
19: Està previst que Trump hi arribi a la tarda, es reuneixi amb Emmanuel Macron i després sopi amb els caps d'estat de la resta de membres del G7.
1: I aquí avui hi ha 51 municipis amb perill molt alt d'incendi.
10: Ahir ja se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Pons, a la Noguera i a la zona de la Serreta Vilafranca del Penedès. Aquest darrer ja està extingit i els altres dos estabilitzats. Martí Rosell és subinspector dels bombers.
21: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
1: I Begoña Gómez està citada avui davant la jutge del jutge Juan Carlos Peinado, que amenaça de portar-li per la força si no hi va.
19: Es tracta de l'últim pas abans d'enviar-la a judici amb un jurat popular.
1: I milers de mestres i professors es van manifestar ahir per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant.
10: Yolanda Segura de l'Ostec i Laura Gené de la CGT.
22: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar.
23: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
1: El govern britànic prohibeix des d'avui l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys.
19: Tampoc se'ls permetrà comunicar-se amb estranys en els xats de jocs en línia.
1: I avui es posa en marxa el dispositiu per prevenir accidents durant la temporada de bany.
10: El pla posa el focus sobretot en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors a les piscines. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
24: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
1: I en esports, el Barça guanya la Champions d'handbol.
19: Després de guanyar la final 37-34 al Fiuxe de Berlín.
25: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia, pel que fa al temps, comencem el dia amb sol i calor, temperatures altes ja aquesta hora, amb previsió que s'enfilin fins als 30-33 graus en moltes zones de l'interior. Avui també podria arribar als 35 o 36 en alguns punts de Ponent o de l'interior de l'Ebre, i a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu, al Prepirineu, i podrien arribar a la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, segueixen els problemes a la Ronda de Dalt. Clàudia Serra?
27: Sí, a l'alçada de la Meridiana hi ha hagut un accident direcció Llobregat que provoca cua des de Santa Coloma. També hi ha retencions entre Vall d'Hebron i Trinitat direcció Besòs. Molta densitat també amb aturades a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la C31 a Badalona, en sentit Barcelona.
28: Avui, al matí de Catalunya Ràdio,
0: Analitzarem l'anunci d'acord dels Estats Units i l'Iran per posar fi a la guerra.
2: A les 9 entrevistarem el conseller de la presidència, Albert Dalmau.
0: Després parlarem amb el detectiu privat Francisco Marco, el perit contractat per la defensa de Jonathan Andic.
2: A 11:15 amb Laura Far parlarem de la mort del youtuber Gaspi. Buenas. I a les 11 ens visitaran Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, veu i guitarrista de Gossos.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Buenas, com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
1: Bé.
7: De dilluns, arranca la setmana.
1: Sí, sí, sí.
4: Què és aquest riure? Què vol dir aquest bé? Què he volgut dir?
1: No!
7: Estem feliços.
1: Estem bé, estem bé. Estem remuntant, remuntant.
4: Ah.
1: Ha estat fotuts una mica del coll.
7: Una mica refredat, l'aire...
4: Ai, ja per dius.
7: Però ja està, remuntada, remuntada.
1: No es pot dormir amb el cul a l'aire, Manu.
7: Ara, bueno, aquesta nit sí, fotia una calor.
1: Ah, sí.
7: Aquesta nit era de dormir despulladets.
1: Sí, sí.
4: Jo dormo sempre amb el cul a l'aire.
1: Ves fent frases, tu. Ves fent frases.
7: Ja tenim l'article fet.
1: Exacte. Va, anem a veure el telèfon de la Júlia.
7: Ui, la Júlia, avui. Fa 10 anys.
1: Ha entrat de ple les dues xifres, 10 anys.
7: Espera't.
4: Mira...
1: Hi ha un moment que els anys passen de 10 en 10.
4: Calla, calla. Júlia!
1: 10, 20, 30, 40, 50, 50, 50,
7: 50. I pum, ja està.
1: Cap a la caixa.
7: Sí, sí, sí, sí.
1: No te n'enteres i ja estàs a la caixa. Júlia!
8: Bon dia.
1: No, què era, Júlia?
8: Sí.
1: Hola, Júlia! Com estàs?
8: Hola.
1: Saps d'on et truquem?
8: Filipipi.
1: Ah, home! Ah. Fas 10 anys avui, Júlia. Com ho celebraràs?
8: Va ser el dissabte.
1: El dissabte. I què vas fer? Què vas fer, Júlia?
8: Vaig celebrar amb les amigues i diumenge amb la família.
1: Toma! Toma celebració, veus?
7: Júlia, et truquem de part de la teva família, que et volen dir que els encanta compartir la vida amb tu i veure com et fas gran, que t'estimen molt i et volen dedicar aquesta cançó de la banda Neon que toca Manu Guix en directe, que es diu Guapíssima.

0: tindríem. Júlia, que tinguis un bon dia i t'enviem un petonet des de la ràdio.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, quina veu de simpàtica. Manu, que vagi bé el dilluns, estimat.
2: Adéu, xiquitini.
0: Fins demà.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: De seguida al matí emetrem en exclusiva els àudios de les trucades que Jonathan Andic va fer després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat. Però tot això coincideix també amb uns altres fets preocupants a Catalunya. La calor ja és aquí i com cada any s'enfila el perill d'incendis a Catalunya. Aquest cap de setmana ho hem comprovat a Sanaüja, a Pons, a Cervià de les Garrigues i a la zona de la Serreta de Vilafranca del Penedès. Tots estan ja estabilitzats o controlats gràcies a la ràpida intervenció dels equips d'emergència. Bombers, agrupacions de defensa forestal i agents rurals han demostrat una capacitat de reacció impecable, coordinant mitjans aeris i terrestres de forma immediata per saltar d'un front a un altre. Però la solidesa dels nostres serveis d'emergència no ens pot fer baixar la guàrdia. Aquest 2026, atenció a la dada, 51 municipis estan en perill molt alt d'incendi. 51. Només fa falta una espurna pel desastre. I el perill neix de les accions més quotidianes. Per exemple, l'origen del foc de Cervià de les Garrigues d'aquest cap de setmana n'és tot una lliçó. Els agents rurals apunten que va ser una radial la causant de la primera espurna. Amb una imprudència, per tant, accidental, en les hores més de sol, n'hi ha prou per cremar milers d'hectàrees. És impossible arribar al risc zero. Però tots hi podem posar de la nostra part per reduir el perill d'incendis. La feina de prevenció recau sobre tothom. Les alertes, per tant, de telèfon no poden ser l'únic tallafoc. No podem pretendre que l'administració faci tota la feina de contenció. La prevenció és un deure compartit, especialment en aquest 2026 que planteja reptes únics. Aquest estiu hem de gaudir del país amb total serenitat, però també amb molta precaució, atenent aquests avisos oficials i extremant la vigilància. La magnitud del repte ens obliga a ser més curosos que mai amb l'entorn, sense marge per la distracció, ni als boscos ni al camp. Alerta màxima, perquè no hi ha acte més patriòtic que el de ser un bon ciutadà.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia, avui és dilluns 15 de juny, comencem el dia amb unes temperatures força contrastades. Encara ha refrescat força a la Pobla de Lillet, al Berguedà, amb 12 graus a aquesta hora, i en canvi a l'altre costat del Prepirineu, a Oliana, en tenen 21. Ara mateix també hi ha 25 graus ja a Roses. Dia assolellat, dia càlid, amb previsió però de tempestes que es formaran al Pirineu, al Prepirineu, i avui també podrien arribar a la Catalunya central o fins i tot al nord del Pla Lleida. Les més fortes al Prepirineu creiem que podrien deixar quantitats de fins a 20 litres en mitja hora, segons adverteix també amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. Aquests pròxims dies mantindrien els ruixats de tarda, però només a l'extrem nord de Catalunya, i les temperatures aniran pujant.
0: Ara són les 8:03, i atenció perquè ara mateix, al matí de Catalunya Ràdio, us avança un document important. El que ara sentirem és un extracte de les converses que Jonathan Andic va tenir amb els serveis d'emergència després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven en excursió. Jonathan Andic se l'investiga, recordem, perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. El que ara sentireu és una de les proves clau que la defensa vol aportar a la causa. És un document inèdit que us pot avançar al matí de Catalunya Ràdio.
3: Tens d'estar dient?
4: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ayuda.
3: ¿Este equipo que ha corrido?
4: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibato. Se ha caído.
3: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
4: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: Aquesta és la primera trucada al 112. És un petit fragment que, de fet, d'aquí mitja hora podreu sentir també íntegrament aquesta trucada aquí al matí de Catalunya Ràdio. Però volíem posar-vos també alguns fragments de com ha anat aquesta seqüència de trucades. Per exemple, la primera persona que l'atén al 112 passa la trucada d'Andic als bombers. I aquí la desesperació i la confusió de Jonathan Andic augmenta a mesura que va passant els minuts.
3: I què passem,
5: sí? Sí, passa mal.
3: Què de parlar?
5: Hola, mira, parla amb bombers, diga. Hola.
4: Mi padre se ha caído.
5: Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre?
4: Sí, correcto.
0: Aquesta és la trucada, un fragment de la trucada que fa amb els bombers. Insistim, d'aquí a mitja hora escoltareu la trucada sencera que va fer el 112. Hi ha una tercera conversa també de Jonathan Andic des de dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare, que és amb el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM. I aquí comença a donar la versió dels fets. En aquest fragment que escoltareu ara hi trobem un dels elements que centra en aquesta investigació, que és quan Jonathan Andic diu: el meu pare ha caigut per un barranc.
4: Sí.
6: Hola, bona, es truco del SEM, estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera, com te dius?
4: Jonathan.
6: Jonathan, què ha passat?
4: Que no passa, caigut.
6: Vale, ara venim a ajudar-lo.
4: Ja, però és que no el veig. No me responde.
6: Vale.
4: Que he caigut per el barranco.
6: Es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia no vamos a llegar, pero... con el helicóptero sí.
4: Sí.
6: Vale, vendrá un médico y una enfermera.
4: Sí, el problema es que no sé dónde está.
6: Bueno, lo buscaremos.
0: La conversa segueix amb el servei d'emergències mèdiques, que necessita saber exactament el punt exacte on s'ha produït aquest accident. I en aquí sentim el crit d'un Jonathan Andic molt alterat.
6: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
4: Sí.
6: Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
4: Por favor, envíame la ubicación.
6: Vale, pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
4: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
6: En tiempo real, no. ¿Vale?
4: Enviado. ¡Viejo!
6: Estoy aquí, no me cuelgues, ¿eh?
0: A 9:15, us oferirem aquesta primera trucada íntegra de Jonathan Andic al 112. D'aquí a mitja hora mal comptada, una conversa on podreu sentir la primera trucada que fa el 112 a Jonathan Andic sencera. Aquests són uns fragments que us hem traslladat ara en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio, i d'aquí a més d'una hora, a partir de les del matí també, entrevistarem a Francisco Marco, que és qui ha contractat el perit, que ha contractat com a perit a la defensa, per saber quins passos seguiran també a partir d'ara. Estem parlant d'una trucada que centra part de les sospites que té el jutge. El jutge considera que hi ha versions discrepants i que Jonathan Andic va trigar massa a avisar emergències. Pau Forada, bon dia.
7: Bon dia. Van passar 4 minuts i mig i el primer contacte va ser amb la parella sentimental d'aleshores, d'Isaac Andic. Els Mossos també diuen que Jonathan Andic va donar diverses versions en la seva conversa amb els serveis d'emergències i en la declaració davant la policia. La defensa considera que no hi ha incoherències en el relat i que tot es deu a les preguntes que va haver de respondre.
0: Els fets van passar el 14 de desembre del 2024 i Jonathan Andic va ser detingut fa un mes, recordem, el 19 de maig d'aquest any.
7: I va evitar la presó provisional després de pagar una fiança d'un milió d'euros. A més, la jutgessa li va retirar el passaport i l'obliga a comparèixer setmanalment al jutjat. Just en el moment de la detenció, el cap de la Comissaria d'Investigació Criminal dels Mossos, Ramon Chacón, es trobava en aquest estudi al matí de Catalunya Ràdio. Ens deia això.
8: I són investigacions, evidentment, molt complicades, molt complicades.
0: Precisament la Fiscalia i les defenses mantenen una pugna en diferents punts del claus de la investigació. El primer és la teràpia familiar que seguien Jonathan i Isaac Andic.
7: La Fiscalia va aportar nous indicis sobre la suposada mala relació que mantenien pare i fill, en concret un missatge del Jonathan al seu pare 5 mesos abans de la mort, en què li diu: no m'estranya que pensessis que era capaç fins i tot de matar-te. La família va advertir que el missatge està tret de context i que cal enmarcar-lo en la teràpia que seguien i en la metàfora de matar el pare de Freud. Recordem que la jutgessa també investiga si la psicòloga està relacionada d'alguna manera amb la mort d'Isaac Andic.
0: El segon punt són els problemes de mobilitat d'Isaac Andic.
7: La defensa del primogènit va al·legar que el fundador de Mango tenia problemes als genolls i que per això va fer una trepitjada tan forta a terra abans de caure a Montserrat. Una trepitjada que els Mossos creuen que no és compatible amb una simple relliscada. Els advocats de Jonathan Andic van aportar un vídeo d'una caiguda anterior del seu pare en què se'l veu entrebancar-se trampejar uns metres endavant i no tenir prou força a les cames per mantenir-se dret.
0: I el tercer, els possibles testimonis.
7: Dos excursionistes van ajudar el Jonathan al lloc dels fets, però després de 17 mesos d'instrucció, els Mossos no han sigut capaços de localitzar-los. Els agents que van anar al lloc dels fets no els van prendre les dades i, tot i revisar les imatges i les matrícules dels cotxes que van accedir a la zona, no han aconseguit trobar-los encara. Segons la causa, Jonathan Andic va arribar a fer una trucada perduda a un d'ells, tot i que, segons la policia, va negar-ho en la seva declaració.
0: A 3:15 preguntarem a Francisco Marco pels arguments de la defensa davant de tots aquests indicis i per l'àudio de fa uns minuts que avançàvem aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Recordem que també d'aquí mitja hora escoltareu la trucada íntegra que Jonathan Andic va fer al 112, un document clau que pot canviar el rumb d'aquesta investigació. Ho investigarem tot plegat a l'Àgora també, ho analitzarem amb David Madí, amb Pau Llonga, amb Montserrat Nebrera i Afra Blanco. Abans, comentari de la periodista del País, Rebeca Carranco.
9: La mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha deixat de ser una investigació per homicidi per convertir-se en una batalla mediàtica pel relat. Cada element nou que coneixem dels escrits judicials és rebatut i reinterpretat per la defensa. Ho vam veure amb el vídeo d'Isaac Andic caient, amb les fotos d'unes vacances en família o el context per minimitzar els missatges sobre matar el pare. I ara, amb la trucada de Jonathan Andic al 112. L'estratègia és legítima, però poc habitual. Comprovarem si el camí de guanyar-se l'opinió pública porta també a l'èxit judicial.
10: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
11: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: President Donald Trump says an agreement has been reached between the United States and Iran and that on Friday.
1: Aquesta és la notícia d'aquest matí, és l'acord entre els Estats Units i l'Iran, un pacte per acabar amb la guerra que fa gairebé 4 mesos que dura. L'acord s'assignarà divendres a Suïssa i passa per reobrir l'estret d'Hormuz i pacificar també el front del Líban. Connectem en directe amb els corresponsals de Catalunya Ràdio que segueixen aquest conflicte sobre el terreny. Comencem per Washington. Oriol Serra, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: L'acord que l'han confirmat totes les parts, com dèiem, és un pacte que també inclou el front del Líban, però el que no està tan clar és què passarà amb el programa nuclear de l'Iran.
2: Bé, en aquest sentit, la intenció dels Estats Units, en qualsevol cas, és que l'urani enriquit es destrueixi sota la seva supervisió i que l'Iran renunciï a tenir armament nuclear. De moment sabem que tant Donald Trump com també el govern iranià veuen amb bons ulls aquest principi d'acord i, de fet, estarien disposats a signar-lo aquest divendres a Ginebra, a Suïssa. Però encara hi ha molta feina per davant. Un cop signat el memoràndum, s'entrarà en la fase de negociacions sobre els detalls tècnics de l'acord, una fase que es pot allargar 2 mesos com a mínim. L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Així ho ha expressat el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, en declaracions a la cadena Fox News.
3: Si els iranians compleixen amb aquest acord, transformarà fonamentalment l'Orient Mitjà durant els propers 50 anys. Posarà fi a la guerra, farà que l'Orient Mitjà sigui més invertible.
1: I, casualment o no, l'acord s'ha anunciat a les portes també d'aquesta festa del 80è aniversari de Donald Trump a la Casa Blanca, que ha estat una festa ben curiosa, no, Oriol?
2: Sí, una festa que s'ha acabat fa tot just uns minuts. Podem pensar perfectament que no és cap casualitat. A Trump li agrada presumir del que sigui i, tot i que l'acord encara no està signat, ho ha volgut lluir el dia del seu aniversari. A la Casa Blanca, als jardins de la Casa Blanca, hi ha instal·lat un ring per a combats d'arts marcials mixtes, conegut també com a Ultimate Fighting. És una afició que té Donald Trump des de fa molts anys, amb capacitat per a 4.000 espectadors que ho han pogut seguir en directe des d'allà i una mica més enllà de la Casa Blanca, al carrer, hi havia pantalles gegants perquè ho poguessin seguir 100.000 persones. Només una estona abans de l'inici de la festa hem vist com Trump felicitava tothom per l'acord i deia en una piulada que els Estats Units desbloquejaran l'estret d'Hormuz, que els vaixells del món engeguin màquines i que el petroli flueixi.
1: Gràcies, Oriol, i l'Iran, que també celebra l'acord, però avisa que estarà atent que no s'incompleixi.
4: El viceministre d'Exterior iranià, Ali Gharayi-Babadi, ha explicat els primers passos d'aquest acord i ha assegurat que els compromisos que ha de seguir el país no són comparables amb les victòries que ha aconseguit Teheran. Tot, segons el viceministre, gràcies al poder militar del país.
1: I els Estats Units i l'Iran. I el tercer en discòrdia, Israel. La gran incògnita d'aquesta hora és saber què farà Netanyahu, que ha demostrat sobradament que va per lliure. Anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Aquí, de moment, no ha reaccionat encara ningú.
5: No, i comença a ser estrany, tenint en compte que habitualment l'oficina de Netanyahu fins ara sempre havia emès comunicats amb certa rapidesa en relació a com avançaven aquestes negociacions entre els Estats Units i l'Iran. L'última comunicació oficial de Netanyahu és d'ahir, on deia que no toleraria que Hezbollah ataqui Israel. Aquesta premissa, de fet, fins ara ha estat per sobre dels desitjos de Donald Trump. Ho vam tornar a veure ahir mateix amb l'atac de l'exèrcit israelià sobre Beirut, que va fer que el president nord-americà s'enfadés per enèsima vegada amb Netanyahu, a qui en públic va definir com un home molt difícil de tractar i que, de portes endins, segons el portal Axios, va titllar d'algú que no té ni punyetera mena de criteri.
1: Gràcies, Jordi. A tot això, els principals països del món també es reuneixen avui al G7, que arrenca a la ciutat francesa d'Evian-le-Bain, amb la presència de Donald Trump, enviat especial a Evian-le-Bain. Jordi Baró, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: L'acord capgirarà aquesta agenda de la cimera que presideix Emmanuel Macron.
6: Sí, Macron ja és a Evian i aquesta tarda rep Donald Trump i junt amb els líders del Regne Unit, Alemanya i Itàlia pressionarà el president dels Estats Units per assegurar una reobertura ràpida de l'estret d'Hormuz i perquè torni l'estabilitat a l'Orient Mitjà després de 4 mesos d'una guerra a la qual Europa no ha donat suport i que ha patit per l'increment dels preus de l'energia. Els líders europeus han deixat clar aquesta matinada en un comunicat que l'Iran mai ha de tenir una bomba nuclear. Malgrat que hi ha molts fronts de discrepància amb Trump, Macron vol que aquesta cimera que comença avui aquí a Evian sigui una cimera d'acostament i no de confrontació amb el president dels Estats Units.
1: I la prèvia d'aquesta cimera també ha estat marcada per les protestes, no, Jordi?
6: Sí, unes protestes ahir antisistema que resumeixen segurament amb una imatge, la d'un Tesla, l'empresa propietat d'Elon Musk, completament calcinat ahir al mig de Ginebra. Va ser una manifestació que va començar com a pacífica però que va acabar amb disturbis, també amb vidres trencats a seu de Nacions Unides.
1: Gràcies, Jordi. Ara sí caldrà seguir també les conseqüències econòmiques del pacte. De moment, les borses pugen i el preu del petroli cau.
4: Cau amb ganes arran de l'anunci d'aquest acord. El barril de Brent es paga al voltant dels $83 després de baixar de cop $4 després de l'anunci. De fet, els 83 actuals són $15 menys que només fa una setmana. Eufòria també a les borses. Veurem a les 9 com arrenquen els mercats europeus. De moment, Tòquio o Seül guanyen avui un 5%.
1: Sentim ara comentari pel matí de Catalunya Ràdio del professor de la Blanquerna i expert en el món àrab, Javier Albarracín.
7: Després de 40 vegades que s'ha proclamat que l'acord estava a la mà, sembla ser que en aquesta ocasió sí que coincideixen tant Iran com els Estats Units. Ara bé, queda una setmana. Queda una setmana i el més calent està a l'aigüera. No s'ha plantejat com es farà el desmantellament de la potencial nuclear d'Iran, ni el tema balístic. El Líban està sobre la taula com una línia vermella per part d'Iran. Veurem si és possible que Netanyahu el respecti, cosa dubtosa, i també posa en evidència la forma de fer acords, d'arribar a acords per part del govern de Trump, que és negociem les generals i després ja entrarem en detalls. Va passar a Gaza i mireu com està la situació.
8: Llimonada natural Don Simón, amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc extremut. La gran diferència.
9: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8 i 19, afegim ara els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, Lara García i Pepa Rus. Bon dia.
10: Bon dia.
1: Cap de setmana amb 4 incendis a Catalunya que ja estan sota control.
11: Ahir se'n van declarar 3 a Cervià de les Garrigues, a Pons de la Noguera i a la zona de la Serreta Vilafranca del Penedès. Aquest últim ja està extingit. Els altres dos estan estabilitzats. El de Cervià de les Garrigues, que ha cremat 33 hectàrees, va obligar a desallotjar 8 persones i a confinar els veïns de la zona. Ahir també es va donar per controlat l'incendi de Sant Aguix a la Segarra, que des de dissabte va cremar unes 50 hectàrees entre camps i massa forestal. Martí Rosell, subinspector dels bombers.
12: El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies, que comença a respondre pitjor als incendis.
11: Hi ha 51 municipis catalans en perill molt alt d'incendi, això després del primer cap de setmana, com dèiem, amb els 4 primers ensurts.
1: I tot això ja estem en plena temporada de platja i avui comença el dispositiu del govern per prevenir accidents i per fer el seguiment de les incidències. Montsemir.
13: Que posarà sobretot el focus en la gent gran que es banya a les platges i en la vigilància de menors en les piscines. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
14: És un medi que no és el nostre habitual i, per tant, no ens anem molt en compte quan entrem. No entrem a l'aigua si ens trobem malament, assegurem-nos de banyar-nos en llocs que siguin habilitats, tant en platges com en aigües interiors, com en rius, com en piscines, sobretot.
13: La web amb informació en temps real per poder consultar els serveis a les platges, així com l'estat del mar, torna a estar activa des d'avui fins al 15 de setembre. El servei de vigilància i socorrisme de les platges és competència dels ajuntaments. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè l'Hospital Vall d'Hebron liderarà un estudi europeu per provar un nou fàrmac contra el càncer infantil que podria ser més eficaç i menys tòxic que els tractaments actuals. Més detalls, Cèlia Forment.
15: Una cinquantena de pacients d'entre 6 mesos i 18 anys rebran medicaments per via oral. Són infants que han recaigut o que no responen als tractaments actuals. Miquel Segura, cocap del grup de càncer del Vall d'Hebron.
16: Sabem que, per les famílies, aquest és un camí molt dur. Fa pensar que podria tenir un perfil de seguretat molt més favorable, amb pocs efectes secundaris i que, si apareixen, no serien permanents.
15: A més, l'estudi, que ha costat 8 milions i mig d'euros finançats per la Unió Europea, també analitzarà biomarcadors predictius i la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Madrid, setmana intensa en els processos judicials que afecten el PSOE. Anem cap allà. Tania Tàpia, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
1: Avui vista preliminar a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
17: Sí, és aquesta tarda. El jutge Peinado fa l'últim tràmit, comunica a la dona de Sánchez que la porta a judici per jurat popular per 4 delictes. L'acusació popular li demana 23 anys de presó. Els intents fins ara de les defenses i de la fiscalia que demana arxivar no han tingut cap efecte per frenar els peus a un jutge que tenia pressa per portar-la a judici. Al setembre, recordem-ho, farà 72 anys i s'ha de jubilar. Però no només això, sinó que dimecres i dijous, Zapatero declara pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades a la caixa forta del despatx. Ho fa un mes després que el cas saltés a la llum, on només ha parlat aquest temps per defensar la seva innocència a través d'un vídeo.
1: I com afronta el govern espanyol aquesta setmana, Tània?
17: Doncs amb preocupació. Aquesta setmana posarà a prova la capacitat d'un govern i d'un partit que passa pel moment més complicat de la legislatura. Fins ara s'ha imposat la tesi de Sánchez, que en públic ho ha demanat, creu en la innocència de Zapatero i espera que pugui donar totes les explicacions comunicacions d'aval del jutge. Però és cert que l'acumulació de casos, també amb els detalls del sumari del cas Leire, fan cada cop més difícil mantenir el rumb i l'atenció, sobretot en els temes de l'agenda del govern. Des del PSOE asseguren que el partit està net, però una possible imputació per finançament irregular podria ser l'estocada definitiva a un govern, com ja han advertit alguns dels seus socis.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà i en parlarem amb ell, el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Aquí li preguntarem també com està això de la reforma de l'administració, que fa tant de temps que prometen, per saber doncs com s'està treballant en això. I entre altres coses comentarem també l'acord entre el govern i Esquerra pel canvi legal que ha de permetre crear l'autoritat aeroportuària.
11: Ho expliquen el periòdico i la Vanguardia, és un òrgan amb què la Generalitat busca augmentar la seva influència en la gestió dels aeroports catalans. El pacte s'inclourà a la llei d'acompanyament de pressupostos i també inclourà un pla estratègic que pretén connectar per ferrocarril els principals aeròdroms catalans.
1: També preguntarem a Albert Dalmau quins són els propers passos en el conflicte a l'educació. Ahir milers de docents i famílies es van manifestar per reclamar al Departament d'Educació que continuï negociant. Marta Sánchez.
10: Els sindicats que no van signar el pacte insisteixen que hi ha d'haver millores. Quan falta una setmana per acabar el curs, diuen que estan disposats a seguir parlant durant tot l'estiu. Sentim Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
18: Si no és per obrir una negociació, no anirem a negociar res, és a dir, no anirem a reunir-nos perquè seria estèril.
19: Exigim al govern que segui amb el comitè de vaga, que segui amb tots els agents socials. Això s'ha de solucionar quan abans, però evidentment, si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor.
10: La marxa ha tingut el suport de les famílies i arriba una setmana abans de l'assemblea educativa que dissabte vinent definirà el full de ruta de cara al proper curs. Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I es compliquen els problemes per l'escola que dirigeixen els fundadors d'Aliança Catalana. Ha plegat en bloc l'AFA, que és l'Associació de Famílies, per tics autoritaris.
20: Es tracta de l'escola concertada al Roser de Sant Julià de Vilatorta, Osona. El conflicte ve per la decisió de la direcció d'imposar uniforme al pròxim curs. Segons llegim a El País, algunes famílies ho rebutgen i denuncien que el diàleg amb el centre està completament bloquejat. L'escola estava a punt de tancar i fa 4 anys la va rescatar la Fundació Puig i Cunyer, que controlen dos dels fundadors del partit d'ultradreta.
1: I restaurants reconeguts internacionalment, com el Celler de Can Roca o el Disfrutar de Barcelona, denuncien als Mossos d'Esquadra les pàgines webs que els suplanten la identitat per estafar clients. Girona, Núria Paraire.
21: El Celler de Can Roca ha alertat a les xarxes socials contra una web falsa del seu restaurant que demana una transferència bancària. Els Roca demanen que els clients no donin cap dada ni facin cap pagament. Fons del Celler han confirmat que ja ho han denunciat els Mossos d'Esquadra. El restaurant Disfrutar de Barcelona fa més d'un any que va detectar la primera web fraudulenta i des d'aleshores ja n'ha denunciat gairebé una desena. Els estafadors poden arribar a cobrar entre 100 i 300 euros per persona, ho explica el xef del Disfrutar, Eduard Xatruc.
22: 8 o 9 les hem trobat, sí, sí. Inclús recordo que fa uns 4 mesos, en qüestió d'una setmana, en van aparèixer 4.
21: Les víctimes se n'adonen un cop els cobren els diners perquè ho troben sospitós. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui, a partir de les 10, parlarem

0: La població del país a 10 milions d'habitants.
1: La iniciativa pretenia posar més traves a la immigració i restriccions al dret d'asil si abans del 2050 el país arribava als 9 milions i mig d'habitants. El 55% dels votants ha votat en contra d'una proposta que només defensava un partit d'extrema dreta. El resultat l'han decantat sobretot les ciutats més favorables a la immigració davant d'uns municipis rurals més reticents, com explica aquesta emissora Albert Estiva, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
2: En els àmbits rurals, que són menys poblats, petites arribades de persones a l'estranger, doncs de seguida es fan molt més visibles, no? I això està passant, per exemple, en Catalunya.
0: I bones notícies, atenció, pels fans de Doraemon.
3: Perquè 3CAT recupera la sèrie de Sobre el gat còsmic 30 anys després de la primera missió al Super 3.
0: I atenció, perquè comença el compte enrere pel Sonar.
3: Que arrencarà dijous. Desapareixen, recordem, els espais de Sonar de dia i Sonar de nit, i tot això es farà en una única ubicació, la Fira Gran Via de l'Hospitalet. El Sonar estrena direcció, amb algunes novetats es podrà entrar i sortir del recinte, i també s'instal·laran fonts d'aigua potables gratuïtes i es permetrà entrar menjar de fora.
0: Són les 8:27.
4: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
5: ostres,
4: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
5: No.
4: I a més es posa a diluviar.
5: No t'ho creus.
4: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
8: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.

0: I ara els esports. El Madrid anunciarà avui oficialment el fitxatge de Cucurella.
1: Operació express al Madrid, que s'ha avançat a l'Atlètic de Madrid i al Barça. Ha tancat l'acord amb el Chelsea, 55 milions, 5 variables. Era un desig de Mourinho, que ha fixat l'operació com a prioritària. El jugador va firmar ahir tota la documentació, ahir a la nit a última hora, des de la concentració de la selecció espanyola de futbol.
0: Mentre el Barça és campió d'Europa d'handbol.
2: Campions! El Barça ho ha tornat a fer! El Barça és campió d'Europa! La tretzena!
1: Així ho explicàvem a Catalunya Ràdio, la 50a Champions de la història del club, 9 de futbol, 2 de bàsquet, 4 de futbol sala, 22 d'hoquei patins, 13 d'handbol, l'última després de guanyar el Fuxe de Berlín, 37-34. Carlos Ortega, tècnic del Barça.
3: Pues un déu per tota la temporada que hem fet. Crec que ha sigut una meravella. Ara hem de recuperar.
1: Carlos Ortega, feliç per aquest nou títol del Futbol Club Barcelona.
0: La final de la Lliga de Bàsquet la jugaran el Barça i el València.
1: A partir de dijous, els valencians van tornar a guanyar la penya el tercer partit, 75-87. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Parlarem tranquil·lament quan les emocions baixin i veure, no? Una temporada és molt exigent, però bueno, he sigut feliç.
1: El Mundial de Futbol golejada de la malla de Bancuraçao, 7-1, empat a 2 dels Països Baixos de Ronald Koeman davant el Japó i empat a 1 entre el Brasil i el Marroc. Suècia guanya 5-1 a Tunísia i la Costa d'Ivori a l'Equador 1-0. De la jornada d'avui destaquem el partit que juga la selecció espanyola contra el Cap Verd a partir de les 6. Yeah!

0: Ara són 9:15 i avui estem molt pendents també d'aquesta conversa íntegra que emetrem d'aquí a pocs minuts al matí de Catalunya Ràdio de Jonathan Andic al 112. Una hora més tard també saludarem el pèrit que ha contractat la defensa, Francisco Marco, per saber quins passos seguiran a partir d'ara. Tot això el dia que hem avançat ja a les 8 del matí algunes de les converses que ha tingut Jonathan Andic amb el servei d'emergències. D'aquí a pocs minuts, la primera trucada íntegra de Jonathan Andic al 112.
1: L'altre dia vaig veure en Carles, del poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
2: Vaja, Carles.
1: Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
2: I tu què li vas dir?
1: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
3: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
4: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
5: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.com.

0: Cap on és? Catalunya
1: Ràdio. D'aquí a pocs minuts aquesta trucada, aquesta primera trucada íntegra de Jonathan Andic al 112, que és una de les peces que formarà part central de les sospites que en aquest cas pot tancar la defensa del que té la jutgessa. Per tant, estarem pendents d'aquesta trucada d'aquí a pocs minuts, però abans ens actualitzem amb el que estem pendents aquest matí, per exemple, de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Serà el tema del dia a la cimera del G7 que arrenca aquesta tarda a Iran, en aquest cas a França. Aviat especial a Jordi Baró, bon dia.
2: Hola, bon dia. Trump podrà presumir avui davant de la resta de líders del G7 d'haver acabat amb una guerra que no agradava a Europa i la cimera de Viana es podrà centrar en discutir els pròxims passos. Macron, Merz, Meloni, Stammer volen estabilitat a l'Orient Mitjà, que calmi els preus de l'energia i deixen també clar que no volen que l'Iran tingui mai una bomba nuclear. Junt amb els líders del Canadà i el Japó es trobaran amb el president dels Estats Units amb una voluntat d'evitar la confrontació en una cimera envoltada de protestes antisistema ahir a Ginebra amb disturbis.
1: I molt pendents també de com responguin les borses a partir de les 9 quan obrin els parquets europeus. Redacció, Lara García.
3: Sí, els mercats que ja estan oberts a aquesta hora, els asiàtics ja celebren l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, creixen amb força aquest matí, el Nikkei de Tòquio es dispara gairebé un 5% i la borsa de Xangai un 1%, unes crescudes que amb tota probabilitat es traslladaran a les borses europees quan obrin d'aquí mitja hora. Pel que fa al preu del petroli, el barril de Brent es desploma un 5% aquest matí fins als $83 al barril. És el nivell més baix des del dia 6 de març.
1: I el govern espanyol acaba de llançar la convocatòria de places de jutges i fiscals més gran de la història. El BOE ja publica aquesta macroconvocatòria amb gairebé 700 places. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Si el Ministeri de Justícia feia mesos que hi treballava, són 575 places de jutges i fiscals per oposició i 125 més del que es coneix com a quart torn, acreditant experiència i mèrits. A les xarxes, Félix Bolaños, ministre, destaca que és la transformació més gran de la justícia en dècades. En total, des del 2018, aquest govern ha convocat 2.515 places de jutges i fiscals, el triple, assegura la Moncloa, que durant les dues legislatures de Mariano Rajoy.
1: I quan falta una setmana per la revetlla de Sant Joan, d'aquí a una hora el govern presenta la seva campanya per garantir una nit segura. Redacció, Marc Jurado.
5: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, serà l'encarregada de presentar el dispositiu especial de Sant Joan per garantir una revetlla segura amb el missatge "No petis la revetlla". És, de fet, el mateix lema que va fer servir el govern per la revetlla de l'any passat. També intervindran responsables de Protecció Civil, dels Bombers, dels Mossos i del Servei Català de Trànsit.
1: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. L'R11, el regional que ha sortit a primeríssima hora de Portbou i que va cap a Barcelona Sant, circulant prop d'una hora de retard a causa, segons ens diu Renfe, de problemes amb l'operativa. D'altra banda, l'Euromet, que va de Figueres a Barcelona, va amb una demora de 25 minuts i avui també hi ha endarreriments d'uns 10 minuts en els trens AVE, tant en els que van cap a Madrid com en els que van cap a Barcelona i Figueres, a causa d'uns treballs que s'estan fent a la infraestructura. Mentrestant, al tramvia de Barcelona ja s'ha normalitzat la circulació a les línies T4, T5 i T6 després que aquest matí s'ha avariat un comboi.
1: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia.
1: Punts vermells?
7: Doncs les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt en tots dos sentits, sobretot de Santa Coloma en sentit Trinitat, i la litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, direcció Trinitat, i de Sant Adrià al Poble Nou, sentit Llobregat.
1: I punts taronja?
7: A la C31 a Badalona, en sentit Barcelona, aquí hi ha més trànsit avui del que és habitual, i tenim una incidència destacada a la P7 al Vendrell, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona per l'incendi d'un camió.
1: De seguida, aquests àudios nous del cas Andic, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes?
8: Doncs a les 9 parlarem amb el conseller Albert Dalmau, conseller de Presidència de la Generalitat, i com cada dilluns, secció D'acord amb Laura Fa. A les 11, entrevista amb Nacho Tarrés i Oriol Ferrer, dels Gossos.
1: Que és estrany que avui vinguin els gossos. Li preguntarem per què, potser venen a explicar-nos alguna cosa. Avui a l'Àgora del matí, Pau Llong, Montserrat Nebrera, David Madí i Afra Blanco.
9: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
1: I quin temps ens espera, Eloi Cordomí? Bon dia.
10: Bon dia. Doncs mira, avui un pèl d'inestabilitat que la notarem en forma de tempestes de tarda que poden aparèixer al Pirineu o Prepirineu i potser també al centre del país. A la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida podrien arribar-hi alguna d'aquestes tempestes que poden arribar a ser fortes. Ho adverteix també el Servei Meteorològic de Catalunya amb un avís de nivell groc. Avui en temperatures que ja parteixen de valors molt alts. Tenim ara mateix a la costa ja algunes xifres de 25-26 graus. Avui al migdia s'arribarà als 35-36 en alguns llocs de Ponent i entre 30 i 33 en molts llocs de l'interior de la Catalunya. I els pròxims dies continuarà pujant la temperatura, es mantindran aquests ruixadets, però només al Pirineu, i encara s'enfilarà més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 8 i 36, atenció als documents que us avança avui en exclusiva al Matí de Catalunya Ràdio. Fa una estona hem sentit ja fragments de les converses de Jonathan Andic amb els serveis d'emergència. Eren unes converses en el qual uns extractes de les converses que va tenir amb els serveis d'emergència després que el seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven d'excursió. Jonathan Andic, recordem, se l'investiga perquè la jutge considera que hi ha indicis que l'assenyalen com a culpable de la mort del seu pare. El que hem sentit aquest matí és una de les proves clau que la defensa portarà en aquesta causa. Un document inèdit que us avancem aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Que no te digui? Hola.
13: Necessito ajuda, necessito ajuda.
12: ¿Este tipo que ha corrido?
13: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
12: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
13: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Aquest és un petit fragment de la trucada al 112 que d'aquí a res, dos minuts, l'escoltareu íntegrament al Matí de Catalunya Ràdio. Una trucada que és clau en aquesta defensa i la primera persona que l'atén al 112 passa aquesta trucada als bombers. La desesperació i la confusió de Jonathan Andic augmenta a mesura que van passant els minuts.
12: Què passem, sí?
14: Sí, passa mal.
12: Què de hablar?
14: Hola, mira, parla amb bombers, diga. Hola.
13: Mi padre se ha caído.
14: Sí. Vale. ¿Usted iba con su padre?
13: Sí, correcto.
1: La tercera conversa de Jonathan Andic des de dalt del barranc per on s'havia precipitat el seu pare és, en aquest cas, amb el servei d'emergències mèdiques. I aquí comença a donar també la seva versió dels fets. És en aquest fragment on trobem un dels elements que centren la investigació, que és quan Jonathan Andic diu: el meu pare ha caigut per un barranc.
13: Sí.
15: Hola, bona, es truco del SEM, estem venint de camí. Soc l'Anna, l'infermera, com te dius?
13: Jonathan.
15: Jonathan, què ha passat?
13: Que meu pare s'ha caigut.
15: Vale, ara venim a ajudar-lo.
13: Ja, però és que no el veig. No me responde.
15: Vale.
13: Creo que caí por el barranco.
15: Es importante que te reconozcamos, que llegamos en nada. Vale, con la ambulancia no vamos a llegar, pero con el helicóptero sí.
13: Sí.
15: Vale, vendrá un médico y una enfermera.
13: Sí, el problema es que no sé dónde está.
15: Bueno, lo buscaremos.
1: Una conversa que segueix amb el servei d'emergències mèdiques que necessita saber exactament el punt on s'ha produït aquest accident. I allà és on sentim el crit de Jonathan Andic molt alterat.
15: Mira, ara te pones en manos libres, Jonathan.
13: Sí.
15: Jonathan, ponte en manos libres y contesta al WhatsApp y nos envías la ubicación, ¿vale? Que no sea en directo.
13: Por favor, envíame la ubicación.
15: Vale, pero tú no me cuelgues en ningún momento, ¿vale?
13: Que no sea en tiempo real, quieres decir.
15: En tiempo real, no. ¿Vale?
13: Enviado. ¡Viejo!
15: Estoy aquí, no me acuerdes, ¿eh?
1: D'aquí a un minut, la trucada íntegra al 112 de Jonathan Andic.
16: Vas imposable, retencions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
18: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
19: Ho veieu?
20: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
21: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
22: Hola.
23: Hola.
22: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
3: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé asilvestrat.
19: Les curses importants les guanyava totes.
23: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
24: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
25: Pere Casacuberta. Casacuberta.
26: Ningú s'esperava que guanyés.
27: És una cosa totalment excepcional.
28: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
29: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
30: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 8:42 i fa una estona hem sentit fragments de les converses de Jonathan Andic amb els serveis d'emergència. Ara al matí de Catalunya Ràdio sentirem íntegrament la trucada de Jonathan Andic al 112. És un document que us avança en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio que la defensa de Jonathan Andic vol fer servir per explicar i per desintegrar una de les peces claus d'aquesta acusació.
31: Quan et digui?
32: Hola, necessito ayuda.
31: ¿Este equipo que ha corrido?
32: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
31: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
32: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
31: Vale, ¿en Coibató nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra?
32: En el camino de las cuevas de Salnitre.
31: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
32: No, estamos justo al principio.
31: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
32: No, pasado las cuevas hay un camino que bordea Montserrat.
31: Entendido.
32: Por favor, mira, alguien que no
31: se... Sí, estamos pasando todo en cuevas en un momento. ¿Sabe de qué altura es este barranco? ¿Se lo podría indicar aproximadamente?
32: ¿Qué?
31: ¿Se podría indicar de qué altura el cual ha podido caer?
32: No lo sé, no lo veo.
31: Vale, no se preocupe.
32: Por favor.
31: ¿Le contesta? ¿No sabe si está consciente?
32: No, contesta.
31: ¿Cómo se llama usted, si es tan amable?
32: Jonathan.
31: ¿Cómo? ¿Le han atendido, Jonathan?
32: Andic. Ahí me dice.
31: Vamos. Un número de teléfono de contacto es el mismo que nos llama por vos.
32: Sí, sí, sí. Dios, no.
31: ¿Es accesible para los vehículos esta ruta, este camino?
32: No.
31: Entendido.

0: ¿Qué edad tiene su padre?
1: Tiene 71.
0: Vale, vamos a hablar con bomberos, vamos a avisar también a la policía local, la Córdoba y el servicio médico. No se retire.
1: Por favor, envíen a alguien rápido, por favor.
0: Escúchenme, actualmente necesito que se tranquilice. Tienen la información, pero vamos a intentar pasarle para que hable con ellos directamente, ¿de acuerdo? Le vamos a pasar con bomberos, lo avisaremos al resto de pueblos cooperativos, ¿de acuerdo?
1: Control.
0: Hola, buen día, señor. Tengo un pedido de licencia para ir a la privatona, las pruebas de familia.
1: Sí, diga.
0: ¿Por favor?
1: ¿Ha cerrado la línea?
0: Y pasa, sí.
1: Sí, pasa, wow.
0: Pues
2: i a partir d'aquí, doncs, es produeixen les diferents trucades que abans emetíem a les 8 del matí. Aquest és un document inèdit del cas Endic que hem avançat aquí al matí de Catalunya Ràdio, que Jonathan Endic hauria fet el 112 després que el seu pare, el fundador de Mango, caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven d'excursió. Aquesta és una de les proves clau que la defensa vol aportar a la causa i és per això que avui també l'emetem a Catalunya Ràdio. Farem una pausa dos minuts i de seguida entrem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio. Si a en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
4: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Divendres, crear trames de coloms a Barcelona era fabular. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, de tres lletres. Pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, tres lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
7: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
8: Angians!
9: Ho veus?
10: Okay.
9: L'Angians. Això és molt nostre.
10: Molt.
9: Tan nostre com dir... Posarem llum?
11: A la foscor.
9: O com dir... Aventureres? Aventurers?
11: Ens hi apuntem o què?
9: Què dius?
11: Saps que és molt nostre, també?
12: Sou molt bona gent!
9: Silenci.
11: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
9: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
9: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
11: I que així sigui. Per anys i anys. 3CAT.
9: Molt nostre.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, l'advocada Montserrat Nebrera, la sindicalista Fra Blanco, l'empresari David Madí i l'economista Pau Llong.
2: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
14: És d'aquells dies que literalment paper i boli, al vestíbul, quan ara estàvem escoltant aquesta trucada que us ha avançat en exclusiva al matí de Catalunya Ràdio, sentint l'Isaac Àndic parlant amb els serveis d'emergències i a punt per comentar-hi tot als nostres agoristes.
2: Ara ho comentarem. Aquesta és la trucada que va fer el 112.
0: 112, digui?
1: Hola, necesito ayuda.
0: ¿Qué tipo de corrido?
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
0: ¿Se ha caído? ¿Se ha tropezado o está perdiendo otro sentido?
1: Creo que se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
0: Vale, si tengo el latón, ¿nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra?
1: En el camino de las cuevas de Salnitre.
0: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
1: No, estamos justo al principio.
0: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
1: no, no, pasado las cuevas hay un camino que bordea Montserrat.
0: Entendido.
1: Por favor, mira, alguien que no
0: se... Sí, estamos pasando todo, me en un momento. ¿Sabe de qué altura es este barranco? ¿Se lo voy a indicar aproximadamente?
1: ¿Qué?
0: ¿Lo voy a indicar de qué altura el cual ha podido caer?
1: No lo sé, no lo veo.
0: Vale, no se preocupe. ¿Le contesta? ¿No sabe si está consciente?
1: No, contesta.
0: ¿Cómo se llama usted, si es tan amable?
1: Jonathan.
0: ¿Cómo? ¿Tiene un apellido, Jonathan?
1: Andy. Ay, me dice.
0: Vamos. Un número de teléfono de contacto es el mismo que nos llama por vos.
1: Sí, sí, sí. Dios,
0: ¿es accessible per als vehicles aquesta ruta, aquest camí?
1: No, no.
2: Aquesta és una de les peces clau que la defensa vol aportar a la causa en què el fill del fundador de Mango està sent investigat, perquè la jutja considera que hi ha indicis que l'assenyalen com el culpable de la mort d'Isaac Antic. D'aquí a mitja hora ens acompanyarà també el detectiu Marco, Francisco Marco, que és un dels detectius que ha estat contractat per la defensa per aportar proves per acabar d'assenyalar, diguéssim, el culpable de la mort d'Isaac Antic. Montserrat, una prova com aquesta, a nivell més tècnic, què pot aportar en un judici com el que estem seguint als mitjans?
10: No crec que sigui... No hi ha cap prova del tot definitiva en un cas en el que no s'ha vist, no hi ha testimoni, i per tant, si els indicis haguessin de portar una diagnòstic o una condemna, hauria de ser perquè la prova indiciària no permetés cap alternativa. Per tant, en qualsevol altre escenari, que jo crec que és el que es dibuixa en aquest cas, pot ser que aquesta persona estigués molt nerviosa trucant perquè efectivament s'ha produït la caiguda, perquè s'ha embarallat, l'ha empentat i s'ha caigut, o perquè doncs, ell mateix volgués fer-ho. És a dir, que els nervis no demostren res. Tot i que jo crec que el que s'està intentant, a mesura que es van filtrant proves d'aquesta mena, és generar un estat d'opinió que és molt important en qualsevol judici que té una component mediàtica, perquè ja sabem que més enllà del judici estricte hi ha un judici paral·lel,
2: sí, sí.
10: Que som tot...
2: Que és bueno, el que està intentant, fent... entenc, girar ara la defensa.
10: Efectivament.
2: Aquesta
10: efectivament.
2: Prova, què aporta? Home, si la defensa clar. La vol aportar com una peça clau, clar. Entenc que és perquè s'empatitzi amb el dolor que pugui haver patit el fill en no? una situació com aquesta.
10: Efectivament.
2: Perquè això, insistim, és una prova que Jonathan Antic demana que es conegui. La defensa de Jonathan Antic demana que es conegui. Per tant, és un joc de relats.
10: Vol generar un estat d'opinió diferent del que, potser, doncs, no sé, en qualsevol sobretaula la gent que a més la gent ho fa. Jo ahir estàvem en un dinar i hi havia a favor i en contra de si s'havia produït això. El que vol aquest tipus de prova és generar un estat d'opinió favorable a la idea de que això va ser un accident, que no hi va intervenir el fill i que aquest fill estava molt trasbalsat perquè s'havia produït això. Ara, ja dic, com de tota manera no tenim cap tipus de prova de càrrec, no? Cap testimoni que digui el va assassinar, si la prova indiciària permet alternatives a la de que va ser ell, el resultat hauria de ser el veredicte d'innocència.
2: Clar, però és que més enllà dels indicis, si ell no ho confessa,
10: no
2: s'ha produït.
10: Aquí...
2: Pau.
15: Bueno, a veure, jo diria que la prova, en la línia del que dius tu, jo no soc perit psicològic,
2: és una guerra de relats,
15: entre moltes altres coses que no soc, però crec que no aporta res, perquè tu pots estar colpit i desfet pel fet que acabes de matar el teu pare o pel fet que el teu pare ha caigut. O sigui, no sé ben bé perquè això és una prova de la defensa, però vaja, no en tinc ni idea i no hi entenc. El primer que he pensat quan venia cap aquí és amb la telenovela aquella mexicana, que va ser segurament és la telenovela més vista de la història, que és aquella dels rics també ploren, no? Si es confirma aquesta idea de que ha assassinat el seu pare, que suposo que per això és un tema tan mediàtic, perquè té aquesta cosa tan morbosa, doncs també es confirma una altra tesi molt republicana, que és que igual que per sota un cert nivell de riquesa, diguem, les persones perdem la dignitat i la humanitat, no? Penso en el quadre aquell de Jericó del rei de la Medusa, no? que 150 persones o 140 persones van anar a la deriva i van sobreviure 15 després de canibalisme, no? O sigui, a partir d'un cert moment, quan no tens res, els éssers humans ens comportem com bèsties, però hi ha una tesi republicana similar, que és que a partir de certa riquesa, recordem que aquesta família o la persona que va morir, la persona més rica de Catalunya, amb 4.500 milions d'euros de patrimoni, doncs potser a partir de certa riquesa les persones també perdem la dignitat i la humanitat. En qualsevol cas, això és una tesi que té sentit si es confirma que el van assassinar, que no ho sabem. Sí. Però vaja, subratllar també que el valor mediàtic d'una vida segurament també depèn o varia segons el patrimoni que té i subratllar aquesta idea que deia de que els rics també ploren, però que sincerament no sé si això és una prova o no és una prova, però no en tinc ni idea. La Montserrat segurament ens podrà il·lustrar molt més.
10: Ara m'estàvem recordant de la sèrie, aquella primera sèrie mítica catalana que també deien que ploraven. Nissaga
6: de poder, no?
10: No, la primera que es va fer era de Dallas.
15: Sí, clar,
10: la primera cosa que va arribar que vam dir, ostres, en català també es poden fer sèries, no? Vam canviar molt.
6: Sí. No, jo em sento bastant incapaç de fer un judici de valor sobre això i crec que, a més, no s'ha de fer, no? És a dir, el procediment seguirà els seus passos i tot plegat. Què crec que és innovador que està passant? Que és que, juntat amb un altre cas que va ser molt mediàtic, que va ser el de Josep Maria Mainat i... amb
2: l'intent d'assassinat.
6: Amb l'intent d'assassinat, no? Ja jutjat per part de la seva dona. A Catalunya, quan hi ha casos d'aquests, els penalistes, els grans penalistes barcelonins que i catalans que tenen una tradició molt diferent de la de Madrid, sempre han plantejat una estratègia de silenci. Sempre han plantejat una estratègia de discreció, de silenci i de defensar jurídicament el cas. Això comença a invertir-se en el cas del Mainat i en aquest cas doncs, també és evident, doncs, ja agafant una tesi més, diguéssim, americana o més d'això, de que el judici ja ha començat, com que això serà un tribunal popular, doncs, ja ha començat i, per tant, aquí hi ha una batalla de relats. Jo crec que això sí que és innovador i crec que bé, ens porta a un nou estadi d'aquest tipus de casos, no? I després també la confrontació oberta amb els Mossos, que no és només d'aquest cas.
2: Sinó, sí, aquí hi ha un tema interessant.
6: Aquí hi ha un tema interessant perquè no és només d'aquest cas, sinó que hi ha altres casos i hi ha acusacions molt serioses d'amagar informació, de seleccionar informació, de filtració.
2: No? Estava al martell, l'advocat apunta directament que la policia catalana hauria incorregut en greus imprecisions, diuen la investigació.
6: Bueno, és una manera amable de dir que es fa els atestats a mida, etcètera, coses...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
5: De dilluns a divendres, a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Avui seguim coneixent els nostres veïns de l'Avenç. Una de les entitats amb qui compartim espai és la penya barcelonista. Tenim amb nosaltres en Gaietà Faura, president d'aquesta penya.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Benvingut a Esplugues FM.
1: Gràcies.
0: Explica'ns qui hi ha al darrere d'aquesta penya barcelonista d'aquí de l'Avenç.
1: Mira, la penya es va fundar l'any 84 i el que va començar va ser una sèrie de gent que els unia els colors del Barça per fer desplaçaments i trobades, i nosaltres el que fem ara és juntar gent aquí en una sala que ens deixa l'Avenç, la Pau Pujol, i cada dia partit obrim la sala, s'ajunten 70-80 persones a veure el partit, i la idea doncs, és fer doncs, això, alguna calçotada, fem dinars, algun desplaçament junt amb la Federació de Penyes, a la qual també pertany, i bueno, intentar que això no s'acabi, perquè costa molt. La gent es va fent gran i la gent jove costa molt que vingui amb nosaltres, que és una de les feines que volem fer, portar gent jove.
0: Què es podria fer perquè la gent jove vingui?
1: Jo animo els avis i els pares a que els apuntin, que els facin socis. La quota són 20 euros l'any. Estem mirant de, pels nens més joves, fer una quota més minsa, i que vinguin, que vegin l'ambient, que estiguin amb nosaltres, i si va venint gent jove, amb gent jove s'ajuntarà. Si només venen dos o tres, amb la gent gran no estaran mai a gust. Si els van portant, doncs benvinguts són. I si els venen acompanyat, tampoc els impedirem l'entrada. Vull dir que si venen els avis amb els seus nets a veure futbol, doncs benvinguts.
0: Vàries generacions juntes compartint.
1: Clar,
0: aquest
1: jo,
0: esport.
1: Jo, a mi m'agrada el Barça perquè jo de petit el meu pare m'hi portava, i jo amb el meu pare he compartit, i encara tinc la sort de tindre'l, i compartim encara moltes estones de futbol, i parlem de futbol i d'altres coses també, no? Però és una cosa que ho recordo sempre, de ben petit ja m'hi portava. Llavors jo...
0: Perquè tu ets soci d'aquesta penya des de molt petit.
1: Quan es va fundar, el meu pare, que és soci de quasi totes les coses que hi ha aquí a Esplugues, m'hi va apuntar, i em sembla que tinc el carnet número 14 o així, soc des de la fundació de la penya. Venia poc, no sabia moltes coses de les que feien, també era jove i sempre he anat al camp des de que vaig començar a treballar, vaig treure el carnet, però arrel de jubilar-me pues, em van proposar, perquè s'estaven fent eleccions i volia fer, vaig buscar una sèrie d'amics, perquè som amics, per posar la junta i mirem de fer coses i passar-nos-ho bé a la vegada.
0: Perquè tu, veure el partit del Barça o viure el partit del Barça no és el mateix amb penya que sense penya, imagino.
1: És diferent. Al camp estàs rodejat d'una sèrie de persones que coneixes, que hi veus un cop, i a la penya ho vius més intensament. Quan estàs aquí, vull dir, la gent... Al camp sí, però no estàs amb gent coneguda, vull dir, estàs amb gent que veus, bueno, de tant en quant.
0: Hi ha molts desacords o no? Al final tot s'acaba solucionant. És a dir, hi ha diferents punts de vista a la vegada. Home, quan hi ha una jugada que no és la que hauria de ser?
1: Sempre. El futbol tothom en sap. I llavors tothom diu la seva, com que és molt fàcil opinar, pues, però bueno, mirem al final d'arribar, el que volem és que guanyi el Barça.
0: I passar-ho bé.
1: I passar-ho bé, sí, sí, sí.
0: Tota la història aquesta que m'explicaves, que amb tants anys doncs, dona per molt, teniu dos llibres, sí, on s'explica doncs, una mica de tot, no? Explica'ns una mica qui l'ha fet. I...
1: Tenim la sort de tindre la junta des de fa molts anys, en Lluís Carceller, que viu al futbol, li agrada molt, però a més és una persona molt culta, està implicada en moltes coses, i va fer pel 25 aniversari, sembla que era el 25 o el 15, no me'n recordo ara, va fer un llibre, i ara tenia pel 25, ara sí que me'n recordo, pel 25 tenia programat fer el segon llibre, però no hi havia diners per poder editar. Quan jo vaig entrar, com que ens coneixem de fa molts anys, i vaig prometre que miraríem de tirar endavant el projecte, i al final el vam poder treure i va sortir molt bé, molt bé. Qui estigui interessat, que passi per la penya i li podem vendre, i els socis és gratis per ells.
0: I què s'explica en aquest llibre? Què hi podem trobar?
1: Història de la penya...
0: imatges, imagino.
1: I molta fotografia, sí. Ho ha lligat amb les Champions que ha guanyat el Barça, amb història de l'Avenç i amb història d'Esplugues. És una mica un recopilatori d'aquests anys.
0: Llavors, per posar-se en contacte amb vosaltres, com ho ha de fer? Tant si vol dir la seva en Aviam. Aquest documental, com si vol fer-se soci?
1: Sí, nosaltres tenim un correu electrònic que no sé qui el va aconseguir, però està molt bé, que és penyabarcelonista@gmail.com, i si no, també que es posin en contacte amb l'Avenç, i l'Avenç els donarà els nostres telèfons perquè si estan interessats en alguna cosa, doncs es posin en contacte amb nosaltres.
0: Doncs també deixo els micròfons perquè facis aquesta crida a la gent jove o no tan jove que potser no us coneix i que vol formar part, a veure, què els hi diries perquè vinguessin a la penya?
1: Aviam, si la gent està interessada a poder veure el futbol en companyia, s'està sol a casa, sí, s'està molt bé i còmode, però aquí pues, pots gaudir de moments de...
0: fer amics.
1: Sí, eh? I a vegades passa electricitat. Quan ja, sí, perquè quan passa... quan hi ha partits molt trebats o eliminatòries molt dures, quan la passes, l'emoció es dispara. L'emoció es dispara. I aquí hem celebrat algun títol, sempre que podem i ho preveïm, doncs posem cava, posem beguda, i mirem de celebrar-ho. Sempre. I,
0: bueno, és millor en companyia.
1: Sí.
0: I una curiositat, feu travesses o no?
1: No. Jo crec que el món de les travesses ha quedat una mica desfasat. Ara sí? Ja no... conec molt poca gent que faci...
0: Juguen per internet i aquestes,
1: sí,
0: coses, no?
1: Aquestes coses, jo crec que... a mi no m'agrada, però crec que...
0: Però fer una travessa així en comú...
1: No.
0: Seria
1: no fem,
0: complicat,
1: no.
0: Potser, no? De poder,
1: sí,
0: triar...
1: Sí, els 14 resultats, els 15 ara, però no, el 15 que en diuen, seria complicat, sí, perquè tothom té... El que sí que fem és, amb el grup de la Junta, fem porres, moltes porres i tal, i hi ha molt...
0: moviment.
1: Sí.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut avui a Esplugues FM, per estar amb nosaltres, per explicar-vos una mica qui sou.
1: Gràcies a vosaltres i fins aviat.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Libaner Ruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per al Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància, és com el somni final. Tothom que fa triatló, a lo millor acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fer el de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per bueno, a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens dos fills, dues criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironman.
1: I una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar abans, comentàvem fora d'antena, que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Bé, hem de dir que has vingut ara... perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: De fet, sóc autònom, sóc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i Hawaii doncs es fa, es disfruta, però després arriben les visas.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Perquè dius, gener,
1: això què era? Bueno, passeo con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar. Doncs, i ningú m'ho regala i doncs estava...
0: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
1: Sí,
0: després de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, em van proposar ser l'ambaixador, que vaig comentar l'altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden to muscular, i ells el perden esporàdicament jugant, perden to i aquest múscul no es regenera. I és algo similar al que els pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final quan portem molts quilòmetres tenim problemes musculars deguts a la distància o a l'esforç i ens recuperem quan parem ells, en canvi no ens recuperen, i aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans de Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè, per el que et comentava, perquè era molt econòmic, era molt costós, havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam proposar 15 dies abans de Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia, evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha, i doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el dècimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, evidentment mai vas sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: Soc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui... Amb...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més, clar.
0: Et permet millorar, sí, perquè... coses que potser
1: i
0: tu...
1: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem i no, o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses, amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, potser no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, bueno, jo sé, em conec molt bé, sóc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig,
0: però els peus
1: mig lesionat del estaven... peu dret, el juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, dic, és que no puc ni caminar.
0: Llavors? Feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí.
0: I aleshores, com et planteges anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionat, no mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles, no?
1: Em feien mal el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
0: No te volies jugar.
1: Però el mal ja estava fet.
0: Clar.
1: I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es nedava al mar obert, clar, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii?
1: Doncs,
0: o sempre el clima es manté o no? O canvia,
1: un clima
0: també?
1: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo, perquè...
0: La humitat...
1: Calor i humitat, clar. Sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià, és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és el més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia millorar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món de dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar? I més o menys quantes hores es calcula que... Bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre has nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
0: de Girona?
1: Exquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder... Una de les coses bones, faig un mini KitKat,
0: sí,
1: és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Amb ells començaven 20 minuts abans i després sortíem els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, ara vaig poder saludar en cursa, ja camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
0: Sí, esteu al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà amb ells. I de fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adentaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adentava la segona, la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do. Sí.
1: I amb 38 anys o 39 anys que té. O sigui que...
0: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment...
1: Bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim, més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem, doncs a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, o cada 3 o 2-3 mesos, que segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no?
1: El teu cos
0: es perfecciona per aquella...
1: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
0: El mateix passa amb natació.
1: Jo calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave, si et cuides...
0: La genètica, també. Tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
1: Jo no hi confio gaire, en la genètica. Jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
0: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
1: Jan Frodeno fa un 94.
0: I això, suposadament...
1: Que no és el millor prototipus.
0: Per fer una marató, no?
1: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec que amb el Javi Gómez Noya, que és l'espanyol...
0: Hi ha alguna explicació? Perquè aquest físic... precisament, doncs, tinguin uns
1: aquest
0: temps més...
1: Aquest noi té unes fibres super elàstiques, perquè aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. No. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, només amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
0: Sí, mentre vas corrent...
1: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
0: Fas estratègies.
1: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 12 del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del taller d'escriptura creativa que s'està realitzant a l'Avent Centre Cultural. Es va iniciar el mes d'octubre. Es reuneixen un cop al mes i avui el que fem és que les persones que estan participant en aquest taller i que ja han acabat el trimestre, les hem convidat, les tenim avui amb nosaltres a la ràdio. Així que una mica parlarem de per què els agrada escriure, què és el que volen descobrir, què és el que poder encara han de descobrir, perquè els tallers continuen, estem a gener i els tallers continuen. I bé, aquest taller també es tracta de compartir històries, de jugar amb les paraules mentre es van prenent un te calentó. No sé si totes prenen te o alguna prefereix un cafè amb llet, però això ho desvetllarem i ens ho explicaran ara.

0: mil mundos.
1: Doncs tenim amb nosaltres a la Gisela, la Moni, la Mònica, la Cristina i l'Alba. I la primera pregunta és: té o cafè amb llet?
2: El té.
3: I jo també, el té. La veritat que hi ha de diferents varietats, podem escollir, però el té calentet, sí.
4: I jo també soc de té.
5: Sí, un té ben calent entra molt bé, sí.
2: Jo també soc de té, té negre en concret.
1: I què us ha semblat aquesta experiència d'escriure mentre vas prenent un té? Perquè és sorprenent aquesta aventura, per dir-ho d'alguna vegada, d'alguna manera. Què us ha semblat això d'aprendre prenent un té?
2: Jo mai havia prengut té, llavors era la primera vegada, però sí que és com tenir una tasseta de llet calenta, és com més agradable, com que et sents una mica acompanyada.
6: Sí, des del meu punt de vista també és com que és una manera de cuidar-nos una mica també en aquest moment especial.
3: Sí, és com fer caliu, no? Com si estiguessis en família i en confiança.
1: Sí. Que és el que, del que es tracta, no? És el que ha volgut crear la Ruth, que és la persona que condueix aquests tallers, no? Crear un caliu i un vincle.
3: Sí.
1: La Ruth, per apuntar-nos al taller, ja ens deia al mes d'octubre que atrevim-nos a vèncer la pàgina en blanc per trobar el nostre estil i per potenciar-lo. Heu trobat el vostre estil? Ja sé que són només 4 sessions, perquè és un cop al mes, però us sentiu ja que esteu assolint el vostre objectiu?
4: Sí, jo diria que sí. Bueno, almenys anem observant una mica les nostres tendències, no? Perquè agafar i escriure tal com et surti, llavors, això.
3: Sí, jo no sé si és més trobar l'estil, però el que sí vens ets a l'escriure amb immediatesa, no? O sigui, sense judici i pim-pam. O sigui, en un temps has d'escriure alguna cosa sobre el que et proposa la Ruth i el que et surti. I aquest llançar-se una mica al buit és, per mi ha sigut una descoberta el més important.
1: I has dit una cosa que crec molt interessant, sense judici. Això vol dir que tu pots escriure lliurement perquè saps que ningú jutjarà el que estàs escrivint ni posarà en dubte res del que estàs escrivint. I això ens passa a la vida, no solament escrivint, sinó a l'hora de parlar. A vegades tenim por de parlar perquè pensem que tothom té el seu judici, prejudici, i et posarà en tela de judici segons les coses que diguis, no? I per tant, l'escriptura també una mica t'ajuda a perdre aquesta por a l'hora d'expressar-te.
3: Exacte.
5: I sobretot compartir amb totes les companyes, que cadascú ha escrit el que li ha sortit de dins a partir d'un tema, d'una proposta de la Ruth, i cadascuna ha tirat per on ha volgut, no? I després l'escolta, només escriure, i després escoltar la resta de companyes i compartir tot allò, per mi ha estat impressionant. És a dir, perquè he vist que cadascuna portava moltes coses a dins i ens ha sorprès, a mi personalment m'ha sorprès molt, no? La varietat i la riquesa de cadascuna de nosaltres. Sí.
1: Doncs la Cristina ja ens dona peu perquè fem aquesta roda que farem de lectura dels vostres escrits. Començarem per la Gisela i el seu primer escrit és Querida escritura.
2: Querida escritura, debo estar eternamente agradecida por tu presencia en mi vida. Llegaste como quien abre la puerta de su casa. Confiada, segura. Sabías que ibas a quedarte aquí mucho tiempo, conmigo. Me atreví a mirarte a los ojos. Con apenas 9 o 10 años me enfrenté a ti con incertidumbre. Me preguntaba constantemente, ¿qué puede salir de esto? Mil dudas y conceptos que ni siquiera yo misma entendía fueron plasmados en tu piel de manera permanente, poco a poco llenando todas las partes y extensiones de ti que me regalabas, con tinta, mina y carboncillo. A pesar de haber perdido aquellos pedazos que te formaban, en los que una vez posé mis manos, el recuerdo de estos prevalecerá para siempre. Incontables veces he escuchado que la única persona que está contigo hasta la muerte llama a tu puerta. Incontables veces he escuchado que la única persona que está contigo hasta que la muerte llama a tu puerta eres tú mismo. ¿Por qué nadie habla de ti? ¿Por qué nadie se para a pensar en las palabras no dichas, sino escritas? En un papel, en el aire, en la mente, en los sueños. Todos esos días en los que estuve encerrada en mí misma, jamás estuve sola. Ahora lo veo. Tu mano estuvo, está y estará sobre la mía hasta mi último aliento. Por ello, y por más de lo que un conjunto de palabras puede describir, te doy las gracias. Tuya siempre, Gisela.
1: Gràcies, Gisela. Diu molt, aquest escrit teu diu molt, perquè realment quan tu en l'escriptura hi diposites moltes emocions, et salva l'escriptura. Per què vas triar aquest text i com se't va desenvolupar aquest text?
2: La premissa que ens va donar la Ruth era que havíem de fer-li una carta a l'escriptura, parlar-li com si fos una persona, o almenys això és el que a mi em va quedar. Llavors, ella el que volia és que nosaltres escrivíssim, com ha dit abans la Cristina, sense judicis, que no ens jutgéssim a nosaltres, que deixéssim anar la mà i veure què surt. Llavors, vaig deixar-me anar totalment. Sí que és veritat que per mi escriure és com un hobby, al final. Sí que l'utilitzo molt per expressar-me, per veure què surt, però en aquell moment va ser com connectar-me amb això que sempre ha estat amb mi des que sóc petita. I vaig adonar-me que l'escriptura significa per mi molt més del que realment m'havia donat.
1: Anem amb el segon relat, que ens el porta la Moni, i en aquesta ocasió es diu Olors amb vida.
3: Olors amb vida. 7 hores del matí. Toca aixecar-se per anar a l'aeroport. Per fi ha arribat el dia en el que començarem el viatge que hem preparat amb tantes ganes. Ens el mereixem. Encara tinc al nas l'olor del vi del Somontano que ens van polir el sopar d'ahir mentre compartíem la conversa que sempre surt de l'ànima. La Núria i la Fina són les companyes de sopar i viatge. Les tres iniciarem l'escapada amb el mateix perfum, el que ens ha regalat la Núria, que treballa amb essències. Formem part de la mateixa bombolla, amb olor dolça i neta. Aquella que recorda les pastilles de sabó de les àvies i que ara ressorgeixen per mantenir el record del que és essencial. Anem a Tanger. Aterrem al migdia. Un taxista ens recull per portar-nos a l'hotel. El Dacia Sandero és vell, atrotinat com el senyor, amb olor a ranci. Somriu sense dents, mentre ens projecta una mirada entre divertida i curiosa. Deixem les maletes i sortim al carrer. Just al costat hi ha un mercat, res millor per pulsar la vida de la gent. Peixos per vendre sobre un plàstic al terra, muntanyes d'espècies de colors, perfums exòtics, cafè per moldre o fet per endur-se'ls. Dolços de tota mena i colors, una barreja visual amb amalgama d'olors per compartir la vida.
1: Què et porta a fer aquest escrit?
3: Doncs aquell dia la Ruta ens va, com a disparador, ens va tapar els ulls i ens va fer olorar diferents coses, no? I una d'elles era una espècie potent, que no sé dir-te quina, però sí que em va transportar aquest viatge a Tànger, que és real, no? I també hi havia un sabó que tenia aquesta olor de lavanda o... que em recordava la meva àvia, no? I amb aquestes dues impressions que vaig tenir, doncs, vaig tirar per aquí.
1: Molt bé, gràcies, Moni. Ara la Mònica, amb el seu relat, La espera.
0: La espera. Salí de la fábrica de forma tumultuosa. Apenas recuerdo cómo me embalaron y me apilotonaron justo antes de escuchar el motor de un avión. Todo aquello pasó muy rápido. Luego recuerdo que fui expuesta y me vendieron por algunas pesetas a una familia con muchos niños, los cuales no paraban de pelearse por mí. Me estiraban del brazo y de la pierna sin pensar que no soy de hierro y que yo también soy frágil. Tuve suerte porque, ante aquella situación, los padres, que debieron apiadarse de mí, me separaron de aquellos niños. La verdad es que si no, no sé qué hubiera pasado. Me metieron en una bolsa y acabé en casa de una niña de 2 años. Recuerdo que me hacían posar y me sacaban fotos. Era bastante protagonista. Pero cuando un día vi que empaquetaban todas las cosas de la casa, a mí no me metieron en ninguna caja. De hecho, me pusieron en el altillo de un armario, supongo que buscando la mejor caja para mí. Pero eso no pasó, y se fueron. Oía voces de otras personas pasando por el pasillo, utilizando la vajilla, etc. Pensé que ahí me quedaría. Hasta que un día alguien descubrió nuevos compartimentos de almacenaje y ahí estaba yo, esperando impaciente.
1: Pot ser qualsevol objecte.
4: Perdó.
1: Amb quin objecte estaves pensant tu quan vas fer aquest relat?
0: Jo estava pensant, bueno, la dinàmica era que vam portar objectes que ens recordaven a la nostra infància. Llavors hi havia una figura d'un os i a mi em va recordar a un os de peluig que jo tenia quan era petita i hi ha algunes fotos on jo surto quan era petita amb aquest os de peluig. Llavors vaig decidir fer aquesta història una mica relacionada amb què va poder passar, no?, amb aquest objecte, com la seva trajectòria.
1: Molt bé. Anem amb la Cristina, que ens porta aquest relat de Aire Fresco.
7: Después de varios días encerrada, las medicinas encima de la mesita, el calor asfixiante de la calefacción y un ambiente reconcentrado, necesitaba el aire fresco, salir de allí. Lamentos, quejas, era mi compañera de habitación, cuando venían a curarla, y yo sin poder hacer nada, ni siquiera una palabra de consuelo. Con el paso del tiempo, empezamos a charlar. Nos contamos nuestras historias. Hola, ¿cómo estás? ¿Llevas muchos días aquí? Por cierto, me llamo Pilar. ¿Y tú? Poco a poco, empezó a contarme cómo había llegado hasta allí. No hablaba mucho, la voz se le entrecortaba. Deduje que el sufrimiento era mucho y nos hacíamos compañía. Unas palabras de aliento apenas podían aliviar nuestra soledad. En su caso, apenas recibía visitas. Están lejos y van muy liados. Estábamos juntas en un pequeño espacio y compartíamos una forzada intimidad. Las entradas y salidas de las limpiadoras, con sus saludos y movimientos enérgicos con olor a desinfectante, el cambio de sábanas y toallas limpias de las auxiliares, era también un motivo de distracción. Nos dejaban la bandeja del desayuno en la mesita. ¿Cuánto añorábamos el olor humeante del café? Ese ritual matutino, estimulante, con la esperanza de un nuevo día en lo que todo está por hacer. Las tostadas, las galletas, la radio que nos hablaba solo a nosotras. En cambio aquí, todo era plástico y envasado, inodoro e insípido, aséptico. El comentario de las dos siempre era el mismo. Qué ganas de salir de aquí y recuperar nuestras rutinas, nuestros hábitos y de respirar el aire fresco de la mañana. Si bien es cierto que en esos días de reclusión obligada, de compartir espacio y tiempo con una desconocida, con nuestras miserias y debilidades, me permitieron hacer un ejercicio de introspección, de detenerme y pensar y considerar que a pesar de todo era una persona afortunada.
1: Què et porta a fer aquest relat?
7: Doncs mira, tot va començar per aquesta proposta de la Ruth, de les olors, i si bé tenia previst parlar d'una altra cosa, com és tot tan espontani, que et surt tot de dins, vaig començar a escriure i vaig parlar, evidentment, d'una experiència personal i d'allò, d'una olor bonica, com era l'aire del matí, de la gespa, que n'acabava de tallar. L'idea meva inicial era aquesta, no?, de parlar d'això de l'herba mullada. Doncs en canvi va tot derivar a parlar justament del contrari, no?, d'aquella olor reconcentrada de l'hospital i d'estar a sentir-te tan malament, però amb tantes ganes de sortir. I tot va derivar aquí, d'una experiència personal també.
1: Ara anem amb el relat de l'Alba, que és Aquella nit d'estiu.
8: Aquella nit d'estiu. Tot va començar un dia d'estiu.
6: Un d'aquells dies on es veu el cel estrellat i sense cap núvol. Bé, més aviat, una d'aquelles nits d'estiu, on mirant el cel te n'adones de la immensitat de la vida, de l'univers. Et comences a fer preguntes i els sentiments contraris s'apropen a tu. Realment, què seríem els éssers humans sense la por? I en concret, la por a morir, a deixar d'existir. Si la vida fos eterna, no podríem gaudir amb aquesta intensitat, amb aquest amor. I és per això que cada minut, cada moment viscut, ha valgut tant la pena. Perquè és únic, és especial, és teu i de ningú més. Aquella nit, entre d'altres coses, vaig decidir que volia complir els meus somnis. Volia viatjar pel món i descobrir aquesta casa on vivim, el planeta Terra, ple de natura i de vida on, per sort o per mala sort, l'ésser humà n'és un dels protagonistes. Mil històries narrades, mil històries que mai se sabran, experiències i maneres de veure la vida infinites. I jo, aquella nit d'estiu, pensant quina serà la meva pròpia, la meva història, aquella que només jo viuré, plena de decisions, vivències, incertesa, alegria, i on a vegades costa expressar en veu alta llibertat. Una paraula molt bonica i que omple el cos d'una manera espectacular. Així doncs, em vaig atrevir a trobar-la, a sentir-la, a mirar-la als ulls i fer-li saber que cada vegada intento apropar-me més a ella, a través dels viatges, dels meus somnis i de tot allò que vaig vivint, segueixo creant la meva història de vida. I va ser aquella nit quan em vaig adonar que només jo la puc saborejar, triar i gaudir de la manera més pura.
1: Molt bé, Alba, què et porta a fer aquest relat?
6: Doncs, bé, per una banda, està força relacionat amb les meves emocions i amb un moment personal que estic vivint. I alhora també va ser a partir d'una activitat i una dinàmica que ens va proposar la Ruth, on havíem de fer un dibuix dels nostres somnis i llavors fèiem una roda entre les companyes en la qual cada una havia d'afegir un element nou inspirant-se en el dibuix de la nostra companya. I un cop acabàvem aquesta roda, els dibuixos eren completament diferents i era el punt de partida del text que us acabo de llegir.
1: Una de les coses que ens explica la Ruth és que el taller és per potenciar la nostra capacitat d'imaginar i tot això a través de la paraula. I suposo que quan t'inventes un relat, deu ser més fàcil posar les paraules que quan vols descriure una situació o un sentiment personal, suposo jo, que deu ser encara molt més difícil. Us ha passat això?
6: Bé, en el meu cas, diria que a mi m'ajuda, en realitat, perquè oralment a vegades no trobo les paraules, no? Però en el moment d'escriure sento que les idees s'amordenen i puc expressar les meves emocions i sentiments de forma potser una mica més clara i bueno, m'ajuda a entendre-me a mi mateixa.
1: La resta també...
3: Potser la immediatesa que té a l'escriure fa que flueixi d'alguna manera. O sigui, has de volcar el que en aquell moment estàs pensant o no? I comences, no?, amb la fulla en blanc, el que deia d'atrevir-se amb la fulla en blanc, comences a escriure i va sorgint, i com que és sense judici, com dèiem abans, ni per tu mateixa, ni saps que les companyes, perquè ningú farà, doncs va sorgint.
1: Al principi us he preguntat, té o cafè amb llet? I ara la darrera pregunta, que és molt òbvia, eh? Veig que totes porteu els escrits fets a mà, o sigui, estan fets a mà. Suposo que també és una de les consignes del taller, que heu d'escriure a mà. Però la pregunta seria, escriure a mà o l'ordinador?
7: Responc jo, per exemple, sempre a mà.
1: Sempre.
7: Però en el meu cas sí, perquè jo sóc analògica al 100%, és a dir...
1: Val.
7: I trobo que té més força, no sé, agafar el boli o el llapis o el que vulguis, no? i és molt més potent, és a dir, per mi sí. O sigui, l'ordinador sí. És, no, bueno, les tecles, el teclat, no?
1: Ho dic perquè a la nostra vida laboral tots són ordinadors i després escrivim molt a través del mòbil amb el WhatsApp. I la veritat és que escriure amb el que sigui, amb bolígraf o a llapis i un paper en blanc, cada cop és més difícil de veure una persona que escriu a mà. I la resta també sou d'escriure a mà? Sí? A veure, la Gisela crec que volia dir alguna cosa.
2: Sí, que per mi personalment sí que utilitzo molt, no sé si per l'època a la que vaig néixer, perquè sóc més jove, llavors sí que he crescut amb mòbils, amb tablets, amb ordinadors, llavors sí que quan he sigut més gran és un recurs que he utilitzat i que a dia d'avui utilitzo. Si, per exemple, vull passar alguna cosa a l'ordinador o en aquell moment estic escrivint i el que tinc a mà és l'ordinador, doncs sí que l'utilitzo. Però hi ha una cosa a sentir el llapis, el boli, el que estiguis utilitzant i el paper, el que sigui, que el puguis tocar i el veure com és la teva lletra, t'agradi més, t'agradi menys, al final és teu, forma part de tu i sento que té molta més profunditat que escriure en un teclat, ja sigui d'una pantalla o d'un ordinador.
3: Sí, és com diu la Gisela, no? És com formar part d'un tot, o sigui, escull la llibreta, el boli, escull la pàgina, no? I tot va sortint del teu cervell cap a la teva mà, al boli i a la pàgina, no? I jo sempre sóc, com diu la Cristina, analògica total. Em passa amb la lectura també, eh? Sóc més del llibre que de l'e-book, per exemple.
4: Sí, a més, el concepte de poder veure el primer esborrany, no? També això, la teva lletra demostra una mica si anaves amb pressa, si no, una mica també reflecteix el teu estat d'ànim, no?, en aquell moment. I, clar, pots veure això el primer esborrany, no? Després ja pots passar a l'ordinador, fer el que vulguis, no? Però es veu una mica més l'essència al text escrit.
6: Sí.
1: Digues,
6: per mi no. Aquesta és la paraula, l'essència, no? Que en realitat queda plasmada, no?, aquesta essència. I també com que jo sento que connecto molt més, no?, en el moment d'escriure a mà totes aquestes paraules. I sobretot jo penso que he crescut com... tant amb tecnologies com una mica un equilibri, no? D'escriure mai tecnologia. I quan he d'escriure coses importants o fer una carta a algú o alguna reflexió pròpia, necessito escriure a la mà.
1: Doncs està molt bé, sí, perquè amb aquesta tecnologia que tenim, escriure a mà no s'ha de perdre.
7: No, és com més personal.
1: Correcte.
6: Sí, s'ha de valorar.
7: Sí. Més íntim, no?, també.
1: Doncs, si us sembla, m'acomiado de vosaltres, donarem pas a les noves companyes que han de venir ara. Així que moltes gràcies a la Gisela, a la Moni, a la Mònica, a la Cristina i a l'Alba. Gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs ara donem la benvinguda al segon grup d'aquest taller d'escriptura creativa de l'Avent Centre Cultural que el fa la Ruth Estrada. Abans a les companyes que han vingut els he fet una pregunta molt concreta, però ara parlarem amb la Agos, la Mont, la Natàlia i la Sara. Així que a totes quatre benvingudes.
1: No, gràcies.
2: Bon dia.
0: A les vostres companyes els he preguntat: té o cafè amb llet? Vosaltres què preferiu?
3: Cafè amb llet.
2: Jo també cafè amb llet.
4: Jo en el dia a dia cafè amb llet, però al curs d'escriptura prefereixo té, perquè és més relaxant, em relaxo més.
0: L'Agos?
5: Sí, jo igual. M'agrada el concepte del té al taller perquè té olors i és una cosa de caliu.
0: Per tant, una bona elecció per part de la Ruth, això de fer-vos uns tés. I, a més, us deixa triar els tés.
2: Sí. Triem té i tassa.
0: Ah, sí, és veritat. Ah, molt bé.
4: El que passa,
0: sí, a l'hora d'escriure, per això, no us deixa molt triar el que heu d'escriure? Ella us dona unes pautes?
2: Bueno, escriure, el que escrivim és lliure. El que ens dona és
0: unes consignes, no?
3: Una consigna disparadora.
0: I sí. Què és això?
2: Bueno, pot ser qualsevol cosa. Des d'un text que llegeixi, o una cançó, un objecte, una olor, qualsevol cosa, i a partir d'aquí proposa escriure sobre el que hem sentit amb allò.
0: I el teu us ajuda, a aquesta creativitat.
2: Bueno, és el que deia la companya, fa caliu.
0: Molt bé.
3: Fa caliu també i genera com una rutina, i aleshores l'espai, dic que no, arribar, fer-te el té, posar-te a escriure,
4: començar a xerrar una miqueta,
3: sí,
4: també.
3: Y es torna como, lo voy a decir en castellano que me sale más fácil, como se sacraliza el espacio.
0: És un ritus i una sacralització, sí, de fet, sí, correcte. Sí. Doncs, si us sembla, començarem amb el primer relat que ens porta la Agos.

0: I entraven a la sala tots disfressats de monstres, de zombis, no sé, i a sobre anaven tirant pedrers, coses de pollastre a la gent que va allà.
1: La gent devia cridar.
2: Això devia ser, bueno, la bomba.
0: Això va
2: quan
0: ser...
2: Quan van entrar aquests devia ser la bomba.
0: Sí. I es deien algo de Fàstics Group.
1: Mira, sí. Ara han fet un parc d'aquest de zombis a Cercs, que l'han estrenat sí. Fa poc, de coses així. O sigui, aquí es havia fet Esplugues.
2: Això continua. Escolta, i una pregunta. Veu passar alguna pel·lícula de les d'Espluga City?
0: Després, arrel del 50è aniversari d'Espluga City, vam fer una sessió especial amb el Pistoleros d'Arizona. Sí, la vam fer aquí dalt. Sí, que va venir un... A veure, hi havia el d'això, que van escriure un llibre sobre el Rafael d'Espanya, exacte, que va venir a comentar la pel·lícula, i el Salvador Joan, que van escriure un llibre sobre Espluga City.
2: Bueno, recordem, pels que no ho saben, que Espluga City va ser uns estudis que es van fer a l'exterior aquí a Esplugues, i on es van fer moltes pel·lícules d'espagueti western i pel·lícules...
1: Del qual farem un altre programa, perquè hi ha tela, però deixa'm posar-te aquesta peça.

0: la música de Pistoleros d'Arizona. Ja que parles i la tenim aquí, l'he posat.
1: Bé, doncs, temàtiques que havíem fet venir directors, que això se'n cuidava el Ruiz de Villalobos, perquè els coneixíeu, perquè els teníem un altre programa i tal, i per aquí, doncs, bueno, va passar el seu temps, a la seva època, Antoni Ribas, Josep Maria Funes, el Josep Maria Forn, amb Companys Procés a Catalunya, que vam fer llavors. Això es va fer...
0: Que encara seguim amb el procés.
1: 81, sí. Sí. El Jordi Feliu, amb el Som i Serem, el Francesc Bellmunt, amb la Quinta del Porro...
0: Ai, aquesta em va agradar molt a mi. El jovenet, quan la vaig veure, molt divertida, la Quinta del Porro.
1: I l'Antoni Ribas vam fer Victòria 1, 2, 3... La
0: Ciutat Cremada o...
1: Bueno, i després han anat passant gent per aquí, entre el Ferran Llagostera, la pel·lícula Barcelona, que la vam estrenar aquí abans que s'estrenés a Barcelona, era del Ferran Llagostera. I va venir el Ramon Madaula, va venir tot l'equip, el Pep Albanell, que era el guionista, i després vam fer una preestrena també del Toni Martí, que es deia Una nit a Casablanca, i també van venir tots. Tot això ho fèiem sempre allà que és el Robert Brilles, perquè la sala és a peu pla i és de millor accés i tal, i bueno, la pantalla també era una mica més gran i ho teníem més ben acomodat. També va passar per aquí el Josep Saza Tornil, Saza. Arrel, que vam fer l'Escopeta Nacional.
0: Una gran pel·lícula. És una gran pel·lícula.
2: Sí, sí, que marca molt de com és Espanya. I encara és.
1: I va venir perquè en aquell moment jo estava rodant amb ell una sèrie per TV3 que es deia Tot un senyor.
2: Sí. Explica'ns aquesta part teva, diguem-ne, de la teva vida laboral.
1: Sí, va haver un moment que vaig deixar la feina que teníem, treballar en un laboratori farmacèutic, i me'n vaig anar a la tele.
2: Perquè veieu com tira el cinema, encara que digui que no. Encara que digui que no, que expliqui això, explica-ho.
1: Bé, em van proposar... O sigui, tot va començar amb que em vaig apuntar a Focus. Focus és una agència d'actors i tal, i em van cridar per anar fet de professió API, feien una seqüència a l'Up and Down, i em van dir, pots venir i tal, i com així, és que hi ha una sèrie de l'Esteve Duran

0: que es diu de professió API amb el Kassen i la Marta Padovan, i hauries de fer una cosa. Dic, oh, va, bé, puc portar més gent? I aleshores estàvem aquí amb el grup de teatre L'Endoll, tenia molts nens, sí, que vinguin tots els que puguin, perquè s'ha d'omplir la discoteca de gent ballant i tal, i va, no preocupis.
1: Tots
0: cap a la Pandown. I bueno, llavors a mi, van omplir allò, ballant allà, mentre hi havia aquesta seqüència, i a mi veig que em posen una botarda que es diu, o sigui, saps el Michelin, l'anagrama, bueno, doncs igual, però amb un traje a sobre, bueno, em feia dos de...
1: 200 quilos.
0: Que sempre he sigut grassonet, però no tant, no? I llavors em diu, tu has de fer que els guardaespatlles del Kassen i tal, d'uns xecs àrabs que té... I sí, allà ens van posar 5 o 6, com una banda, uns gàngsters allà, amb ulleres negres.
2: És que et dones el paper, eh?
0: I bé, al final, doncs, sortien ells, i jo cridava el cotxe, i els feia formar, bueno, passar revista i tal. Tot això en mut, eh? Era cine mut, d'això era... I al final, pues, sortim corrents al costat dels cotxes, com el president dels Estats Units, no? Que van
1: córrer. El guardaespaldes. Sí.
0: I així va, aquesta va ser la primera intervenció. La segona sèrie ja va ser el Tot un senyor amb el Saza Tornil, que aquí ja em van donar un paper de secundari, feia de taxista, d'una fonda que hi havia allà i tant. I per això el tenir-lo a prop li vaig dir, escolta, perquè no vens al cineclub d'aquí, d'Esplugues, que està aquí al costat, i fem una pel·lícula teva i tal. I sí, bueno, va ser un èxit, perquè clar, que vingués un actor...
2: Era una estrella, aquest senyor, al seu moment, el Saza, era un molt, molt bon actor, aquest.
0: Sí, i bueno, i així el mateix va passar amb l'Alberto Closas, Albert Closas, que estàvem fent, li vam fer La família bien gràcies.
2: També molt bones aquestes pel·lícules, eh? La
0: vam fer perquè vingués, i sí, perquè estàvem fent Soc com soc, una sèrie també aquí a TV3, la meva època de televisió, però...
2: Ja deia jo que la teva cara em sonava a la tele.
0: Bueno, això va ser sortides esporàdiques, perquè de seguida, després d'això, després del Saza, que era un paperet, sortia tots els capítols, però pràcticament molts, sense
2: dir res.
0: Diàleg. Sí. Però n'hi havia que sí, bueno. I després ja em vaig passar a la producció i vam fer moltes més, però com, ja sense sortir amb antena.
1: Escolta, i tots aquests personatges que, perquè per exemple, com abans dèiem, Alberto Closas tenia fama de no ser gaire simpàtic, és real o és...
0: No. Jo diria que no sé qui ho ha dit, però jo vaig conviure amb ell els 3 mesos que va durar el rodatge, i una persona encantadora, i vaja, es pensa que ell amb una... llegia el guió i d'aquí mitja hora ja se'l sabia tot, i era el protagonista, vull dir que...
1: Pues quina memòria, sí, eh?
0: Ja em trucava de l'hotel, que estava aquí a l'hotel Sant Just, i ja em trucava, escolta, que anem a dinar, que no sé què fer, que m'avorreixo i tal.
1: Clar, perquè no coneixia aquí, clar.
0: Sí, i bueno, i mira, no, veníem aquí a dinar al Bicoe, passava el rato amb ell, moltes hores amb ell, moltes, i era encantador, ja dic. No sé qui ho...
1: Bueno, és una fama, però no, possiblement...
2: Per exemple, sí. La més típica és el Cary Grant, que era un garrepa, sempre s'ha dit...
1: Sí. I el Saza, què tal era?
0: El Saza també, igual, molt amb la seva... Bueno, em recordo que ja quan va marxar, el dia que marxava, em va demanar carquinyolis.
1: Per endur-se'ls?
0: Sí, volia comprar carquinyolis. Doncs, bueno, el vaig acompanyar a l'aeroport, se'n va tenir que anar sense carquinyolis perquè no,
1: pobre,
0: no hi va haver manera
1: de... no va haver-hi manera de trobar-los. No. Bueno, ja se sap, la vida no es pot tenir tot, no?
0: No, ja.
1: Bueno, així, aquests records amb els personatges de, bueno, amb tots aquests actors de pel·lícules, una experiència formidable,
0: sí,
1: suposo.
0: Sí, sí.
1: El Cassin, no ens has parlat del Cassin?
0: No, el Cassin no, va ser el primer contacte que vaig tenir jo amb ell i amb la televisió i amb l'Esteve Duran, que, bueno, ja em vaig retirar de fer aparicions tipus Hitchcock, cameos, i em vaig dedicar a la producció amb una productora que tenia l'Esteve Duran. I, però bueno, això sempre em facilitava les coses per portar gent cap aquí, encara que estigués a la producció. Vull dir, aquí hem passat entre els que contactava jo i el Ruiz de Villalobos al seu programa a la ràdio, també, doncs, bueno, la Rosa Vergés, el Francesc Bellmunt, la Isabel Cuixet, el Ventura Pons, el Carles Benpar, que vam fer La Verdad Oculta, bueno, el Ventura Pons, Carícies, va venir el Comerón amb una família decente, el Josep Maria Huguet, l'historiador, que vam fer la pel·lícula Brave Heart, i ell va parlar sobre això, el, bueno, Manel Cusó, Carles Balaguer, després també vam començar a col·laborar amb les altres seccions d'aquí de l'Avenç, com és la Penya Barcelonista, l'AMFE, l'Associació de Amics del Trenc. I abans va venir amb la Penya Barcelonista el Justo Tejada, que vaig trobar una pel·lícula del Kubala.
1: Sí, senyor, hi havia una pel·lícula que havia fet, sí.
0: Que es deia Los Ases...
1: Sí, no muere, no... Sí,
0: Los Ases busquen la paz.
1: Ah, està, això.
2: Que sortia el Ramallet, aquesta, també.
0: Sí, també,
1: senyor,
0: també.
1: Sí, senyor.
0: Doncs vam fer aquesta pel·lícula, aquesta...
1: Trobar-la devia costar.
0: Va costar moltíssim, també era en blanc i negre, clar. Ah. I va venir el Justo Tejada i vam fer un col·loqui amb ells, va ser... I després... vam fer Bucarest, la memòria perduda, que va venir la mare de l'Anni Bruset, que és la mare de l'Albert Soler, de Soler Tura, fill del Soler Tura. I, bueno, i això és el Francesc Betriu amb la Mònica del Raval, bueno, passaven per aquí, doncs, tot el que en aquell moment teníem, i els col·loquis, clar, s'enriquien molt amb això.
1: Clar, perquè la gent aquest, clar, ajudava a enriquir-los. Escolta, estàs mirant la memòria que vas fer el seu dia pel Cineclub. Aquesta memòria està disponible per consultar a la biblioteca? Explica'ns una mica.
0: Sí, vaig deixar unes còpies a la biblioteca, si es demana, us la... Bueno, jo a mi, no sé si... Això es va fer per donar el 40è aniversari, es va repartir a tothom i tal, pocs en queden, a mi em deuen quedar 3 o 4, però bueno, ja us en passaré un.
1: No, és bo tenir una memòria perquè, clar, s'ha fet molta feina, són moltes pel·lícules que s'han projectat, i si no hi hagués fet i no t'haguessis pres el temps de fer-la, que deu haver sigut una feinada, perquè veient-la deu haver sigut una feinada, clar, no quedaria constància de tota aquesta feina que s'ha fet durant tots aquests anys, i això seria una pena.
0: Clar, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Representaria com si el vent s'ondugués encara que estava allà la feina feta, i llavors sí. És bo poder-ho plasmar i poder-ho tenir en un document.
0: Sí, jo crec, bueno, vaig pensar això, si no ho fas tu no ho farà ningú, i m'hi vaig posar, i hi ha una relació amb els dies, la data de les, on s'han projectat les pel·lícules i a on, entre el Casal i aquí l'Avenç i tal, i els temes i els cicles, no? Cicles, vam dedicar diversos cicles a Lluís Buñuel, clar, la droga, el sexe, el sensacionalisme, un homenatge a John Ford, a la violència al cine a través del western, vull dir, tot això, temes que obríem i bueno, ja, fixa't tu, va haver un que es deia Hacia un possible cine català. Imagina com deuria estar el cine català.
1: En aquell moment no devia ni existir, no devia haver-hi res.
0: Sí, vam fer Paraules d'amor, La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua.
1: Bueno, pel·lícules del cine català, però que una sí. mica... Bueno, en fi, no les vull qualificar, no les vull qualificar. No, deixem-ho estar. És història nostra.
0: Sí, sí. Bueno, i llavors anàvem amb cicles d'Alfred Hitchcock, de ciència-ficció, de cine d'humor, grans realitzadors...
1: Heu tocat una mica de tot, eh?
0: Sí.
1: Escolta,
0: sí, sí.
1: I una altra cosa que m'ha encuriosit és saber que encara està la pantalla i el projector disponible, vull dir que encara està al lloc on estava, sí. I encara es podria, si ja no es troben còpies analògiques, però bueno, encara que... es podria poder projectar.
0: Es podria. Aquest ha sigut un altre dels problemes que per deixar de l'activitat ha estat que es havíem de passar del
1: analògic
0: al digital. I toquem amb el mateix problema, que un projector digital, pues, d'aquestes dimensions, perquè estan projectant del final de la sala, vull dir, no d'allà,
1: sí, no,
0: d'allà al mig.
1: Sí, no un que tingui, sí, no un de casa, no, necessites un professional i a més pel format de les còpies i tot, necessites un professional.
0: Llavors aquesta despesa no impossible, no la podíem fer, ni nosaltres, ni l'Avenç, ni l'Ajuntament.
1: Bueno, aquí ho deixem, si algú de l'Ajuntament ens escolta i té ganes de tornar a reobrir, escolta, nosaltres ens presentaríem voluntaris, ara sí, falta... Sí. Posar el projector, que...
2: Jo vinc cada setmana a la
1: Pau. Sembla que per sobre uns 20 o 30 mil euros segur que costaria un projector d'aquests.
0: Sí, o més.
1: Sí, d'ocasió, jo ja busco d'ocasió.
0: Ah, d'ocasió, ja no sí. Crec que n'hi hagi.
2: Però pensa que també s'ha de condicionar la sala després, tot el
1: sí,
2: tema
1: tota
2: aquest.
1: La part de... Sí, hi ha altaveus i tot això que potser no cal, tocar-ho, però sí que la part de sortida d'àudio sí que es té que tocar i la projecció. Jo crec que entre 20 i 30 es podia trobar... Però bueno,
0: no sé, ja no ho vaig demanar ni pressupost.
1: Ni pressupost, ja. Bueno, és que tot això, recordem que també fa un any més o menys es va canviar i ja no es fa cap tipus de distribució de còpia analògica, tot és digital.
0: Sí. Sí, sí, clar. L'últim que vam fer són sessions aquí a la pista de cinema Sota les estrelles. Això es va començar dient cinema a la fresca. No, cinema al carrer primer, que es feia encara amb 16 mil·límetres, amb aquest senyor que anàvem pels barris, 3 o 4 barris
1: fent projeccions.
0: Després cinema a la fresca aquí a la pista, ja ho vam establir, i després cinema Sota les estrelles. Bueno, que jo l'èxit més gran que recordo d'aquí, de la pista plena, al carrer ple, gent dreta, amb Mamma Mia.
1: Una pel·lícula, sí, una pel·lícula...
0: Aquesta pel·lícula va...
1: Comercial, el que dèiem abans, un cinema comercial, però que també, al final, el cinema també és comercial. Sí. O sigui, també hi ha una part que sí. Té que ser per divertir-te, sí. Perquè al final no és només ni negoci ni només art. I també té que haver una part de lleure.
0: Evidentment, aquí a l'estiu, aquí a la pista, tot era cinema comercial, eh? Aquí no, ni fèiem col·loquis,
1: no hi havia ni cineclub,
0: ni presentacions, ni res. Recordo que vam fer una bastant sonada sobre la dieta mediterrània, que vam passar una pel·lícula que es diu Dieta Mediterrània.
2: Sí, ja l'he vist aquesta. Sí.
0: I ens vam posar d'acord amb el del bar d'aquí i va servir els mateixos plats que fan a la pel·lícula.
1: Està molt ben pensat. Hòstia, molt ben
2: m'ho vaig perdre, quina pena.
0: I llavors va venir la Carme Balaguer i l'Oristrell, que eren els guionistes d'aquesta... Van venir al col·loqui. Aquell dia sí que vam fer col·loqui a baix a la pista. Després de sopar, tot el que surt a la pel·lícula.
1: Una nit completa, per això la recordes, que vas tenir de tot. Vas poder parlar, vas poder gaudir, vas poder menjar, vas tenir tot.
0: Sí, sí. I la pel·lícula es deia Dieta Mediterrània, sí.
1: Bueno, Jordi, és un plaer parlar amb tu, el temps ens està acabant i res, per acabar, jo m'agradaria que expliquis una mica la teva experiència que has tingut, vull dir, amb què t'ha enriquit tot això del cineclub, tornaries a fer-ho, no tornaries a fer-ho?
0: Sí, segurament ho tornaria a fer, altra cosa és que pogués fer-ho, perquè m'he fet tips d'anar amb el cotxe a buscar la pel·lícula, les pel·lícules, les saques, unes saques com aquelles de l'Emili,
2: sí. El petate.
1: Lo recordo, els petates, el petate, els petates, sí, sí, de més de nylon dolent gros.
0: Sí, sí. Ves-ho a buscar dissabte o no, divendres, que dissabte no, igual estava tancat. I a més dissabte ja la fèiem. Divendres i el dilluns a tornar-la. Fins que al final vaig fer un conveni amb el projeccionista que diu, escolti, vagi-la a buscar, monti-se-la a casa seva, ja venia,
1: deixi-la preparada
0: i ja està, ja se l'enduia d'aquí desmuntada. Ah. I ja, però vaja, que m'han fet uns tips d'anar por ahí en primer amb 16 i després amb 35, no?
1: Bueno, jo per acabar sí que vull agrair-te en nom de tot Esplugues la feina que vas fer, perquè al final si no fos per gent com tu tota aquesta part cultural de la ciutat es perdria. Agrair-te perquè tots aquests anys al final, com tu has dit, ha sigut un esforç, i segur que personalment també t'ha costat hores teves de la família, i res, deixar-ho aquí, un agraïment ben gran, i esperem que Esplugues continuï tinguent gent com tu que ajudi que la cultura vagi cap amunt. Gràcies, Jordi.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Abans d'acabar, que el tornem a citar pel pròxim programa, que parlarem de Esplugues.
1: Sí, senyor, que també.
2: Hem d'aprofitar.
1: Traurem el suc, Jordi, traurem el suc al màxim.
0: Bueno, d'Esplugues City ja us portaré una pel·lícula que he fet sobre Esplugues City.
2: Molt bé, doncs fins al proper programa.
1: Molt bé. Una salutació a tots.
3: Eso es todo, amigos. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Sou una entitat?
8: Organització sense ànim de lucre?
9: Associació de veïns?
10: Artista?
11: ONG? Músic?
12: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
13: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
14: És gràcies!
15: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
16: Esplugues FM.
15: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Vidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar en Luis Manuel Bernal, que va néixer a Sevilla, a Carrión de los Céspedes en concret. Hola Luisma, com va tot?
1: Hola Assumpta, què tal? Molt bé, pues aquí estem.
0: I tant. I no sé, moltes gràcies per haver accedit a aquest fàcil entrevista.
1: De res, no. Intentando parlar català.
0: Clar que sí. Home, té molt de mèrit, jo penso, i no sé, d'alguna manera s'ha de potenciar, i que ja s'entén que d'entrada, fins que no agafes confiança amb la llengua, doncs això, que es barreja català-castellà, a més aquí que hi ha tant de contacte i que tothom t'entén també si parles en castellà, no? Que no és com una necessitat, no? Parlar-lo, perquè tothom t'entén també si només parles en castellà.
1: Exacte.
0: I doncs això, que tu vas néixer a Carrión de los Céspedes, quins records en tens?
1: Bueno, pues un poble molt tranquil, petit, mira, tengo toda la familia allí, y bueno, mira.
0: Sí, he vist que hi ha com 2.000 habitants o una mica
1: 2.700
0: més.
1: 2.700 habitants.
0: Sí, sí.
1: Y bueno, la tranquil·litat més que res.
0: Sí, que devies jugar molt al carrer de petit.
1: I tant, sí. Sí, sí. Aquí no se pot ser, bàsicament.
0: No.
1: És impossible.
0: No.
1: Però bueno.
0: Això pels nens és d'agrair que puguin tenir aquest entorn, no? I tant contacte amb la naturalesa.
1: La tranquil·litat, la naturalesa, exacte. Les carrers, poco trànsit, bàsicament, és així, és poco... És molt tranquil,
0: sí,
1: sobretot.
0: Sí, això és un valor.
1: Clar, entonces, clar, llegas aquí, a Barcelona, tanta gent, tanto trànsit, metro, bus, mil cosetes, allà no hay res de res.
0: Ja. Yeah.
1: res de res, és un poble típico sevillano, casetes blanc, carrers petit i lo típic.
0: Sí, però s'ha preservat molt tal com era el poble.
1: Sí, i tant. Sí.
0: Ah, que bé.
1: I tant. O sea, reformes l'ajust.
0: Sí, per millorar.
1: De rural, camp, mucho camp i construcció, bàsicament.
0: Ah.
1: És lo que...
0: Que bé.
1: Exacte.
0: I la teva família, com et sembla que t'ha influït a tu?
1: Pues mira, la meva família, somos quatre.
0: Sí.
1: Mi pare, mi mare i mi germà.
0: Uh-huh.
1: I mira, allí influir tema dies, com la Setmana Santa, hay dos hermandades.
0: Sí.
1: Dues hermandades.
0: Sí, bueno.
1: Mi pare és de una i mia mare és de la altra.
0: Ah, mira, entonces, així tenen tema de conversa, no?
1: Entonces hay mucho pic. Entonces, mucho pic. Y bueno, siempre se diu que el nen tira para la mare, o sea,
0: sí.
1: Normalment siempre barre para casa, como dice, ¿no?
0: Sí.
1: Y bueno, hay piquet y tal, me ha influido más que nada en eso.
0: Pues, i tu ets de la germandat de la teva mare.
1: Sí, exacte, germandat del Rosario de Carrión.
0: Sí,
1: ara que sí.
0: I els piques entre les germandats per quins temes venen?
1: Tema patronato.
0: Ah.
1: Patrona del pueblo, el poble, i bàsicament eso. Si la mia tens 1.000 hermans, la otra tiene 1.600 tal, por decir.
0: Yeah,
1: la mía es más por tal y porque es
0: sí,
1: tema
0: sí.
1: Bandas musicales.
0: Sí.
1: Si yo traigo tal, yo te supero por la otra, es que es más cara y es mejor.
0: Ya. Pero cada germandad porta una patrona diferent o no? O no, són sí. de la mateixa verge?
1: No. Són dues.
0: Ah.
1: Ahí està el problema.
0: Ja. I la patrona del poble només és una.
1: Exacte.
0: Ah, i quina verge és la patrona?
1: És que a dia d'avui sigue el tema, o sea, a dia d'avui
0: és renyit.
1: Claro, exacte, perquè una dice que tiene papeles que demuestran, la otra dice
0: que no, que és
1: ella. Igualmente lo mismo y
0: ya.
1: Y exactamente.
0: Ya.
1: No se sabe.
0: I per Setmana Santa surten les dues i a l'església hi són les dues o què?
1: No.
0: O cada una té una església.
1: No, exacte, cada una està en una església diferent.
0: Sí.
1: I per Setmana Santa no processionen. O sea, la meva sale en octubre i la altra en juny.
0: Uh-huh.
1: Jul, depèn de calendari de Setmana Santa.
0: La teva quina verge és? I la de la teva mare?
1: La meva és la Virgen del Rosario.
0: Uh-huh.
1: I la altra de mi pare és Consolació.
0: Ja. Yeah.
1: Però, o sea, piques brutals.
0: I el teu germà o germana va a favor del teu pare o de la teva mare?
1: La meva mare també.
0: I el teu pare te l'has de perdre.
1: Mi pare te l'ha de perdre, tot almenys. No t'hi ha de fer. Pobre home.
0: I aquí a Barcelona vas venir tu sol o veu venir tota la família?
1: Jo sol.
0: Uh-huh.
1: Jo sol i la primera vez fue, o sea, brutal.
0: Ja, quan vas venir per primera vegada?
1: En 2016.
0: Uh-huh.
1: En juny fue.
0: Sí.
1: Sí. A conocer a la meva parella.
0: Ah, que us vau conèixer via internet.
1: Exacte.
0: Ah, mira.
1: Exacte. Sí, havia internet sí. I...
0: Vau començar a xatejar.
1: Sí, xatejar, videollamades, les xarxes socials.
0: Sí.
1: I, clar, pues, ella era menor d'edat per aquell entonces, todavía.
0: Ja. Yeah.
1: I, mira, pues, parlem i decidim que viniera jo.
0: Clar.
1: I, clar, d'un poble de 2.600 habitants a plantar en Barcelona ciutat.
0: Sí.
1: Y bajar de ave, como yo digo, y subir esas escalas y encontrarte lo que te encuentras en San Estació.
0: Sí.
1: Hostios.
0: Devies quedar parat, no?
1: Hostias.
0: ¿Es la primera vegada que sorties de Carrión?
1: A una ciudad tan gran, sí.
0: Devies haver anat a Sevilla.
1: Sí, Sevilla sí, claro, Sevilla tengo 20 minutos. Mm. En coche 20 minutos y sí, bastante.
0: Mm-hmm.
1: A ver, ahora conocí que molt més, porque la meva pareja al set d'aquí de Barcelona ciutat, el poble se agobia molt.
0: Clar.
1: Entonces, pues vamos a Sevilla tal, no sé qué. De hecho tiene amistades allí en Sevilla ciudad, conoce a Mix, incluido uno de Cataluña de San Feliu de Guíxols.
0: Ah, sí.
1: Està treballant allí.
0: Uh-huh.
1: I redes socials també, el grup, i allí està, i vamos, parlem a menut, videollamades i tal. I mira, ella més contenta que jo.
0: I pel que veig, us ha donat resultat això de les xarxes socials, no? Perquè a vegades, bueno, que hi ha molta gent que diu que hi ha persones que no diuen la veritat i que és molt diferent això, parlar sense veure't que cara a cara, no? Però en el vostre cas, vull dir que ha reixit la relació, no?
1: La nostra ha sido, como digo yo, así vulgarmente, una raya en el agua.
0: Pues que bé.
1: Porque es complicat. És molt complicat.
0: Sí, per això si a vegades hi ha coneixent-te de prop o és difícil, doncs per les xarxes socials és com una loteria, no?
1: Exacte. De hecho, jo vine.
0: Vaig venir, sí.
1: Vas venir i no tenia totes conmigo.
0: Clar, clar, pensaves que...
1: Exacto, sí, jo parlava con ella, videollamada, nos habíamos vist, tal, a través de la pantalla, però, clar, jo vinc a Barcelona i jo pensava, a veure, no té per què passar, no? Però, i si vengo i no sé present, ¿sabes?
0: Sí, clar, clar, clar.
1: Què hi ha jo aquí en tres dies?
0: Bueno, mira,
1: ¿sabes? Però mira, salió bé i aquí estem.
0: Veus que bé? Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Molt bé.

0: Per què has triat aquesta cançó?
1: Pues mira, bàsicament és mi artista favorit.
0: Sí, l'Alejandro Sanz.
1: El Alejandro Sanz.
0: Sí.
1: Molt, molt, molt.
0: T'agrada.
1: M'agrada molt. I de hecho fuimos a un concert.
0: Sí.
1: A Cornellà.
0: Ajá.
1: Mi primera vegada.
0: Sí.
1: Verlo en directe i fue tremendo.
0: Sí. Sí. Et va agradar molt.
1: És una de mis canciones favorites. I per això, bàsicament.
0: Ja, ja, ja, ja. Tu quan, a Carrión ja treballaves?
1: Sí, treballava a reparto de pan a domicili.
0: Sí.
1: Durante 4 anys. Uh-huh. I ja pues, decidí venir acá.
0: Sí.
1: I ja, pues mi sogra... la meva sogra treballa a la 11.
0: Sí.
1: Jo tenim la minusvalia reconocida.
0: Sí.
1: De Andalusia.
0: Clar.
1: Entonces, pues, decidió solicitar la mi, o sea, a ver si lo digo, mi incursión a la empresa.
0: Sí.
1: Y le dijeron que sí, que
0: sí
1: presentar los papeles y tal.
0: Uh-huh.
1: I
0: no et van tornar a valorar aquí, o sigui, la valoració que et van fer a Andalusia ja va servir.
1: Exacte.
0: Sí.
1: Estoy pendent de passar per tribunal mèdic.
0: Sí.
1: Aquí en Catalunya.
0: Sí.
1: Però entre unes coses i altres, de moment no.
0: Yeah.
1: Però bueno.
0: Quin grau de disminució et consideren que tens?
1: 36%.
0: Bueno.
1: Entonces,
0: bueno. Per tema motriu.
1: Tema de físic.
0: Sí.
1: És físic, entonces pues mira, Per això.
0: I ho tens de naixement?
1: Sí, exacte. Mm. Paràlisis ahí. Mi parece a doble, no sé qué, tal.
0: Ya. Yeah.
1: Cosas de estas.
0: Sí, sí, sí,
1: bueno,
0: sí,
1: sí. De naixement, sí, básicamente.
0: Uh-huh.
1: Sí.
0: I això t'ha afectat a tu a nivell, no sé, de sentir-te
1: molt,
0: a vegades maltractat?
1: Molt, molt,
0: o...
1: sí. De hecho, jo passi el bullying en el col·le.
0: Clar,
1: sí.
0: És que els nens són molt cruels. Si no, i si els mestres no ho treballen, no?
1: No, zero.
0: No?
1: Oh. Res. Res de res.
0: Això
1: no.
0: Que sembla que en un poble que tothom es coneix hagi de ser més fàcil, no?
1: Da igual.
0: Mm-hmm. I que t'ho vas passar malament, doncs, en aquest
1: bastant
0: sentit.
1: Sí, sí. De hecho, si no es por la meva mare que fue a parlar con el director del cole, pues a saber, ¿sabes?
0: Uh-huh.
1: Pero eso te hablo de 2 a 3 anys.
0: Clar.
1: 2 a 3 a 14 aquests... és la edat peor.
0: Sí, i aquests temes tampoc no... Jo... Bueno, vull pensar que ara s'aborden més, diguéssim, no? I que es tracta tothom d'una manera més,
1: sí,
0: inclusiva i així.
1: Sí.
0: Però temps enrere era molt pitjor encara.
1: Molt, molt,
0: i què feien? Se t'enreien, diguéssim.
1: Sí, exactament.
0: Perquè
1: sí
0: anaves coix.
1: Sí, exacte. Si educació física, por decirte algo,
0: sí,
1: si no podia fer una prova, clar, si el professor tal, jo no puc saltar això. El profesor pues decía, venga, va, yo te ayudo, tal. Entonces el profesor me ayudaba un poquet.
0: Claro.
1: Y ya lo
0: demás,
1: claro, luego delante del profesor no decían res.
0: Claro, claro, claro, claro.
1: Era luego, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Y hasta que y yo no hablaba nada en la misma casa. Callado y tal, pero claro.
0: Y los profesores tampoco no los ideas.
1: No. No.
0: ¿Por qué? Porque tenías por de los compañeros.
1: Exacte. Mm-hmm. Sí, perquè si és un, pues a un le plantes cara.
0: Clar.
1: Si són 4 o 5, te rodean entre 5 i
0: sí,
1: què
0: sí
1: fas?
0: Però un no és mai tan valent com per fer-ho sol. Vull
1: no
0: dir que sempre busquen còmplices, no? per sentir-se recolzats.
1: Sempre la fan igual. Sí.
0: Mm-hmm.
1: Hasta que un dia ja en l'institut, esto pasaron 2 o 3 años, así, como te cuento.
0: Sí.
1: Cambié de pobla porque en el mismo pobla no hay instituto.
0: Sí.
1: Entonces fuimos a un pueblo más grande.
0: Sí.
1: Al instituto. Y me espabilé.
0: Sí.
1: Sí,
0: que plantaves cara.
1: Sí, exacta.
0: Ay, que bé.
1: Exacta. Y una de las veces, pues, tal como te digo, le di con una silla a uno.
0: Ya, sí, sí, sí, sí.
1: Así,
0: sí.
1: Se acabó.
0: Sí, sí, sí. I davant del profe o no?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí,
1: sí, sí,
0: sí, sí.
1: I tant. I
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: I tant.
0: I què va dir? Et va donar la raó tu?
1: Sí, sí. Bueno, a ver...
0: Home, sempre has de dir que no... Que les coses no s'arreglen amb violència, no? Que s'han d'arreglar parlant, però a vegades entens que algú ja en tingui prou.
1: Sí. Me posó un parte disciplinari.
0: Sí.
1: Òbviament, no que era altra.
0: Sí, sí, sí.
1: Però me pilló luego en la sala de professors i me dijo que...
0: Que ben fet, no? Sí, sí, que li havies de parar els peus.
1: Exacte. Mm-hmm. I hasta hoy.
0: Veus que bé, tu també et devies quedar super descansat, no?
1: Exacte, exacte. Home, ja veus que ningú t'ajuda.
0: Clar, clar,
1: entonces,
0: clar.
1: Entonces, o t'espaviles tu o...
0: O et vas enfonsant, clar.
1: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
1: Exacte, no vas a vivir tota la vida igual.
0: Clar, clar, clar. I aquí a la 11 què fas? Vens de cara al públic?
1: De cara al públic, sí, cupons. Sí. I mira, molt bé.
0: Sí.
1: Muy a gust. És el trabajo de la meva vida, la verdad.
0: Sí?
1: Sí. Sí, sí.
0: I tens com clientela fixa?
1: Exacte, molt.
0: Mm. Això vol dir que la gent està viciada, no? Que hi ha gent que juga molt o què?
1: Esto comienza así, o sea, vienen y tal, los primeros días, y al final coges amistad.
0: Claro, claro.
1: Creas un vínculo y ya vienen a la visita diaria, como digo yo.
0: Claro, y feu patar la charrada.
1: Exacto, exacto. De hecho, yo digo, a veces hago de psicólogo.
0: Claro, ¿sabes? Claro.
1: Depende qué persona... Veus, viene con ganas de charlar y hablar y claro, ¿qué haces?
0: Parlar.
1: Tienes que hablar.
0: Claro, porque tú has de quedar bien la clientela.
1: Exacto,
0: ¿no?
1: Si quieres que vuelva, pues tienes que hablar y agradar al personal.
0: Sí, sí, no sí. ¿Y sí. has donat molts premis?
1: Entero, ¿no? No. Però estoy ahí, ahí.
0: Ja.
1: Ahí estoy.
0: Deu satisfer, no? El fet de...
1: Exacte.
0: De portar alegria a algú.
1: Sí. Sí. El públic te lo ganas a base de parlar.
0: De parlar.
1: De parlar. Mm-hmm. Si no... Si eres un poc serio i tal, la gent no vol.
0: Clar.
1: No vols anar, no vols... tornar, saps?
0: I amb això us orienten des de la 11 de si heu de donar conversa o no i com heu de tractar la gent i això?
1: Sí i no.
0: Yeah.
1: Sí i no, depende, perquè tiene que salir de ti también. O sea,
0: clar.
1: Ellos te dan una especie de guía de cómo más o menos llevar el tema.
0: Sí.
1: Pero, como yo digo, no todo el mundo vale para
0: estar de cara al públic.
1: Estar
0: clar.
1: De cara al públic, o sea, el meu germà no podria estar de cara al públic.
0: Ja.
1: És impossible. Mm-hmm. Impossible. No, jo he hablat con ell mil vegades. No perquè ell tenga discapacitat ni nada, sinó da igual, qualsevol treball de cara al públic no podria fer-lo, o sea, s'agobia. Mm-hmm. No.
0: El que vosaltres no heu de fer propaganda ni campanya, diguéssim, no, perquè la gent ja ve directament, no? I
1: la 11 tiene mucho terreno,
0: sí,
1: ganado.
0: Guanyat amb això, sí.
1: Con això, exacte. Uh-huh. Campanyes publicitaris, cuando hay extras, el dia del pare, el dia de la mare, bote alto de Eurojackpot, hay campanyes televisives i de ràdio.
0: Mm-hmm.
1: Entonces sí, ahí ayudan.
0: Ja teniu feina feta.
1: Exacte. Mm-hmm. Sí.
0: I quins projectes de futur tens tu?
1: Pues mira, nos gustaría formar una família.
0: Clar.
1: A la meva parella i a mi. Sí. I en esas estem.
0: la
1: estabilidad, como digo yo.
0: Sí, sí.
1: Y mira, comprar un piset cuando se por.
0: Claro.
1: Y mira, poquet a poquet.
0: Claro que sí.
1: Pensa que empezamos de cero.
0: Sí,
1: hace,
0: sí.
1: Cuando yo llegué, 3 años.
0: Claro, claro.
1: Que nos conocemos hace 8, pero
0: A distancia.
1: A distancia, o sea, convivents, llevamos 3 anys.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Entonces,
0: però bueno, ja ha anat fent camí i ja tenir feina i és un gran què.
1: Exacte.
0: No?
1: Exacte.
0: Doncs mira, que se'ns acaba el temps del programa, ja veus que ha passat molt ràpid, perquè teníem més coses de les que parlar, però ja ha passat l'estona.
1: Molt bé.
0: Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest fàcil entrevista.
1: De res.
0: I fins una altra.
1: Encantat.
0: Molt bé.
1: Pues que vaya molt bé.
0: Gràcies a tu també, i que tots els teus projectes es realitzin.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
3: Si ja no et poses la...

0: Coordinador d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants, Hostafrancs, La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: sud.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Michele Manca, que va néixer a Itàlia, a la regió meridional de la Pulla. Hola, Michele, com estàs?
2: Hola, Assumpta, bona tarda. Molt bé, un plaer estar aquí amb aquesta vista meravellosa que teniu i un privilegi.
1: Ja, el gust és nostre. Bé, tu vas néixer i has viscut bona part de la teva vida a Itàlia, a la Pulla. En quina ciutat o en quin poble? I no sé, quins atractius en destacaries de la regió en general i del teu poble o ciutat en particular?
2: Bueno, jo vinc d'una part de la Pulla, el Taló, que seria el Taló d'Itàlia, la província de Lecce, i es diu Salento, aquesta regió, i nosaltres, la gent del Salento, salentini, sí, la veritat som molt orgullosos, no?, de la nostra terra, i sempre quan estem fora d'ahí parlem del Salento com si fos la terra més bonica del món. Bueno, jo vaig néixer a un poble, una ciutat que es diu Nardò, que és una ciutat, bueno, de 30.000 habitants, i després vaig a viure en Lecce, vaig estudiar el màster i un PhD també en Lecce, que és una ciutat on, tot i que estigui al sud d'Itàlia, hi ha tots els clixés sobre el sud, que no, sí, hi ha treball, però hi ha en Lecce hi ha dos centres d'investigació en nanotecnologies, i un centre d'excel·lència en Itàlia en tema d'investigació científica, i és atractiu també per gent que ve de fora. I llavors, Salento, meravilloso. Lecce, molt bonica. Per què t'has anat? Bueno, hi ha diversos motius.
1: Yeah. I com era la teva vida allà? Fins quan hi vas viure?
2: Bueno, jo vaig a mudar-me a Catalunya fa 4 anys i vaig estar ahí pràcticament fins als 37. I, bueno, es sap que els italians ens quedem amb la mama fins que no, yeah, fins al 50. No? Jo vaig anar-me abans del 50. I sí, no, bueno, he tingut l'oportunitat de fer tot el que volia ahir, perquè la veritat és una terra on es viu bé, es menja bé, tenim el sol, el mar, pues moltes coses boniques. Però, bueno, ja arriba un moment on, pues, jo he viatjat molt a la meva vida, però sempre he viscut ahí. I he tingut l'oportunitat de venir a treballar aquí a Catalunya. Bueno, per ser correcte, abans de venir a Catalunya tenia dues opcions. Una era mudar-me a Catalunya i l'altra era mudar-me a Escòcia, a Edimburg. I, bueno, per casualitat, he decidit mudar-me aquí, perquè, bueno, és com

0: és l'altre costat, l'altra banda d'aquest llac petit que es diu Mediterrani, no? Llavors és com, estic com a casa, quasi.
1: Et va condicionar molt el clima per descartar Edimburg o altres raons?
0: També, és un factor clau, sí. Si estàs acostumat a viure al Mediterrani, a tenir el sol pues, 10 mesos a l'any, pues, en Salento podem anem a la platja en octubre. Fins tot el pont dels morts anem a la platja. I bueno, sí, és un factor clau.
1: Ja, sí. Ja. I la qüestió aquesta del el vincle amb la mamba no és un tòpic així, és veritat?
0: Bueno, una mica és un tòpic, però és veritat que sí, tenim la... Jo encara avui, la meva mare és, podem dir, prou jove, però encara avui, quan torno ahir, ella sap que estic a Lecce, em truca, em diu, què et preparo de menjar avui? Què vols menjar? O fins i tot una setmana abans, no? I això és una part de... Sí, és la mentalitat, la cultura.
1: Són mares nodridores.
0: Sí. No, això és un cliché, però és veritat que els italians tenen aquesta... vincle amb la mama molt, molt fort.
1: Molt fort. I quins aspectes de la teva família et sembla que han contribuït a configurar la teva personalitat o el com ets tu?
0: No sé, segurament la possibilitat que m'han donat d'estudiar i de formar-me, això... pot semblar una cosa òbvia, però per moltes famílies, no, especialment al sud d'Itàlia, no ho hi ha. I he après moltes coses de la meva família, però moltes també viatjant i en l'experiència que he tingut. Com... Sí, jo, bueno, m'agrada tornar a casa, però no sóc un mamone.
1: Yeah.
0: No crec que corresponda a la definició de mamone.
1: El fet de decidir quedar-te a viure aquí va ser un desig que va anar fluint o ho vas veure clar de seguida?
0: Segurament a Catalunya s'està molt bé i no és una casualitat que hi hagi moltíssims italians que decideixen quedar-se aquí. En Barcelona hi ha com mínim 35.000, que són la comunitat italiana la més gran de gent que ve de fora que viu a Catalunya, i hi ha molts més que no estan formalment registrats. I llavors, sí, Catalunya és una terra hospital, com es diu?
1: Hospitalària.
0: Hospitalària, perdona, sí. Hospitalària, i atractiva. Llavors, això és fàcil. Després han entrat altres factors personals, i, bueno, he conegut una dona que era la mare del meu fill, i aquí estem.
1: Això és molt important.
0: Sí.
1: Però, bueno, també... podíeu haver fet l'opció de que fos ella la que marxés allà, però no.
0: Sí, un dia ella es marxarà i jo em quedaré aquí. Pot ser.
1: Tot pot ser. Tu primer vas aprendre a parlar castellà que català.
0: Sí, això una mica ara em puc dir que em repenteixo. Bueno, de fet, com podeu notar, no parlo català, parlo...
1: Que sí, que et defenses
0: català,
1: bé. Defenses bé.
0: És una mica de català, és fet a casa. I sí, quan vaig arribar a Espanya, perquè, bueno, fins que no estiguis aquí, no, les diferències entre Catalunya i Espanya de fora no són clares. La gent de fora em demanda, però què, per què els catalans... No es veu això de fora. I llavors vaig a parlar castellà perquè era el més fàcil, i ara estic notant que a part que és, el català és molt més semblant a l'italià, per un italià és més fàcil parlar català que parlar castellà. Uh-huh. Bueno, hi ha gent que no està d'acord amb això, però
1: tu ho trobes que
0: sí? Sí. I no, això, després, ja, m'ha costat una miqueta més. perquè he de passar del castellà al català i faig una miqueta de confusió, però pues, ahir vaig. Ahir vaig. Sí, sí, no, és important el tema de la llengua.
1: Doncs els catalans vam ser a Itàlia, bueno, molts llocs d'Itàlia, no? I en canvi jo hi he anat, no? I a tot arreu hi ha constància com de la corona aragonesa, però no tant de que fóssim els catalans els que deixéssim petjar d'allà, no?
0: Això és veritat. Absolutament, sí. Bueno, fins i tot gent d'aquí, no, la història no... Ara no dic que ja és, no és una matèria que s'estudia amb molt interès, però sí, no es coneix bé la història de, bueno, de, en Salento hi ha molts tradicions que justament deim aragoneses, no? Hi ha els castells aragoneses, hi ha molta tradició. Però la gent no associa aquesta història, cultura aragonesa a Catalunya. L'associa a Espanya.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Perquè de fora no saben que el procés intern, la diferència entre Castilla, Aragó, Catalunya, fins i tot jo no la tinc super clar.
1: Mira, ara posarem la cançó que has triat i després seguim.
0: Vale.

0: Aquesta cançó parla de la importància de les arrels.
1: Ja, ja, aquesta cançó és una mica un manifest de l'importància de tenir les arrels sempre present, especialment en pobles emigrants com som nosaltres del sud d'Itàlia. I diu que si mai t'oblides dels teus arrels, les teves arrels, te surt fàcil respectar les cultures dels països, on qualsevol país on vas. I és molt important, perquè parla de defendre les pròpies arrels, les tradicions, i amar la terra, però amar la terra en un concepte de integrar cultures de tots els països. Aquest grup es diu Sud Sound System, és un grup reggae del Salento, i bueno, s'han posat popular, i la intro toca una mica d'aquest ritme de la nostra terra, que és la taranta, la pizziga, que té moltes coses en comú amb altres músiques del Mediterrani. Sí. I jo trobo que això és molt, molt important.
0: Jo també ho comparteixo. Quan hi ha gent que diu que se senten ciutadans del món, jo trobo que sí, que t'hi pots sentir, però que hi ha un sentiment de pertinença per mi, no? O de sentir-te arrelat a un lloc, que això és el que et permet comparar amb altres llocs o trobar-te també bé a altres llocs. Però per mi aquest sentiment d'arrelament o de pertinença a un lloc, no sé, és important. Vull dir que em sobta a vegades quan hi ha gent que no té necessitat de sentir-lo, no? O diu que no el sent, no sé.
1: Ja, jo crec que molt depèn de la formació i de la cultura. Jo veig que en Catalunya el sentiment de pertenència,
0: sí,
1: és molt fort. O sigui, que hi ha un sentit de comunitat, que és una cosa que jo trobo molt, m'encanta. I pot ser que en la meva terra això s'hagi perdut. En general la gent del Salent que se'n va tot i que el Salent sigui una terra meravellosa, la gent jove se'n va. Se'n va per diferents motius, treball, diverses raons. Però quan estem fora, la gent del Salent sempre tenim la tendència de dir, però el mar del Salent és el més bonic del món.
0: Segur.
1: I el menjar del Salent i el pastitxotto i el rústic són coses això vol dir que no ens oblidem de les nostres arrels. Però òbviament estem a Catalunya, els que conec jo, els italians que estan aquí, la majoria s'han integrat, amen aquesta terra, tenen fills catalans com jo.
0: Sí, tant.
1: I sense perdre els nostres arrels.
0: Tu parles un dialecte de la Pulla.
1: Sí.
0: El parlen moltes famílies?
1: Sí, sí, sí, sí. Això dels dialectos és en general, en el sud d'Itàlia es parlen molts dialectos. Molts dialectes. El que falta és una mica de posar normes, de institucionalitzar.
0: Ja,
1: aquí a Catalunya està fet bé.
0: Sí, no està regulat acadèmicament.
1: No està regulat. Llavors, el que passa és que la tradició es va mantenint oralment. Però no s'estudia a l'escola, la gramàtica es perde. Hi ha molts dialectos, fins i tot de poble a poble canvia molt, i hi ha idiomes que són idiomes que s'haurien de preservar, de protegir, com un idioma que es diu el grico, que sembla molt, és un dialecte del grec, però es parla només en algunes zones del sud d'Itàlia, i és un idioma molt important per la tradició, la cultura del nostre poble, i ja iniciatives públiques per protegir-lo, però ara són poca gent gran que encara ho parla.
0: És una llàstima, sí, que es perdi, perquè sí, és una riquesa.
1: Sí.
0: Tu has viscut a Terrassa, a Badalona i ara a Sants. Penses que Sants és un barri assequible econòmicament?
1: Bueno, això de l'aspecte econòmic, sobretot el tema de l'habitatge, crec que sí, bueno, tothom sabem que és un hot topic, no? Com es diu en anglès. Econòmicament no és accessible.
0: I què et sembla que haurien de fer les administracions per garantir el dret a una vivenda digna per tothom?
1: Algunes coses del poc que veig ja s'estan feient, tema d'habitatge social, tema de iniciatives per als sense sostre. Jo veig que en Sants hi ha moltes iniciatives de solidaritat i moltes connectades al tema de l'habitatge. Però el mercat no es pot regular. Jo no tinc una visió capitalista, però crec que és difícil que una administració pública pot fer algunes coses, pot ajudar la gent que necessita, però no pot regular el mercat. Si aquí els pisos es venden a 300.000 euros, a 80 metres quadrats són 300.000 euros, la gent pot pagar, si el mercat va així.
0: Però sí que hi ha molts països que, per exemple, regulen el preu del lloguer, no? Pel fet de, perquè el lloguer sigui assequible. Una cosa és la sí, propietat, no? Però si tens dret a una vivenda digna, hauries de poder pagar un lloguer en relació als ingressos que tu tens.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, estic super d'acord. Crec que recentment s'ha fet alguna cosa. La Generalitat l'any passat va aprovar una norma que una mica intenta regular, no? No, ara els detalls no anem en els detalls, però sí, jo crec que és el tema principal.
0: Pues perquè si deixes el mercat això lliure, sense regular-lo, llavors sí que quan es dispara, perquè el capitalisme no en té mai prou, no?
1: El capitalisme no ajuda.
0: Què valores tu del barri de Sants i com hi interactues?
1: Bueno, valoro molt el fet que la gent gran, això em va sorprendre molt, la gent gran viu al barri. Tu surtes al carrer i veus molta gent gran que sopant, tomant, agafant un cafè. O sigui, que és un espai per la gent gran, també, que sembla una obvietat, però no ho és. I bueno, hi ha coses que tampoc m'agraden molt, que és soroll, tràfic, és un barri densament poblat i una miqueta patim això, no? Els que no tenim plaça de pàrquing, coses així,
0: sí. I quines iniciatives socials coneixes o quines donaries suport?
1: Bueno, segurament la lleialtat, sancenca, és per els que venen de fora, és una llum, és el, sí, perquè fa moltes coses de cultura, de història i de en temes socials. Vaig estar en contacte amb gent que ajudava una mica la gent sense sostre al carrer abans de la pandèmia. Després una mica aquestes iniciatives s'han aturat i jo crec que ara tornaran a ser més actives, a fer més actives. Però bueno, la cosa que destaca a Sants és que estàs en una ciutat, però l'atmosfera de poble, no? Tu surts al carrer, vas al mercat, la gent es coneixen. I això és un privilegi. Jo crec que viure en una gran ciutat com Barcelona i poder aprofitar de la cultura de barri és un privilegi.
0: Clar.
1: Que l'hem de preservar.
0: Tu acabes de ser pare. T'ha canviat molt la vida aquest fet, o et sembla que te la canviarà?
1: Bueno, m'esperava pitjor. Tothom deia, no? Ser pesadilles, no es dorme. però estic molt feliç.
0: Sí.
1: Estic molt, sí, la felicitat que et dona ser pare, i és una cosa que compensa, sí, bueno, pot ser que la nit no es dorme, que ja t'ha de canviar el bolquers i te gastes molt diners, coses, totes coses obvies, però això no t'oblides.
0: Clar.
1: Ser pare és... Bueno, jo estic orgullós que el meu fill, com sempre dic, té la targeta de salut de la Generalitat.
0: Això
1: és el més important.
0: Sí, sí, sí. I ell també tindrà la nacionalitat.
1: Bueno, un dia, sí, a veure si serà...
0: Esperem, bueno, la catalana, no ho sé.
1: Sí,
0: esperem que sí.
1: Viurà a la República Catalana, no ho sabem. Esperem que sí.
0: Doncs bé, et desitjo que el disfrutis molt. I bé, enhorabona, perquè realment per mi és un fet molt important.
1: I felicitats per aquest programa, i és una iniciativa que s'ha de apoyar, s'ha de suportar.
0: A tu per haver volgut venir.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies. Adéu.
0: Adéu.
2: Esteu escoltant Esplugues FM, el club del country. Bring home the teardrops and let's have... Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
6: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
7: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Montserrat Perry, que va néixer a Ciudad Bolívar, a Venezuela. Hola, Montserrat, com va tot?
2: Molt bé, bona tarda.
1: Hola. Tu vas néixer a Venezuela, però tens un nom ben català. Com és això?
2: No, perquè ma mare és catalana. Va néixer, sí, és catalana.
1: I se'n va anar... Ella va migrar cap a Venezuela?
2: Migrar l'any 57-58.
1: Ah, fixa't.
2: Sí.
1: És un camí d'anar i venir, doncs,
2: i venir,
1: perquè
2: sí.
1: Després tu vas venir cap aquí.
2: Després d'uns quants anys, sí.
1: I ella es va quedar allà? La teva,
2: sí,
1: els teus pares es van quedar allà, sí.
2: Ah, sí, el pare també va migrar a l'any 57-58 i es van conèixer ja a Caracas.
1: Ah, però és d'aquí també el teu
2: no,
1: pare?
2: No, el meu pare és italià,
1: ja.
2: Bueno, era italià.
1: Sí. Bueno, europeu.
2: Europeu també, comunitari.
1: No? Sí. I doncs jo estava mal fixada, que em vas parlar de Ciudad Bolívar i em vaig fer la idea de que havies nascut allà. No em vas dir que havies fet la primària allà?
2: Sí,
1: ah.
2: Vaig néixer a Caracas, vaig fer la primària i batxillerat, sí, a Ciudad Bolívar.
1: Ai. I com és que us en vau anar de Caracas a Ciudad Bolívar?
2: Perquè mi pare va trobar una feina,
1: sí,
2: allà, i doncs per això vam canviar de ciutat.
1: Ah, amb què treballava el teu pare?
2: Bueno, és que explicar-ho és una mica...
1: Yeah.
2: Treballava, no sé com es diu aquí, però era la fusta, diguéssim.
1: Uh-huh.
2: Portaven els troncs dels arbres,
1: sí,
2: i les tallava i feien tables o...
1: Ja, sí, pot ser, pues, o per,
2: sí,
1: fer vigues. O per fer...
2: Exactament.
1: Està bé. I l'ambient d'allà de Ciudad Bolívar, que era un ambient més aviat rural, no? Perquè és una,
2: sí, bueno,
1: però és una ciutat
2: gran,
1: sí,
2: però no és comparable amb la capital, això,
1: clar,
2: mai, però
1: clar,
2: sí,
1: clar,
2: són ciutats grans, sí.
1: Uh-huh. I després vas acabar els estudis a Caracas.
2: Uh-huh.
1: T'hi vas instal·lar i vas anar sola cap a Caracas?
2: No, amb tota
1: no.
2: la família.
1: Ah.
2: Perquè mon pare va plegar de la feina,
1: sí,
2: perquè, bueno, va plegar, va tancar l'empresa,
1: sí,
2: i hem tingut que tornar cap a Caracas.
1: Uh-huh.
2: Això va ser l'any 83, em sembla, si
1: ja
2: recordo bé, perquè jo els anys ja...
1: Bueno, no,
2: o sigui,
1: no,
2: la data em perdo.
1: Bueno,
2: no ha de ser exacte.
1: Any amunt, any avall, no,
2: sí,
1: no cal.
2: Sí.
1: I allà a Caracas quins estudis vas fer?
2: Vaig fer FP2, el gran mitjà,
1: sí,
2: màrqueting.
1: Ja. I vas arribar a treballar amb el que havies estudiat?
2: No. La circumstància porta per un altre camí i doncs bé, no.
1: Sí.
2: No.
1: I la teva família com és? Amb què et va influir?
2: De què, d'estudiar?
1: O sí, o de manera de ser.
2: O de manera de ser.
1: Sí.
2: Bueno, de manera de ser, som bastant, diguéssim, alegres.
1: Yeah.
2: No? Les coses, els temes difícils o qualsevol cosa difícil ho miren sempre d'un altre costat, no?
1: Sí.
2: I bé.
1: Sí. Això és bastant generalitzat de la gent de Venezuela,
2: que
1: tenen un caràcter més alegre.
2: Tenim problemes, però anem cantant i ballant pels carrers. Això és veritat, és molt diferent.
1: Sí, la manera de ser de la gent.
2: Com diu el tarannà, és molt diferent, sí. Sí.
1: Yeah. I tot i prendre't les coses bé i això, per què vas decidir venir cap aquí?
2: Cap aquí? Bueno, per la situació econòmica i política.
1: Yeah.
2: Perquè jo vaig sortir de Caracas el 2003, em sembla que per tema polític i econòmic, o sigui, i la inseguretat també.
1: Mm.
2: Vaig dir plego, o sigui, fins aquí, plego i marxo.
1: Vas viure episodis d'inseguretat, tu?
2: Sí, greus, dos sí. Bastant greus, sí.
1: Amb amenaça.
2: Sí, amb pistola, sí, sí, yeah. Amb pistola al cap, realment. Hòstia. Sí, sí. Jo sempre dic que estic viva perquè en aquell moment no han volgut premar el gatell, o sigui que això és així. Un dia, una vegada als 11 anys i ja després més gran, abans, 2 anys abans de venir cap aquí, cap a Espanya.
1: I als 2 anys, als 11 anys, per què? Per robar-te?
2: Per robar-te, sí, això va ser a Ciutat Bolívar, on treballava el meu pare. Ah. Van entrar, no sé, no me'n recordo, eren 5 o 6 lladres. Ah. I a punta de pistola, doncs amenaça.
1: No a tu sola.
2: Mon pare no ha sortit gaire bé, no.
1: Ah, a sí, tots sí, els sí, que éreu allà.
2: Sí.
1: Quin ensurt.
2: Sí, la veritat que sí. I després ja més gran.
1: I es van endur alguna cosa? Sí.
2: Diners, clar. Diners. El que volíem, diners. Res més.
1: Ja està. Uh-huh. I l'altre episodi que dius que vas viure?
2: On vivia, a l'edifici, o sigui, a l'entrada de l'edifici. O sigui, al yeah. portal, diguéssim, al portal. I, bueno, gairebé a les escales. A les escales de... Deixes la porta oberta, que sí. Sempre dic, no deixeu la porta oberta, clar. Acompanyeu i tanqueu la porta, sisplau.
1: Clar.
2: Perquè, clar, entres, deixes la porta i això... Entren i això va ser així.
1: Eres més gran ja.
2: Ja, bastant gran, sí, ja cap a 2 o 3 anys abans de venir.
1: Clar, que devies portar sí. tu diners a sobre, perquè quan eres una nena no
2: sí,
1: portes diners.
2: No. Portes no, diners, perquè, clar, que ja calculen que cobres, perquè és pagament, final de mes i tal, però sí. I a més, em van endur joies insignificants, o sigui que ho entenc, però bueno, el susto, doncs...
1: Clar, és pitjor que el que s'emporten.
2: Sí.
1: Uh-huh. I et va durar molt la por al cos?
2: La por? Sí, sempre. Cada vegada que surts del carrer, sempre tens por. Sí, aquí sí. No, però... I ja vius episodis, sí. Però encara no. Allà, quan surts, ja persignes i diu, mare de Déu,
1: que no em passi
2: a veure
1: res.
2: Si torno, que no passi res. Sí.
1: I tu creus que es va agreujar aquesta situació d'inseguretat amb la pujada del Chávez? O sempre ha existit allà?
2: Va existir sempre, però clar, la gent, mentre menys ingressos té...
1: Clar,
2: menys no misèria hi ha, tenen necessitat de menjar. I doncs això, el més, no crec que sigui és fàcil, però és robar, ja està. És així.
1: Uh-huh. I vas venir a Catalunya perquè hi tenies família, no?
2: Sí,
1: si és de procedència catalana.
2: Tenia catalana, sí, ma mare, totes les meves les meves tietes, germana de ma mare, estaven aquí, sí.
1: I vas venir sola, tu?
2: Sola, sí. Mm. Amb meu cosí, que vivia en aquell temps a Sant Cugat, em va oferir viure amb ell mentre trobava una feina.
1: Clar.
2: I vaig arribar al juliol del 2019. Uh-huh. I vaig trobar feina al cap de 3 mesos, o sigui, va ser ràpid. Me'n va acompanyar ell a una ETT i tot, i a cap de 3 mesos ja... Ja tenia feina i fins ara.
1: Que bé.
2: Sí.
1: Així s'han complert les teves expectatives.
2: Sí, encara no han acabat.
1: Ja. Sortosament, perquè sí. Si ja ho has fet tota
2: encara.
1: La vida...
2: No, encara s'ha de demanar més i més. Sempre s'ha d'anar més enllà.
1: Clar.
2: Sí.
1: I aquí et van reconèixer els teus estudis?
2: Sí, jo vaig convalidar tots els títols allà,
1: sí.
2: Notes, més que res el diploma.
1: Clar,
2: sí,
1: tot perquè la qüestió de la nacionalitat et devia ser fàcil.
2: Bueno, ser comunitària, sí, ajuda.
1: Sí, per això.
2: Ajuda, sí.
1: El tenir ascendència...
2: Sí, italiana,
1: sí.
2: Doncs, i espanyola també, sí ajuda.
1: I a més, es considera aquí que Venezuela és un país amb conflicte, on... la gent, que a vegades depèn d'on vens, però no, a Venezuela guerra no n'hi ha ni...
2: No, però és que clar, és que dins de tot això, per de ser comunitària, és sí. Que el nom que porto jo, a més el cognom és Canals.
1: Ah, fixa't, sí.
2: O sigui que,
1: I Montserrat,
2: o sigui que això, si no m'obri una porta, una finestra, segur, perquè
1: clar.
2: També costa, no és fàcil.
1: Sí,
2: bueno, va costar no trobar feina, però clar... Vas tenir entrevista per telèfon, el primer que pregunten, que saps parlar català i jo no. Doncs ja s'ha acabat l'entrevista. Jo, mama, moltes gràcies.
1: Sí. Però no et devia ser difícil aprendre a parlar català.
2: A mi no.
1: Sí,
2: a mi m'agrada. m'agrada aquest idioma, sí.
1: I la teva mare no te'l va parlar mai?
2: Mai.
1: Quin greu, no? Perquè...
2: Bueno, és que allà, en aquelles èpoques, els pares no parlaven en l'idioma,
1: la llengua materna.
2: Sí, en la llengua materna, sinó que parlaven castellà.
1: Yeah.
2: Clar, però te vas acostumat allà, perquè quan parlaven per telèfon, si ma mare amb les seves germanes o meu pare amb els seus germans, doncs si sí, parlaven cadascú en italià o català.
1: Clar, clar, clar,
2: sí,
1: clar,
2: sí,
1: clar.
2: Entonces, per oïda.
1: Sí, sí,
2: sí.
1: I clar, entre ells dos també devien parlar castellà.
2: Sí, sí.
1: I això pesa molt.
2: Sí, sí, sí. Ara sí que tenen més facilitats.
1: I què vas fer aquí per aprendre a parlar català?
2: Doncs vam apuntar-me de seguida a un curs de català.
1: Sí.
2: S'ha cugat, però bueno, de seguida.
1: Clar, clar, clar.
2: No vaig trigar ni una setmana, em sembla.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, he posat les piles ràpid, sí, sí.
1: Que la propera entrevista de feina ja vas poder dir que parlaves català.
2: Sí, sí, sí, tant i tant i tant.
1: El fas servir per la feina o no?
2: Sí, depenent, sí, sí. Sí, faig servir, parlo català, depenent dels clients, doncs algun parla català, altres no, doncs sí, sí, però sí. Mm-hmm. Sí, sí, sí, es parla, sí.
1: I et va sorprendre alguna cosa a l'arribar aquí?
2: La sorpresa, sí.
1: Són països molt diferents, no?
2: Sí, sí, sí, sí, totalment. Lo primer, quan vaig arribar, que va ser a l'estiu,
1: sí,
2: quan va portar el meu cosí cap a l'ETT, doncs va sortir un noi en xancles i pantalons curts i una camiseta que dic, escolta, com pot ser que vagi així vestit?
1: Una persona que dona feina.
2: Sí, una persona que dona feina. Sí, bueno, i clar, jo venia que és un ETT o sigui, no? Perquè en realitat no saps quina mena d'empresa és, però clar, una persona que fa entrevistes i
1: sí, que tu vas a buscar feina com a...
2: Una seriosa,
1: amb inseguretat.
2: I que això em va sorprendre i després ja vaig entendre el per què, perquè no pots calçar-te. És impossible posar-te una sabata tancada a l'estiu, és impossible. La humitat, la calor, és impossible.
1: Clar, perquè allà a Veneçuela teniu l'estació humida i l'estació seca.
2: Seca, sí, però és més com cap a aquesta, a desembre, febrer, és més fresc, o sigui, però
1: yeah,
2: unes temperatures per allà, 18 graus, és fred per nosaltres allà.
1: Yeah.
2: Però normalment estem a 32 i fins a 40, 38, 40 graus.
1: Ah.
2: El que passa que si la gent quan va a treballar, tant les dones a l'home s'arreglen. S'arreglen, sí, sí. Allà és impossible anar en xancles i pantalons curts, és impossible. No.
1: Només es fa servir per anar a la platja.
2: Per anar a la platja, exactament. Jo sempre dic que parlo fins a l'any que em vaig venir cap aquí. O sigui, que no sé ara com està la cosa. Però segur que és el mateix, també.
1: Mira, que posem la música que has triat
2: sí,
1: i després seguim parlant.
3: Mare meva, soc...

0: I el noi aquest de les xancletes que et va rebre et va donar feina, tot i anar amb pantalons curts i això.
1: Sí, vaig omplir el formulari i vaig signar, sí.
0: I vas trobar feina aviat?
1: Va ser de seguida, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, de seguida, sí. De seguida.
0: Amb què vas treballar d'entrada?
1: D'entrada a una empresa de venda de software, que estava ubicada a Cerdanyola del Vallès.
0: I què feies, feina administrativa?
1: Administrativa, sí, en principi.
0: I sempre has treballat amb temes administratius?
1: Sempre, ja. Sempre. Sí. Administrativa, sí, despatxos, sí.
0: Sí. I després d'aquesta empresa ja vas anar a la que estàs ara?
1: No, després d'aquesta empresa vaig anar a una altra, que era també de software i hardware, que era de Londres,
0: sí,
1: del Regne Unit, i després vaig estar a l'atur 2 anys i després en aquesta empresa del 2010.
0: Que és un despatx d'arquitectes.
1: D'arquitectes, sí. Sí.
0: I t'hi trobes bé?
1: Estupenda, estic molt bé, encantada. Sí, encantada.
0: Tens molta autonomia.
1: Sí, tot sota la decisió del CAP, però teníem autonomia, és així, pots fer coses, pots, sí.
0: I hi ha bon ambient de treball.
1: Totalment, sí. Sí. Som com una colla que treballem junts tots, no? Tot per un matí, com per un mateix, diguéssim,
0: objectiu
1: que és que tot surti bé.
0: Ja, tot surti bé,
1: sí. Perquè som 4 arquitectes i jo l'administrativa més el CAP.
0: Sí. I què treballeu, amb temes d'urbanisme?
1: Residencial, i locals comercials.
0: Està bé.
1: Sí. Reforma, renovació, tot això.
0: Està bé.
1: Sí.
0: I a part de sorprendre't que la gent pot anar a treballar vestida d'una manera molt informal, diguéssim, també suposo que igual es treballa amb una relació de confiança, igual que aquí, també allà a Venezuela, no? Però que d'entrada també vosaltres us dieu sempre de vostè,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sempre. Al cap
0: sempre. I aquí ens tutegem, tot i...
1: Sí, però...
0: Tot i que hi hagi...
1: Tuteies amb els teus companys.
0: Sí.
1: Però no amb el CAP.
0: Aquí tampoc.
1: Jo no.
0: Tu no.
1: Jo no puc, és que no em surt.
0: Però l'altra gent ho fa,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Perquè ja ho feu aquí...
0: Sí,
1: però jo no puc.
0: No pots?
1: No em surt.
0: I el teu cap no s'enfada?
1: No.
0: Diu, mira quin respecte que em té.
1: No. És que no em surt, no podria.
0: Ja.
1: És una qüestió... No és educació, és qüestió de...
0: Sí, que ho has viscut.
1: Ho he viscut i tota la vida és així, doncs costa. Ara si em diuen, no em diguis, ho intentaré, ho intento. Ja. Però costa.
0: I amb els professors també et deu passar, no?
1: Tots.
0: Sí. Amb la gent que veus que té un estatus diferent,
1: sí,
0: o això.
1: Sí, per respecte, sí. Allà sí.
0: I quan vas a una botiga o això, tuteges a la gent o no?
1: Depenent.
0: Ja. Sí.
1: Això depèn de com sigui, no?
0: Normalment, si és més gran, sí.
1: Li dic. No le trato de senyora, però sí trato de vostè.
0: Ja, sí. És el costum.
1: Sí.
0: I ara on vius? Perquè vas viure a Sant Cugat, després a Barcelona.
1: Barcelona, capital.
0: Sí.
1: Al Vendrell, ara visc al Vendrell.
0: Ja. I com és que vas fer aquesta opció?
1: Bueno, en principi perquè vaig tenir que portar els meus pares cap aquí, per la mateixa situació econòmica,
0: sí,
1: i dos buscant un pis adient i a prop de la platja, o sigui, o que sigui més poble o ciutat petita,
0: sí,
1: i també nosaltres estàvem buscant canviar de lloc també, i doncs mira, vam trobar de viure allí. A més que el meu marit, doncs, des de petit estigüellava allà.
0: El Vendrell.
1: Bueno, el Vendrell com a Ruga, ho coneixem bé.
0: Ja.
1: I doncs mira.
0: I què t'agrada del Vendrell?
1: Ai, tot, la gent sobretot.
0: Sí,
1: és diferent, és més tranquil, una vida més tranquil·la i més a prop de tot, la gent és més propera i és més, trobo més sa.
0: Ja, I si anem al Vendrell, què ens recomanaries?
1: Me l'ho he posat aquí perquè no me'n recordaré.
0: No vas fer propaganda del poble.
1: Sí. No, propaganda no faré res, però... Bueno,
0: sí, home, val la pena.
1: Lo primer és l'auditori, el museu i la Casa Nadiu de Pau Casals.
0: Ahà.
1: Això per descomptat, el primer.
0: Sí.
1: Després tenim la Cellers i sobretot també la Iglesia de Sant Salvador, l'església, que és preciosa.
0: Uh-huh.
1: Preciosa. I després el que és a Comarrua, que pertany al Vendrell també, està l'estany i el riuet de Comarrua.
0: Ja. Yeah.
1: Que són aigües termals.
0: Sí.
1: Que neix del Bonastre i descendeix fins a arribar a Comarruga.
0: Uh-huh.
1: I aflora espontàniament a la superfície. Entonces, són termals, són medicinals, i el curiós és que la temperatura tot l'any es manté entre 18 i 21 graus. O sigui que si tu vas ara a posficar,
0: sí,
1: dintre del riuet, i estaràs entre 18-21 graus.
0: Ah, mira que bé, i que agradable.
1: Sí.
0: I què conserves, tradicions de Veneçuela aquí?
1: De menjar.
0: Ja. Yeah.
1: Menjar tradicional.
0: Què mengeu allà, que no tinguem aquí?
1: Ja en teniu, ja en teniu, perquè hi ha molts llocs que venen, bueno, de les arepes.
0: Yeah.
1: Lo que és el pabellón criollo, que és judías, com es diu, les negres.
0: Sí,
1: que és,
0: mongetes.
1: Les mongetes, sí, negres. Les, la carn ¿cómo digo? Desmechada.
0: Sí.
1: Bueno, si te lo digo en castellano,
0: sí,
1: desmechada,
0: sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Bueno, sí. Y también tenemos las hallacas, pero eso es ya para Nadal. Y bueno, un mundo. Y postres también, tres leches, dulce tres leches.
0: Sí.
1: Papelón con limón, que es una bebida, sí, muy, muy típica también.
0: Clar. Y ahora aquí trobas de todo, ¿no? Tam, también,
1: sí,
0: como para...
1: Sí, sí. Sí, uh-huh. Sí, diferent, però sí que es troba, sí. Sí, sí.
0: I ho fas tu mateixa.
1: Sí, també a casa.
0: És la manera. I quins projectes de futur tens que deies que encara no...
1: Encara no, sé
0: no
1: que
0: havies arribat on volies.
1: Ara que me preguntes, ara no ho sé, però que es presenti, no sé. Futur de vida, doncs no sé. De moment, plantejat no el tinc, però vaig com remenant a veure que trobo.
0: Ja.
1: Sobretot, bueno, estabilitat. Més estabilitat
0: econòmica,
1: nivell, econòmica i més de vivenda, tipo. Sí, això sí, és l'objectiu ara per a un tiro.
0: Bueno, sí, però al Vendrell, però.
1: En principi sí, o al voltant, però ja.
0: Molt,
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs espero que els teus desitjos es compleixin, perquè primer s'ha de desitjar una cosa,
1: sí,
0: no? Perquè arribi.
1: Sí, desitges, però després has de començar.
0: Ah, sí, sí.
1: Si no, per desitjar, sí, sí.
0: I has de posar de la teva part.
1: Exactament.
0: I moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes.
1: Sí, a vosaltres.
0: I fins una altra.
1: Moltes gràcies.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc la satisfacció d'entrevistar el Vinícius Lot, nascut al Brasil, a l'estat de Minas Gerais. Hola, Vinícius, benvingut.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me. Hola a tothom, bones.
0: Molt bé. Minas Gerais en català vol dir Minas Generals. Encara és un estat on les mines són importants per la seva economia?
1: Sí, sí. Encara una mica, ni no tant com abans, però sí, és part de la història.
0: Ja, sí, els buscadors d'or allà es devien forrar, no?
1: Sí, sí, sí, tant.
0: Ja. Tu vivies en una ciutat gran d'aquest estat?
1: Sí, sí, la capital.
0: Ah, la capital.
1: Sí, Belo Horizonte.
0: Quin nom més bonic.
1: Sí, sí. És bella.
0: Sí. I quins records en tens de la teva vida allà?
1: Molt bons, bons. De petit vaig tenir molta gent bonica, i de records d'escola també. Jo puc dir que tinc sort,
0: sí, que
1: en la
0: bé.
1: Meva vida, perquè són bonics els records.
0: Sí, i les circumstàncies t'han sigut favorables.
1: Sí, clar, ni sempre, perquè sempre hi ha un algo, no, que podem millorar, però en general sí que no puc queixar-me.
0: Yeah. Sí. I la teva família de quina manera t'ha influït?
1: La meva família, jo tinc dos germans i els meus pares som divorciats fa molt, des de jo als 15 anys, crec, i de en aquest moment nosaltres vam canviar de ciutat a Belo Horizonte.
0: Sí.
1: Jo soc de Juiz de Fora, també. Ah, yeah. de Minas Gerais, i d'ahí molts canvis.
0: Clar. I vas anar a viure amb la mare?
1: Oh. Sí, amb la mare. La mare. I va sortir un moment de molts descobriments de la vida, de l'adolescència.
0: Clar, és una època, sí, molt vital, sí. No?
1: Sí, sí. Una ciutat gran i moltes experiències.
0: Clar. I a aquesta edat ja podies decidir tu quan volies anar amb el pare i quan amb la mare, no?
1: Sí, sí, sí. I el pare més de vacances, de festius, i
0: la mare la quotidianitat.
1: Sí, sí, exacte. Sí, sí.
0: Us veu quedar tots els germans junts?
1: Ah, sí, en aquest moment sí. Sí.
0: I quina trajectòria acadèmica vas fer allà?
1: Jo sóc advocat brasiler, que encara no he fet la validació de títol. No sé si de moment no penso en fer-la.

0: unes característiques tan peculiars que té, no? I un país
1: Sí.
0: tan gran i això, que
1: Sí.
0: deuen ser molt diferents les lleis.
1: Sí, tot un canvi. I jo crec que fer-me la validació és més 2-3 anys de dedicant, estudiant.
0: De seguir estudiant,
1: sí, sí.
0: Clar, clar.
1: Exacte.
0: Allà vas arribar a treballar d'advocat?
1: Sí, sí. Per 5 anys me va encantar, me va agradar molt, però és una mica dur, però bonic, bonic. Sí, és molt interessant.
0: Clar, està bé. Bueno, és, que és important.
1: És una oportunitat de canviar, de generar canvis,
0: sí,
1: a la vida i de les persones, i moltes vegades transformar somnis.
0: Sí, clar.
1: Una realitat.
0: Somni, sí, sí.
1: Sí, somnis.
0: Però és important poder treballar del que has estudiat, no? Que a vegades això, estudies, dediques molts anys de la teva joventut i això, estudiar, i després
1: sí.
0: veus que no et serveix, i això ha de ser molt frustrant, no?
1: Clar, clar.
0: I com és que vas decidir venir cap aquí, no? Que ja fa 6 anys que has vingut.
1: Sí, sí, 6 anys, precisament. Sempre de vacances, jo, quan era possible, vaig venir a Barcelona. Els meus germans, ja abans, viuen aquí, i em va encantar. Cada vegada jo sortia pensant, un dia em quedo, i aquest dia va arribar. Sí.
0: Amb premeditació, o sigui, ho vas decidir amb temps o,
1: sí,
0: o no? Sí,
1: amb una preparació molt planejada, perquè jo soc pare solter, jo tinc un fill, i el meu fill és autista, té autisme i un grado de dependència 3.
0: Yeah.
1: Un grau 3.
0: Sí.
1: Sí. Però amb preparació, amb planejament, tot és possible.
0: Sí.
1: I aquí estem.
0: Yeah. I t'ha sigut fàcil conciliar la vida familiar amb la laboral, amb això de ser una família monoparental?
1: Fàcil, no, però sempre amb molta gana, molta voluntat de fer tot bé.
0: Clar.
1: I clar, sempre pot passar coses i van passar coses bones i ni tan bones.
0: Yeah.
1: Però si tens ganes,
0: sí,
1: sí que pots fer.
0: Clar, i de tot s'aprèn, no?
1: Sí.
0: A quina edat li van diagnosticar l'autisme al teu fill?
1: Des de petit, de 3 anys, així. Sempre no hem tingut un diagnòstic molt clar, però des de molt, molt petit ja sabíem.
0: Sí, perquè quins símptomes tenia?
1: Tenia símptomes de una mirada així distant, obsessió per pilotes, però al mateix temps era molt de tacto, d'abraçada, així que va ser una mica complicat el diagnòstic.
0: Yeah.
1: Perquè tan petit i una part de si molt de senyals d'autisme, i per altra part no.
0: Yeah.
1: Sí. Però als 10 anys sí que vam tenir un diagnòstic clarament autisme.
0: I fins als 10 anys va estar escolaritzat a l'escola ordinària?
1: Al principi

0: va escolaritzar en una escola privada especial. Però després jo vaig dir, tenim que fer l'experiència amb una escola pública que és referència bona, i vaig fer la millor experiència.
1: Sí.
0: Per mi com pare, perquè ahir el meu fill va alfabetitzar, aprendre a llegir, escriure i tot això.
1: Al Brasil, això encara?
0: Al Brasil, sí.
1: Sí.
0: El sistema públic, molt bon.
1: Que bé, que bé.
0: Sí, sí.
1: I després, el venir cap aquí, per ell els canvis li deuen costar, no?
0: Sí, clar. Com per totes les persones autistes, és una mica complicat sortir de la rutina. Al principi va ser complicat, però a poc ell se va adaptant i va aprendre a parlar el castellà.
1: Sí.
0: I ara mateix no parla el català, però entén tot i te va contestar en castellà.
1: Ah, mira, està bé.
0: Però abans era una preocupació, perquè era com va parlar, no va, i
1: si clar, era, clar.
0: Al final sí, tot bé.
1: Molt bé. Mira, que posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Molt bé.

0: Ara el teu fill va a un taller ocupacional, no? Quines activitats hi fa?
1: Sí, exactament, va al pretaller Sant Josep, que és aquí en Sants mateix.
0: Sí.
1: I va, és molt, molt divers les activitats, música, teràpia, tenen horts per sortir, excursions, una mica també de deport, fem treball manuals com fer caixes, com organització de llapis i coses així. I la gent, m'encanta la gent d'ahir, són molt, molt macos.
0: Sí. Sí. I té relació amb altres companys i companyes?
1: Sí, sí, en l'ambient del taller, no en altres ambients, però sí, sí, que com, també comuniquem missatges de WhatsApp i tot.
0: Sí. Yeah. Sí, sí. I amb la família del Brasil també s'hi comunica?
1: Sí, molt, que...
0: Clar.
1: Sí, cada dia amb els avis està sí. parlant i truca molt.
0: Ja. Sí. Clar, el que li deu costar més és fer vincles nous, no?
1: Sí i no, perquè com són persones que moltes vegades no tenen... res de vergonya.
0: Sí, ah, clar.
1: No tenen ego, no tenen.
0: Sí, sí, sí,
1: com nosaltres.
0: Són desinhibits.
1: Sí, sí, sí.
0: Yeah.
1: Exacte. Però clar, és diferent un vincle més de
0: clar, tota més profund, sí. I et deu ser difícil deixar-lo amb altres persones, no?
1: Sí, és complicat. És més entre família.
0: Clar.
1: Algú amic, però...
0: I ell va guanyar en autonomia? Creus que podrà arribar a ser autònom?
1: No. En el seu cas és com un nen en un corp d'adult. Alguna vegada surt una frase més complicada, però en general és és més com un nen, com un nen parla i tot.
0: Sí. Et preocupa el seu futur?
1: Sí, no. Perquè sóc molt positiu.
0: Ai, que bé.
1: I sóc un pare jove i...
0: Sí, tant.
1: Seguirem junts.
0: Clar que sí. El devies tenir molt jove, no? Perquè ara encara et veus molt jove.
1: Sí. Sí, era...
0: Devies créixer de cop, no?
1: Sí, era adolescent.
0: Ja. I vas triar viure a Sants o és una casualitat?
1: Els meus germans abans quan jo de vacances arribava a Barcelona ja viuen a Sants.
0: Sí.
1: I m'encanta el barri, que no és tan turístic encara.
0: Sí.
1: I m'encanta. És barri, és...
0: Sí.
1: Té una identitat.
0: Molt bé. Ho celebro, perquè sí. també és el meu barri, no?
1: Sí, ja em sento un santec.
0: Santxenc, sí. Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé. I quan vas decidir aprendre a parlar català?
1: Fa poc, fa més o menys un any, i després de una mica enfortir el meu castellà, perquè abans vaig tenir una mica de por com sortir sin barrejar tot.
0: Clar.
1: Sí.
0: és veritat.
1: Però és molt bonica la llengua, la veritat que sí. M'encanta. És diferent per mi i m'agrada molt coses diferents.
0: Clar, clar, sí. Clar. I tampoc... Bueno, de fet, té les mateixes arrels que el portuguès, no? I inclús la cadència, i la trobo més semblant la de, amb el català, no? I el gallec, i això, que no amb el castellà.
1: Sí, sí. Inclús me surt fàcilment la fonètica, però encara tinc molt que aprendre.
0: Ja. Sí. I trobes molta diferència entre la cultura brasilera i la catalana? I amb la manera de ser de la gent i això?
1: Sí que hi ha diferència, però ni tant, ni tant. Fa poc va arribar a Berlín. Uh-huh. I allà sí que va...
0: És molt diferent la gent,
1: que
0: no?
1: És molt diferent. Sí, és diferent, però ni tant com la gent pensa.
0: Ja. I et sorprèn alguna cosa dels catalans?
1: Sí, els tios.
0: El tio, ja.
1: És molt divertit i curiós.
0: Sí, sí. El teu fill l'ha fet cagar.
1: Sí, sí, sempre.
0: I li agrada.
1: Sí, és una mica aficionat per Nadal, per regals.
0: Clar, clar, clar. Home, clar.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí que he fet caga.
0: Sí. És interessant, eh?
1: Sí, m'encanta.
0: I trobes a faltar alguna cosa del Brasil?
1: Sí, sí. Alguna comida,
0: hi ha algun menjar,
1: sí. Sí. I festes, però m'encanta les festes de Sants.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: N'hi ha forces i...
1: És una mica el que tenim festes al carrer.
0: Sí, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Això és molt maco, no? I també fa comunitat, no?
1: Sí, exacte.
0: Sí, sí. I si aquí de moment no pots exercir d'advocat, quins projectes tens?
1: Jo vaig treballar per quasi 5 anys en una empresa gran de màrqueting digital com comercial.
0: Uh-huh.
1: I ara estic en camp d'àrea.
0: Sí.
1: Estic estudiant data analysis.
0: Uh-huh.
1: I sempre estudiant, sempre.
0: Clar.
1: En camp, però una cosa també és, també hi ha una connexió.
0: Yeah.
1: De advocat, de la part de comunicació d'un comercial, hi ha ligacions que...
0: Sí, sí, sí.
1: Podem fer,
0: home,
1: que...
0: segur, sí, sí, sí,
1: sí.
0: Home,
1: sí.
0: No, i està bé que puguis fer servir la teva carrera, no?
1: Sí,
0: no,
1: clar.
0: La malbaratis.
1: Sí, sí.
0: Home, i el Brasil també deu tenir interessos a Europa, no? I a tot el món, com qui diu, econòmics, no? I deu haver moltes empreses brasilenyes, no?
1: Clar, i actualment el dret internacional és algú que és possible a trobar feina en altres països. Mm. Que no el mateix.
0: Sí, sí, sortosament. Sí. Algun avantatge ha de tenir la globalització, no? Que clar. Té molts inconvenients, però sí, ha de tenir, sí, aquests avantatges. Doncs mira que el Roger, el tècnic, diu que se'ns acaba el temps del programa. Ah. I ens hem d'acomiadar. No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir, que important.
1: No, només agrair.
0: Sí.
1: I em va agradar.
0: Sí, t'ha agradat, bueno, millor.
1: L'experiència.
0: Doncs moltes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes.
1: A vosaltres.
0: I mira, et vols acomiadar en portuguès?
1: Ah, perdó?
0: Si et vols despedir en portuguès.
1: Ah, tchau para toda a gente, foi um prazer, um grande abraço para todos.
0: Molt bé, una abraçada per tu també.
1: Una abraçada, que vagi bé.
0: Igualment, gràcies.
1: Adéu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
5: El Club del Country.
6: Bring home the teardrops and let's have a ball.
5: Un programa que ha fet història.
6: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
5: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. És realment difícil expressar en paraules el moment que està vivint la música country i més concretament el moment que estan vivint les dones de la nostra música. Val la pena considerar-ho sense precedents perquè realment mai no havia passat abans i arriba durant una època en què convencionalment les dones, les cançons country tradicionals i les compositores han tingut dificultats, però és molt possible que estiguem presenciant al final d'aquesta era. Aquesta setmana en el que enregistrem aquest programa, la cançó country tradicional de la Langley, aquest Choosing Texas, torna a ser la cançó número 1 de tota la música al capdamunt del Billboard Hot 100, recuperant el lloc que va aconseguir per primera vegada fa unes setmanes. Això significa que Choosing Texas no és només un mega èxit, sinó una d'aquelles cançons que ha arribat per quedar-se. Qui sap, a hores d'ara, si podria acabar sent la cançó de l'estiu del 2026, si continuem. Però això no és tot. Igual de remarcable i sense precedents, simultàniament el domini continu de la Langley, el nou àlbum de Megan Moroney, el Cloud Nine, arriba al capdamunt de la llista d'àlbums de tots els gèneres, el Billboard 200, des del seu debut.

Ella Langley i Megan Moroney porten al capdavant doncs, la música country en les llistes més importants d'arreu del món i ho han fet amb excel·lència. A més, en recordem que Justin Texas de Langley ha dominat el country amb 14 setmanes al número 1 de la llista del Billboard Hot Country Songs, però a més, també aquest àlbum important de Megan Moroney ha arribat al número 1 de tots els gèneres, la situa amb una companyia molt elitista amb les dones del country. Només 4 ho han aconseguit amb els darrers 10 anys: Taylor Swift, amb les reedicions de Taylor Version, Carrie Underwood, Shania Twain i sí, també Beyoncé. Per tant, són dones que estan conquerint el mercat de la música a tot arreu i també hi ha formacions que ho estan portant, representant el country i la música d'arrels de les Apalatxes. Per exemple, Sierra Ferrell ha conquerit el mercat també en la seva presentació al programa per excel·lència de la televisió americana, el Saturday Night Live. Guanyadors de 4 Grammys, Sierra Ferrell, The Garden.

Sarah Farrell entre nosaltres al Club del Country. El 2025, un dels millors àlbums publicats en música country va ser el Songbird de Waylon Jennings, compilat a partir d'enregistraments que el fill de Waylon, en Shooter, va muntar i masteritzar per al seu llançament. S'està parlant, i a més es diu, que dos àlbums més de Waylon estaran en camí en els propers anys. També es diu que Mel Haggard té centenars de cançons gravades esperant a ser publicades, igual que Randy Travis les va gravar abans de perdre la veu. Però què passa amb un personatge del qual es va extreure fa poc un àlbum en directe amb les seves cançons? Estem parlant d'en Keith Whitley. Fa poc, i en una entrevista per en Dylan Weldon a la televisió del podcast Drifting Cowboy, el seu fill, en Jess Keith Whitley, va dir que n'hi havia centenars de cançons enregistrades per al seu pare que properament podrien veure la llum. De moment ens conformem amb aquest disc publicat al gener de 2026, un disc en directe enregistrat a Austin el 1989, Don't Look Back, en cançons de Keith Whitley, com aquesta.

0: y'all. Thank you very much.
1: Part de la màgia de la música de Keith Whitley és que va ser capaç d'aconseguir tant en tan poc temps. Va morir tràgicament el 1989, als 34 anys, és quan la seva carrera estava en l'airança i quan el seu estil de música country estava més de moda. Aquestes són les raons per les quals està consagrat el Saló de la Fama de la música country. Possiblement, ben aviat, i tant de bo tinguéssim recuperació d'aquestes cançons que va deixar enregistrada i que qui sap on estan descansant i acumulant pols ara mateix. Tenia peces com aquesta que després va popularitzar l'Alison Krauss, el seu magnífic When You Say Nothing At All.

0: Estàs escoltant el Club del Cant amb Rafael Corbí.
1: So you're standing in the middle of the thunder and lightning.

si recordem aquesta cançó de Gary Allan, aquest Every Storm Runs Out of Rain, un dels números 1 que repassem des de l'any 2013 amb el programa del dia d'avui. Una cançó escrita per ell mateix al costat de Hillary Lindsay i Matt Warren, i que aquell 2013, al mes de febrer, va romandre una setmana al número 1 del Country Airplay de Billboard. També recordarem avui una cançó que també va estar-s'hi una setmana, un trio d'asos com Jason Aldean, Luke Bryan i Eric Church, la cançó anomenada The Only Way I Know, una cançó composta per David Lee Murphy i Ben Hatesleep. Era el segon senzill de l'àlbum de Jason Aldean, Night Train.

Segon àlbum de The Band Perry, Pioneer, una cançó escrita per la magnífica Brandi Clark, Shane McAnally i Trevor Rosen. Aquest va ser el primer senzill d'aquest àlbum de The Band Perry, Better Dig Two.

0: present day.
1: Tota la música americana amb Rafael Corbí.

No l'anomenem un retorn, li diguem una resurrecció, perquè així es diu l'àlbum. Tot i que és just dir que probablement més fans del country no han sentit de parlar mai d'Eric Lee Bedingfield. Va ser una de les estrelles de la música country independent més prometedores de la música quan va emergir a finals dels anys 2000. Va cridar l'atenció de molta gent amb la seva gran cançó, aquell The Gospel According to Jones, amb precisament en George Jones. Originari d'Augusta, Georgia, era un jugador de futbol americà que es va veure obligat a penjar les botes o el casco a causa d'una lesió i va perseguir la seva segona passió, que era la música country. Va obrir un grapat d'espectacles per Charlie Daniels Band. El mateix Sir Daniels va agafar Bedingfield a part i el va animar a traslladar-se a Nashville. Va tenir cert èxit com a artista independent, va actuar al Gran Ole Opry, va fer una gira amb George Jones i va ser anomenat artista independent de l'any de Music Row el 2012. Però poc pot triomfar una persona que té d'herois George Jones, Charlie Daniels, amb aquest auge que va haver-hi en el seu moment del bro country. Retorna amb aquest Resurrection, del qual hem escoltat aquesta cançó que porta el nom de Gitchy, i escoltem aquest senzill que va publicar el 2025 d'avançament, Hide and Go Cheat.

dos fills petits i una dona a casa, en Bedingfield va decidir que calia un canvi de ritme i va deixar de fer gires. 16 anys després del seu àlbum de debut, This Life Ain't For Everybody, del 2010, ha tingut l'oportunitat de reunir un conjunt bastant sòlid de cançons amb aquest Resurrection. Però no us penseu que és una experiència country tradicional completa, de cap a peus. Resurrection també té nombroses cançons que s'inclinen cap a un so més rocker. Potser Charlie Daniels els hauria provat. Potser George Jones els hauria trobat una mica massa rockeres per al seu gust. Però quan l'Eric Lee Bedingfield s'inclina cap al country més tradicional, realment l'encerta en el punt dolç i sovint en cançons magníficament escrites, com per exemple la cobra al seu disc, Too Much Lonesome. T'encantarà immediatament.

0: come on and hop in the truck, dog.
1: Un personatge que va posar per davant la seva família abans de la seva carrera i que va demostrar que tots tenim somnis i després la vida passa. I no sempre és que els nostres somnis no s'hagin complert, simplement han canviat juntament amb les nostres prioritats. Amb aquest nou àlbum ressuscita aquells vells somnis de música country i compleix aquella part de si mateix que mai va desaparèixer. I en el procés ens recorda a tots que mai és massa tard per fer una petita resurrecció pròpia. També es mostra honest i vulnerable, amb balades a piano. Arms of a Woman és una de les millors de l'àlbum. Cançons com Deal Me o aquesta, Ordinary Every Life, parlen de l'autoconsciència i la història de la vida mateixa de Bedingfield. Fins aquí la presentació d'aquesta resurrecció.
2: Well, the man in the mirror don't look too familiar these days.

música de Eddie Bedingfield i també genial el nou senzill que ens encanta i que us el volem presentar en el dia d'avui d'en Preston Cooper. Es diu One More Place I've Never Been, cançó escrita per el mateix Preston Cooper amb Brad Warren i produïda per el mateix Brad Warren. Doncs aquesta és una cançó que ens toca una mica de so més blues, també malhumorat, es demostra. Una balada potent que lamenta un amor perdut, citant destinacions invisibles, gemega, més que canta d'una manera convincent, i una guitarra de rock cridanera que puntua l'escena. En Cooper, en Preston Cooper, té un àlbum que va publicar recentment, el Toledo Talking.

Amb el que podríem dir-li al nostre Blast Font de Past, tornem al 2014 per acabar el programa d'avui amb un àlbum de Pure Grain. Aquesta banda ha estat oferint la seva destil·lació d'alta qualitat de country, rock, blues i soul durant més de 20 anys. Tràgicament, el seu líder, Chris Carolina Kid Chaver, va morir el 2020. En Ryan Moore, un amic i seguidor de la banda des de fa molt de temps, va ocupar el seu lloc. Per tant, és apropiat que ell escrivís el nou llançament de la banda des de la mort de Tarver, que van publicar aleshores i que es deia Grass Stains. Però nosaltres hem marxat fins al 2014 per escoltar un parell de temes del seu àlbum que van publicar aleshores i que es deia Indiana Sun, aquest Back in the Woods, i m'acomiado amb aquest Lie to Me. Rafael Corbí, una vegada més, al Club del Country. A la nostra plana, clubdelcountry.com, podeu trobar tots els nostres programes setmanals.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

estat a un restaurant de Ciutat Vella. S'empolainat en lo millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
9: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
11: Esplugues FM.
0: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Gata.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
4: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningú dormint al carrer.org. Arrest

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-esplugues.cat, i també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-esplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi han diverses informacions, i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ben representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també l'Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la Junta. Amb aquest cos va ser el Toni i va ser la Maribert, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar, perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla, però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està, o sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la Festa Major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta. I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí. És un acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i sempre ha sigut un veritable honor per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir que duri.
2: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
0: Exacte.

0: Veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir: escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i pico de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar, no? Llavors vam creure que era que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, de fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després, tota la colla...
2: És una diada molt maca, la veritat.
1: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit que on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden, intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí
1: a Esplugues. Sí, vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses, de gallec, i allà celebrant el poble de dos pobles, la festa que es diu Dos Pobos. Llavors ells cada any convidant a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar super bé.
0: Ho recordo, perquè clar, vosaltres per Festa Major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen?
1: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps? Sí. Vull dir, llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem només per la diada nostra, per sopar.
0: Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també.
1: Sí.
0: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
0: Va ser memorial aquell sopar.
1: Però va ser molt divertit, perquè ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la Festa Major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents, perquè també vam marxar super tard i tenien camí per anar a Galícia, saps? O sigui que, va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web. Diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les drassanes, a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí,
2: sona molt bé,
1: és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, vaya ja.
1: Sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, una altra vegada un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i de més, i llavors aquella empresa que organitza l'event doncs vol que estiguis allà, no? I bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites.
1: Sí.
0: D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Vall de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Vall de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, a Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del ball de bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronze, la ibérico-celta i la grecorromana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havien hagut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses, li oferien a la terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgic, no? Vull dir, perquè demanaven allà, doncs, bueno, vull dir que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Que, bueno, llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del ball de bastons. De fet, el ball de bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt helènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, bueno, és molt, molt, molt, d'una manera que es veu molt, sí, molt grecorromana, molt, uh-huh, molt, molt tard, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Oh? Interessant, sí. També, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar,
2: són feministes, almenys.
0: Sí. Intrínsecament.
1: Sí.
0: I a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè sí, pensa que la colla bastoners, tot i que es diu colla bastoners, va ser creada majoritàriament per dones en els seus orígens.
0: Sí.
1: Més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlant amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i aprofundir una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On allà podeu entrar, sí, sí. I d'això, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí, etcètera, no? Perquè ja aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí, bueno, de fet, el ball de bastons sense música no seria com a tal. Vull dir, uh-huh, que, tot i que la colla té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament, que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Alici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues, per antonomàcia, cada població té un ball de bastons, després hi ha molts, però ballen molts, però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues, és l'únic ball que té el punt de balset, l'únic ball de tot el món, vull dir, no és allò que... No, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
1: Correcte. Val, i després també li devem, doncs, al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etc. No? Vull dir, hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla,
0: sí,
1: i que el tenim sempre a mà i sempre, sí, col·labora amb nosaltres i per nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre
2: mestre,
1: de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar el món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant, al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, uh-huh, que no ens oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també, uh-huh, forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja, si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, uh-huh, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya.
0: Sí,
1: que va plegar unes 2.500 persones, ballador, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. Sí. I va ser, bueno, tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues, sí, i quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella, del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint,
1: va ser
0: impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars, sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar, de fet, tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres, vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, bueno, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata, mm, per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt sonada, inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015,
1: uh-huh,
0: però finalment no vau ser finalistes.
1: No, vam ser finalistes, però no vam guanyar.
0: Però no vam guanyar.
1: Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari, a la part de contactes i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clicar per al tema de contactes, hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardanes. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
5: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
5: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avens, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avens, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir, doncs, que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar, doncs, moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet, doncs, als anys 30.
0: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
5: No, com a mínim des de l'Avens. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar, doncs, aquest any, no? Però per al 2021, en referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, doncs, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
0: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, ara per Esplugues això és un tresor.
5: Hauria de ser un tresor. I aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van, d'alguna forma, recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. El que és una base que, encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons, o sigui, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt curtetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperona dir que, carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem, no estem cantant les cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
0: Clar, perquè que eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
5: Ah, exacte.
0: Eh? Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avens quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones Que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
5: Sí.
0: Per tant, el record és molt llarg.
5: És molt curiós, perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant, de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això, i explicaré una anècdota breu, durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola amb aquesta edat, no? I els caps de setmana com a mínim anava amb ella a preparar-li el dinar, i un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare doncs es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia doncs recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després amb el llibre de la Roser Camps també sou relatada, i que fa... És una cançó de batussa entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just. Però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batusses entre pobles, doncs era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
0: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al capgròs unes 10.000 cançons o estrofes, o bueno, va recollir tota una sèrie de músiques, de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
5: Mm-hmm. Cert.
0: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
5: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època, o sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, el seu paper dintre d'una societat, comencen a tenir drets, o sigui, a les eleccions que van donar peu a la República les dones no van poder votar, val? Vull dir, i en canvi a Esplugues hi ha 30 dones que li canten a uns senyors que venen de Barcelona, sense que ningú s'escandalitzi. I llavors, què trobem al darrere, a més? El paper d'alguna dona concreta, com la Roser Artigas, que sabem que fa poquet li han posat el nom d'un carrer de la ciutat d'Esplugues, li han posat el seu nom, però, ostres, per què la Roser Artigas? Si era una modista de la plaça Santa Magdalena. Però te la trobes també com una persona doncs, que feia activitats, o sigui, que portava la secció femenina del grup excursionista germanor, i que era l'ànima mater i la soprano, i que suposo que la persona que portaria la batuta, la batuta la portava en Joan Tomàs, com a director, però segurament era l'alma mater de l'Orfeó de l'Avenç, de la seva secció femenina. I per què dic això? Perquè moltes vegades pensem l'Avenç com una entitat que a partir de la dictadura va ser una entitat pràcticament masculina i exclusiva d'homes i tal. I en canvi, doncs, als anys 30 trobes amb un altre avenç, et trobes amb un altre moviment. O sigui, no únicament trobem cançons pel camí, sinó que trobem situacions socials, trobem situacions lingüístiques, trobem moviment de gent, i al cap i a la fi que trobem doncs, és una miqueta la història d'Esplugues. I a sobre cantada.
0: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part de que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
5: una mica,
0: ens fas aquestes connexions que hi han, doncs això d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
5: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clors de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants en corals i amb Orfeó. Per tant, quan te'n dones compte de que aquest era el paper de l'avenç, i però que hi ha una, la llosa del franquisme, doncs marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
0: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma.
5: Sí. L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, hi ha a més amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere i aleshores doncs, fa coses Esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'Esplugues, que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i aquí doncs s'acaben arrelant.
0: Ojo, que no et sentin castellers, eh?
5: Sóc casteller també.
0: Ja ho sé, per si et pots permetre no. Aquesta llicència.
5: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte de que fa moltíssims anys doncs algú va iniciar el moviment del cant coral, en Cel Clavé, amb els cors de Clavé i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre existia la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles, també en feia altra gent les caramelles, però que és cultura popular i tradicional, que si no fos per la Coloma s'hauria perdut segurament ara mateix, no? I que val la pena tenir-ho, però clar, amb un repertori que tingui a veure també amb les caramelles, amb el sentit de les caramelles. Elles s'encaixaven de que fa temps havien sortit a cantar caramelles amb una cançó d'Ava. Pot estar molt bé, ens hem d'actualitzar, però, ostres, tenint un repertori propi potser valdria la pena implementar-lo també. D'homes en som poquets, en som quatre. Un d'ells és el director i l'altre, que és en Juan Carlos Márquez, que és el que fa tota la feina feixuga de fer els arranjaments, de donar-li una qualitat musical a aquelles coses que cantem, a buscar aquella sonoritat. En Jordi Moré, que a més també fa la funció de músic acompanyant amb la guitarra, i després en

0: jo sóc un, com se'n diu, jo estic boig per la, pel folclore popular i tradicional, tota la meva vida n'he cantat i espero continuar cantant-ne.
1: Doncs ara arriba el moment promocional. Us encoratgem a les persones que estigueu interessades a incorporar-vos amb aquests tallers de, del cançoner de cultura popular d'aquí d'Esplugues, i des de secretaria doncs us informaran, perquè a més hi ha una feina que s'ha fet des de l'Avens pel tema de que això sigui considerada una activitat evidentment cultural i de cultura popular, també amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Sí, vull dir, el que busquem és també finançament extern. Aquesta vegada ho hem fet que, en col·laboració també amb la Coloma, que va buscar finançament pel seu cantó amb el suport de l'Ajuntament d'Esplugues. Nosaltres des de l'Avens doncs, intentem doncs, també amb el suport de la Generalitat anar buscant recursos econòmics, perquè de vegades ens pensem que els músics treballen per amor a l'art, però no és cert. O sigui, per amor a l'art no s'omplen els plats de cada dia de dinar i de sopar. O sigui, cal que doncs, també tinguin una remuneració econòmica al darrere, i això doncs, porta una feinada increïble a fer aquest treball.
1: Amb això tenim experiència a la nostra població d'organitzar un acte en el que s'ha pensat de pagar a l'equip de música el cantant, però el pressupost pels músics no hi estaven contemplats, però ho deixarem per un altre dia. Sí, és un tema de discussió que tampoc no, no, no, tema, no és per nosaltres. Exacte, molt pelut.

0: Explicaré dos detalls de dues cançons en concret. Una és la jutgessa. Una part d'aquesta cançó, quan la vam començar a cantar, la segona part d'aquesta cançó parla de que l'home sembla que s'hagi de morir i la seva dona que estigui una miqueta a favor de que es mori. I ell diu, si en recupero agafaré un bastó i te'l trencaré tots els ossos de l'esquena. Les noies de la coral van dir que elles aquesta estrofa no la cantaven. Això ens va portar també una reflexió, o sigui, què cantem? O sigui, perquè cada cançó darrere doncs, intenta explicar sempre una història. I aquesta història, de vegades, doncs, en els anys 30, el paper de la dona, abans ho deia, de que no havien començat a votar fins l'any 31, doncs et trobes en que està molt... Bueno, està absolutament desvalorat. Hi ha una altra cançó que no surt en la cançona d'Esplugues, però jo la tinc clavada en el cap, que hi ha una estrofa que parla d'un home que, com que és mosso de soldada, o sigui, com que és pobre, li és igual quina filla el pare li donarà per casar-se. Això ens mostra que en una època determinada doncs les dones no tenien capacitat ni per escollir la persona amb qui volien compartir la resta de la seva vida. Doncs clar, això vol dir que cada cançó explica una història i aquesta història doncs, al darrere té un component ideològic que potser val la pena tocar. Nosaltres hem vist que hi ha cançons que avui en dia s'han actualitzat les lletres sense canviar gran cosa o canviant-la. I això és el que volem proposar a la gent que participi en el taller. Agafar aquestes cançons i si veiem doncs, que el seu missatge és absolutament misògin o absolutament inacceptable, no pels estàndards que tenim avui en dia a la societat, sinó justament per unes persones que en aquest cas són tot el col·lectiu de dones que es poden sentir oferes. Jo crec que si podem canviar les lletres d'alguna cançó per posar-les en una situació que sense que perdin la seva sàtira, que també és bo que en tinguin, sense perdre el sentit de l'humor, perquè escolta, nois i noies ens hem trobat sempre, i noies amb noies, i nois amb nois, i les noies han perseguit els nois i les noies a les noies, però sense perdre aquest esperit de satíric, no caure amb la misògina, o sigui, amb maltractar oralment a les dones i tal. I aleshores, si aquests textos es poden tocar sense pervertir la cançó, doncs el que pretenem fer en aquesta segona part és justament això, anar ajustant el que cantem. I també l'altra part, perquè abans ho deia, vull dir, hi ha cançons que no estan completes, o sigui, que s'han d'acabar. O sigui, hi ha quatre versions d'una cançó i cap acaba. Doncs potser una té l'inici i l'altra té el final. Posem-ho en ordre.
1: Doncs molt bé, Jordi. De fet, esteu fent el debat que tenim ara mateix a la societat, que amb la mirada que tenim ara, segurament hi ha cançons que fan

0: no us hauríem pogut cantar ni interpretar per televisió. La mateixa Trinca l'altre dia parlava el Josep Maria Mainat que hi haurien cançons que avui en dia no passarien el filtre de la censura, que no és censura el que tenim ara, sinó que és posar en el seu lloc.
1: Sí, bueno, però això que deia abans, o sigui, tu no pots considerar, però és que ni ara ni mai, o sigui, si partim de que als anys 30 les dones se'ls va donar el dret a la igualtat votant, amb algú tan senzill com votar, el que no podem fer és permetre que, per exemple, el rector de Cornellà, que és una de les cançons, vagi darrere de tres nines, que vés a saber si són menors d'edat o no, per exemple, vull dir, i això doncs no causi cap tipus de reflexió sobre què carai t'està dient, perquè la cançó pot acabar molt bé amb el rector de Cornellà molt malament. Llavors el que no podem permetre és que hi hagin cançons doncs, que el rector de Cornellà, diguem, sigui un torero. No sé si m'explico. Sinó que realment doncs, situar-lo en el que carai ha de ser. L'altra cançó, la que abans feia esment, la del jutge, o que aquí Espluga es recull com la jutgessa, jo crec que la reflexió és el contrari, perquè cal reflexionar el que diu la cançó. La cançó acaba dient que la dona, situació, anys 30, una cançó recollida per una dona que em sembla que tenia 70 anys, o sigui que havia nascut sobre el 1860-70, ens ve a dir que el dia que es mori el seu marit, el jutge, anirà a l'enterro vestida de negre però amb un faldellí vermell, O sigui, en una època, jo recordo amb una àvia que va quedar viuda després de la guerra, o sigui, en l'any 38, la recordo sempre de negre, guardant el dol.
0: Sí.
1: Una dona, als anys 30, dient que aniria amb faldellí vermell a l'enterro del seu home, t'està mostrant que aquesta dona era una dona que avui en dia se'n diu empoderada. Amb un llenguatge misògin diríem que els tenia ben posats, val?
0: Però és que en aquella època s'havia de fer servir la sàtira.
1: Exacte.
0: Per aflorar les realitats que hi havia, que no es podien manifestar obertament.
1: Exacte, però el que cal també és l'anàlisi. O sigui, hi ha una part d'aquesta cançó que l'home diu que li trencaria els ossos de l'esquena i en canvi l'altra, doncs la dona el que li està dient és que si tu et moriràs igualment i jo el teu enterro, doncs aniré així. O sigui que de vegades aquesta cançó que ens havíem autocensurat amb una estrofa, potser sí que val la pena cantar-la sencera, com fem la reflexió sobre què carai estem cantant.
0: Doncs us tornaré a repetir que si esteu interessades en aquesta activitat o interessats, us podeu adreçar a l'Event Centre Cultural de dilluns a divendres. Teniu un telèfon que és el 93 513 54 45 o un correu electrònic activitats@avencesplugues.cat, i puntualitzo aquest avenc amb C de Catalunya, tot i que avenc s'escriu amb C trencada.
1: Molt bé.
0: Quan acabem sempre les entrevistes demano si m'he deixat alguna cosa per preguntar-te, alguna cosa que vulguis comentar que sigui interessant o ja està.
1: Bueno, no, simplement que tot aquest moviment, abans feies esment també al taller de Fencant, que fa que l'avenç d'alguna manera, com aquell qui diu, sense voler-ho gaire, doncs estiguem impulsant també la música en diversos aspectes, i a sobre el millor de tot és que sense barallar-nos entre nosaltres, encara que hi hagi dues ofertes molt semblants de corals, la Coral Novus o la Coloma, doncs tenim una diversitat i aquesta diversitat entenem que s'ha de continuar cuidant i anar cultivant també la música.
0: Doncs gràcies a en Jordi Figueres, que ha vingut com a president del Centre Cultural de l'Avenç, per haver estat avui aquí amb nosaltres a la ràdio de l'Avenç. Esplugues FM és la ràdio del Centre Cultural de l'Avenç. Amb vosaltres la Isabel Almató i després el control tècnic, el muntatge i edició, en Jordi Udina. Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: Sou una entitat?
7: Organització sense ànim de lucre?
8: Associació de veïns?
9: Artista?
10: ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012, la Generalitat al teu costat.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

Hola, bona nit. Benvinguts a Sònica, el vostre programa de música preferit. Aquesta nit tenim un convidat especial. Tenim el compositor Marcel Casellas. Aquesta és la seva música.

0: Bé, bona nit, Marcel Caselles. T'he presentat com a compositor. Jo penso que és una de les teves vessants més característiques.
1: Compositor, agitador...
0: Agitador cultural.
1: Contrabaixista, potser la més externa almenys, a dalt de l'escenari, contrabaixista.
0: També hauríem d'afegir que Marcel és fill d'Esplugues.
1: I tant, jo vaig néixer 50 metres més amunt d'aquesta ràdio.
0: Sí.
1: I vaig, a partir dels 7 anys vaig viure 50 metres més avall, fins fa 5 anys.
0: Doncs...
1: O sigui que ja en fa una vintena.
0: Sí, una vintena. I el Marcel ha fet moltes coses quan, i molts discos. Quan jo estava fent la recerca per al programa, he fet una tria, però jo no sé si estem parlant de potser 10 o 15 discos.
1: No, 50. No, no, una cinquantena.
0: Una cinquantena, sí. Entre tot.
1: Entre tot, és que sí. Bueno, si comencem comptant, pel bon que vaig gravar amb tu.
0: Sí.
1: Però era la prehistòria.
0: Sí.
1: Allò, amb la Marina Rossell.
0: Sí, clar, jo he volgut fer una síntesi perquè la gent es faci una idea una mica del teu perfil musical, que és molt variat. Sempre centrat en músiques d'arrel...
1: Sí, en bona part, sí.
0: Amb músiques d'arrel i amb aquest concepte que tu toques molt, que és el gènere esporogen.
1: Sí, això és més la darrera època, que he arribat al final de la meva vida.
0: Com a evolució.
1: I he arribat a la conclusió aquesta, de l'esporogènia.
0: I ens ho voldries explicar?
1: Sí, ara mateix.
0: Després de sentir una altra cançó que ens sorprendrà perquè... no és de grup, sinó està tocada per un solista amb unes notes que tu vas escriure, i la cançó es diu El pont d'Esplugues.

0: Això era el Pont d'Esplugues, una peça que forma part d'un conjunt de peces escrites per piano, que és un fet insòlit en la teva discografia.
1: Sí, has triat, curiosament, i això m'agrada, has triat dues peces per començar, les dues formen part de dos treballs una mica insòlits, o parèntesis, o illes, no? La primera era una sardana de tipus convencional, que en el meu cas és l'únic disc que he fet, que les van recollir, les que llavors eren totes, bueno, n'hi ha alguna altra, però perquè jo sempre he tocat el tema de la sardana des d'un prisma una mica col·lateral, d'agafar els instruments i fer-los fer rumba, o agafar les melodies i tal. I en el cas aquest, doncs és un disc de piano sol, que vam fer, el pianista és el Conrad Sató, jo soc el compositor, i a més hi ha com un petit llibre que explica, es diu La Merceria, i una mica és com una merceria, un recull de capsetes, i dins de cada capseta hi ha una peça, una melodia, un tal, i llavors és un disc, dins de ser un disc de cambra i pianístic, molt eclèctic, perquè hi ha des de coses més o menys populars fins a altres mig contemporànies, en aquest cas una cosa així d'harmonia per quartes que està allà al mig.
0: O sigui, un es pot fer una idea bastant ajustada de la teva personalitat musical sentint aquest disc, encara que sigui un disc atípic, sense instrumentació, ni ser una música de grup, ni ser una música de ball.
1: Home, és un complement, jo diria. Jo crec que les peces que has anat triant després acaben de perfilar el personatge, si es pot parlar de personatge.
0: Sí, perquè parlant de la cobla, o sigui, si tu tens una carència per treballar amb grup, amb uns instruments que et són molt propers, el tible, la tenora, l'acordió, les trompetes, els trombons, la base rítmica i la veu. O sigui, tu ets un home amb una mentalitat orquestral.
1: Sí, una mica sí, perquè m'hi trobo molt còmode arranjant per conjunt gran, diríem, en tots els àmbits, en l'àmbit del vent, i també tinc alguna cosa simfònica de corda,
0: Això no ho he trobat.
1: Sí, no, perquè no està enregistrat.
0: Ah.
1: Però també tinc un parell d'obres que s'han estrenat i tocat, curioses, també formarien part d'aquest paquet de curiositats, diguem-ne. Normalment he fet la meva música, i llavors a l'hora de presentar-la, a l'hora de dir, això com ho tocarem, no? Doncs mira, això tindrà un format de cançó i l'acompanyarà un grup d'aquestes característiques. I tinc tendència a buscar grups grans, com l'actual que...
0: Ja hi arribarem.
1: Però ja t'he dit abans, ves que després no ens oblidem de parlar.
0: No, ell, el seu projecte actual, el projecte de Marcel Caselles actual, és la cobla dels sons essencials.
1: Ah, això mateix.
0: Sí, i és el que ara té el cor robat des de fa uns anyets.
1: Sí, no, ja fa 5 o 6 anys, No, tot em té el cor robat, Tot m'agrada, cada cosa és... Cada cosa és conseqüència de l'anterior.
0: Sí, hi ha un lligam, hi ha una evolució que ens ha portat fins aquí. I ara voldríem escoltar de la principal de la nit,
1: sí,
0: de l'any 2006, en principi,
1: sí.
0: Rebatut Torero.

0: Bé, haurem de fer una correcció que ens la farà el mateix Marcel, perquè efectivament aquesta cançó es diu Rebatut Torero, però en una versió de Pere Pau Jiménez i Jordi Molina, la tenora, acordió i tenora.
1: Dos grans amics i grans músics que van fer un duet, van fer un disc preciós i van incorporar aquest tema meu, diguem. Aquest mateix tema l'hem enregistrat al darrer... Ara tu em diràs, només vols parlar... Al darrer disc de la Cobla Catalana dels Sons Essencials hi ha una versió així més big-banera, diguem.
0: Penso que et podem convidar a una propera edició del Sònica perquè ens torni a ampliar...
1: Potser els teus oients...
0: Bueno, veurem, després veurem el seguiment que té aquest programa. És molt bo que, per un compositor, que la gent s'interessi pels seus temes i els vulgui tocar. Després veurem un parell de cançons que el toquen altres grups amb qui has col·laborat, perquè és veritat que ets un músic molt col·laboratiu, per dir-ho d'alguna manera, o sigui que t'agrada molt entrar en altres esferes que no són la teva.
1: Sí, no sóc tant de portar convidats o d'anar convidat, però sí d'intercanviar material, i llavors estic encantat. Per exemple, en aquest cas, l'arranjament se'l van fer ells, es van fer l'adaptació i els hi vaig donar... No vaig ni abans d'escoltar-lo ja els hi vaig donar el vistiplau, perquè
0: confiaves. Amb
1: els dos hi confio pleníssimament, no?
0: Sí.
1: I a part m'agrada també escoltar la visió que puguin tenir ells.
0: Sí, perquè tu, jo t'he presentat com a compositor, tu diràs, però sí, contrabaixista, no sé si la tuba encara forma part dels instruments que practiques.
1: Sí, sí, poc, molt poc, però sí, la tinc endreçada i al seu lloc.
0: Però, per exemple, quan parlem de tu com a compositor, de quants temes estem parlant, que has escrit amb 40 anys o...
1: Molts, no t'ho sabria ara... ara hauríem de consultar la SGAE per dir, per molts dels dinis registrat. Molts.
0: 200?
1: Perquè, sí, o més, perquè hi ha moltes balls de gegants, balls de gitanes, hi ha molta música que sona cada diumenge.
0: Sí.
1: Mira, el ball de gegants, dels gegants de l'agrupació.
0: Sí.
1: Gairebé tots els balls de la Festa Major d'Esplugues.
0: Sí.
1: Alguns del Carnaval de Sant Celoni.
0: Són teus?
1: Són meus, sí, n'hi ha molts, d'aquest calibre,
0: Sí.
1: I després de cançons enregistrades o per Mesclat, o La Principal de la Nit, o La Cobla Catalana, doncs, esclar, 3-4 discos per grup.
0: Sí, suma i sigue.
1: Sí, són moltes coses. A part aquests festejos amb la música de cobla i la més pura,
0: sí,
1: i la música de cambra més pura i la sinfònica,
0: sí,
1: encara que menys, però també una mica, hi ha molta cosa, sí.
0: Doncs ara farem un saltet enrere,
1: sí,
0: l'any 2006, espero no equivocar-me, la cançó No hi ha grillons, La Principal de la Nit, això és correcte?
1: Això és correcte, això és una època una mica gamberra que vaig tenir, i que vaig fer molts, no enemics ni un, però molts vaig decepcionar, tot un sector,
0: sí,
1: diguem-ne.
0: Del món de la música més tradicional?
1: Del món de la música més tradicional, sí.
0: Sí,
1: sí, sí. Cosa que no m'ha passat mai en el món de la cobla,
0: sí,
1: que tothom té la fama, sí, de que és tan
0: enquilosada, tan tancada,
1: i
0: sí,
1: tal. Mai he tingut sensació de rebuig, però de bon ambient, diguem-ne. En el cas de la música tradicional, això sí que va sobtar. Ara m'ho demanen a vegades, però dic, com ara ja heu fet tard. És que ho havies de fer ara.
0: Estic amb una altra cosa.
1: Parlo molt de jo, però no sóc jo. Jo i l'equip que formàvem, que érem en aquest cas, hi havia cinc músics més. Això era música tocada sobre bases electròniques.
0: La Principal de la Nit, No hi ha grillons.
2: Hola, què tal? Els pastors del Canigó, per defensar la ramada, tenim mastins i mandró i un ganivet de muntanya. Hola, què tal? Els pastors del Canigó.

0: espera, però tornaré tocant la cuca fent.
1: Bé, això era No hi ha grillons, amb un Marcel Casellas desarmat i desengrillonat.
2: Sí, sí, sí, totalment.
1: Perquè, bueno, vas voler incloure bases electròniques, el rap, eren coses que en aquell moment també t'atreien.
2: Sí, sí, m'atreien i m'atrauen, eh? El que passa és que després de 4 o 5 anys de perseguir aquesta línia, vam fer 3 discos amb la principal de la nit. De fet, eren instruments de cobla posats sobre bases electròniques. I després explicàvem unes històries, doncs, que nosaltres enteníem perfectament, jo les tenia molt clares, però que el públic costava de... Bé, era una mica críptic, tot plegat, eh? Críptic, però en el fons era un cant a la llibertat, o un cant contra la repressió. I llavors, de cop i volta, mira, plas, va ser allò que et deia que cada cosa ve de l'anterior, doncs en aquest cas el que va venir va ser el contrast total i absolut. Vaig conservar la idea dels 5 instruments de la cobla com a grup, com a secció de vent, però amb una base acústica, amb un grup molt més mediterrà. Amb...
1: Que són la tenora, sí. La trompeta...
2: El tiple, el flabiol i el fiscorn.
1: No hi ha trombó.
2: No, a la cobla sí, eh?
1: Sí.
2: Però diguem-ne que el fiscorn ja el representa, en el meu concepte, eh?
1: Sí.
2: Amb una trompeta, un flabiol, un tiple, una tenora i un fiscorn...
1: Ja tens aquesta sonoritat.
2: Ja tens la sonoritat de la cobla.
1: Sí. Aleshores va haver-hi una ruptura, vas decidir trencar amb les bases electròniques,
2: sí.
1: amb el rap,
2: sí.
1: i tornar a fórmules...
2: Continuant amb el tema de... Bàsicament el leitmotiv general és la improvisació sobre temàtica d'arrel, diguem-ne. Això ha continuat sempre. I llavors, doncs, això ho vam aplicar amb un grup més gran, amb 10 components, que a part d'aquests 5, per tant, n'hi havia 5 més, que eren una base, i veu, bateria, guitarra i percussió.
1: Ara voldríem escoltar d'un disc de l'any 2008, Stram Jazz.
2: Sí.
1: La cançó del Pirineu a l'Atlas.
2: Molt bé. Stram Jazz va ser també una altra parèntesi, una mica de parèntesi. En realitat, ara et confesso que mentre fèiem la principal de la nit, vam fer Stram Jazz. Stram Jazz era totalment acústic, era com un sextet acústic, un quintet de jazz, però... sobre ritmes de ball pla, de rebatuts, coixos, etc. Llavors, diguem que dels dos grups va sorgir la cobla catalana dels Sons Angels, que no sé de ser una fusió. Va ser agafar la base rítmica d'Stram Jazz i la base de vents de la principal de la nit. I va sorgir una cosa més big bandera i també una mica més popera, no en el sentit del pop, que entendríem, sinó en el sentit de cançons
1: popular,
2: cançons
1: sí.
2: més que comencen i acaben,
1: una estructura més definida, sí.
2: Sí.
1: Doncs ara escoltarem
2: sinó
1: la cobla, sinó del Pirineu a l'Atlas, del disc Stram Jazz.
2: Molt bé.

0: Això era del Pirineu a l'Atlas.
1: Sí, els Tramjas.
0: Amb aquest ambient d'Àfrica del Nord i unes pinzellades de jazz.
1: Sí, sí, començava, ha començat amb un ball pla del Pirineu i després s'ha anat en un tema de l'Atlas. I ara el que hauria acabat venint és com una reunió dels dos, eh? D'alguna manera.
0: I, però a tu t'interessa molt la improvisació, però no és la improvisació jazzística per se, sinó és la improvisació dins de la música popular, o com la planteges, la improvisació?
1: No, jo, bueno, la improvisació per mi és una cosa molt àmplia, eh? És, tant és això de presentar un tema, fer un solo i tornar a presentar el tema, que seria el format més clàssic del jazz,
0: sí.
1: No? Però també hi ha moltes menes d'improvisació. Per exemple, es troben tres i van, anem a tocar. Quina saps? Home, jo en sé una que fa així, aviam, pom, pom, i acabes tocant, per dir alguna cosa, eh? Això és una improvisació molt més popular, més de bar, de taverna, però que se'n pot saber o no.
0: Amb unes estructures bàsiques.
1: Una vegada començat el tema ja veus la roda per on va i tal, no? I també hi ha la cançó improvisada, per exemple, que és doncs, sobre on tu em dius una temàtica i jo t'improviso un...
0: Una lletra, amb unes melodies més o menys preestablertes.
1: Amb unes melodies preestablertes.
0: Sí.
1: Per tant, és una cosa molt àmplia. A mi el que m'agrada és, i d'això sóc professor a l'ESMUC, a més, una cosa que m'agrada molt és improvisar el format aquest que hem dit de jazzero, que és el més clàssic, el més universal. Tots són universals, eh? Però aquest que coneixem més per aquell trompetista que fa els solos tan magos, tan interessants. Doncs aquest format, a mi m'agrada molt aplicar-lo als ritmes propis. Els ritmes esporògens que abans comentaves al començar de l'espectacle.
0: La contradansa...
1: Sí, el ball pla, el contrapàs, la rumba i la jota. I tot allò que se'n deriva, que són els fandangos, la sardana, etc. I llavors l'havanera. A mi una mica el que em fa més il·lusió és trobar-me músics que tenen ganes d'improvisar i posar-los sota una base, doncs, que te'n vas més al Mediterrà que no a Chicago, diguem-ne.
0: Sí.
1: I que en un moment determinat, doncs, si s'ha de fer un swing es fa, i Encantat de la vida o un blues.
0: Sí. Però no tu, quan contractes músics o busques músics pels teus grups, no busques específicament jazzistes, diguéssim.
1: Home, mira, és un intermig. Quan vam fer Transsardània, per exemple, que és un episodi que ens hem saltat, però que està molt bé haver-nos saltat.
0: Per la propera.
1: Sí.

0: etcètera, doncs han anat apareixent uns músics com els que ara comparteixo, que uns venint d'un lloc s'han integrat a l'altre i altres venint de l'altre s'han integrat a l'un. Hi ha l'Ivo Uller, que és músic que ell en si, els seus projectes són absolutament dins del món del jazz, i en canvi aquí es desenvolupa molt bé. Hi ha el Toni Rocosa, que va començar a la Copla, però que ara es desenvoluparia en un ambient jazzero molt bé també.
1: Doncs ara sí, hauríem d'anar enfilant ja la Cobla dels Sons Essencials, que és el teu projecte actual des de fa uns anys, i ens agradaria sentir el Nit de Somnis i Contrapàs.
0: Molt bé.

0: Això era Nit de somnis i contrapàs, amb la cobla dels sons essencials, el projecte actual de Marcel Caselles. Sona molt bé aquesta cobla dels sons essencials.
1: Home, sí, és que després de tant de temps d'haver anat fent invents per un cantó i per l'altre, al final hem aconseguit reunir els nou músics, som aquí nou components, més el tècnic 10, que gairebé fos... Doncs que hem passat moltes experiències plegats, diguem-ne, no? No tots nou alhora, amb aquells tres, un tal, amb els altres, i al final els vaig aconseguir reunir tots i ells doncs, han

0: acceptant la proposta.
1: I hi ha una altra cosa que voldria dir. Penso que feu molts bolos.
0: Déu-n'hi-do, per ser una formació així tan gran com és, que és difícil, i que no és... jo penso que és festiu i que és ballable, però en principi no seria l'estàndard
1: del moment,
0: per descomptat.
1: Sí.
0: Doncs Déu-n'hi-do, sí.
1: Però estem parlant d'aquest estiu, per exemple, que heu fet 20 bolos... 30...
0: Sí, una vintena.
1: És molt meritori mantindre un grup d'aquestes dimensions.
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: no és fàcil, no és fàcil.
0: Sí, l'any passat més, per exemple. Encara,
1: vol fer més bolos.
0: Sí.
1: Bueno, això és irregular.
0: Sí, és irregular. Sí. Any d'eleccions, any que sempre hi ha...
1: Ah.
0: Però sí. Sí, jo estic molt content de que perquè, és clar, si no tens un mínim d'actuacions...
1: Sí, els músics no els pots aguantar.
0: Els músics no es poden aguantar.
1: Això està clar. I hi ha una vessant del Marcel Casellas, compositor, que no l'hem tocat, però són les lletres. Les lletres les has escrit tu? Mira, hi ha molta cançó, hi ha molta lletra.
0: Sí, com que a poc a poc cada vegada he anat fent més format cançó, el format horitzontal del tema, més cançó, doncs necessitava lletres i jo m'hi he llogat força en l'entorn de la cançó improvisada. La cançó improvisada, doncs, fas molt quartetes, però és que són quartetes que tenen una qualitat vàlida pel moment. No, molt difícilment crees una quarteta improvisada i aquesta pot quedar després plasmada al cap de 3 anys, diguem-ne, no? Perquè són molt contextuals.
1: Però a banda d'això, les temàtiques de les lletres també són molt vinculades a lo popular, no?
0: Sí, més que les temàtiques, la temàtica
1: en el rap,
0: és
1: no,
0: pura actualitat.
1: En el rap sí que he entès que és més...
0: Reivindicatiu, sí. Més... Sí, no, el darrer disc, per exemple, és totalment... Té una lectura reivindicativa, perquè, esclar, està fet en aquell moment tan bèstia que vam viure l'any passat, tant de repressió com d'eufòria, que tot això es plasma en les lletres, eh? Però, diguem-ne, l'afició a la mètrica i a la dècima i als hexasilàbics i heptasilàbics, doncs m'ha anat venint a partir de la cançó improvisada, eh? Després, i de llegir molta poesia, també, no molta, però de llegir poesia. I llavors, doncs, arriba un moment que dius, va, tu, tens una idea que la vols expressar, dius, l'expressaré amb aquesta mètrica o amb aquest peu mètric.
1: Però en qualsevol cas, comences amb la música abans que la lletra o comences...
0: Bueno, moltes vegades és... O sigui, jo no faig allò de fer una lletra i musicar-la, sinó que el que faig és, quan creo la música, si penso que ha de ser cantat, ja la creo pensant en una mètrica. Jo ja faig una melodia que, encara que després el tema sigui instrumental, admet una mètrica... un peu mètric.
1: I després hi poses la lletra.
0: I després, per tant, jo sé que per aquella cançó, perquè duri tal, doncs necessito 3 estrofes i una tornada, i la tornada ja l'he pensat potser amb endecasíl·labs, m'entens? I a partir d'aquí, quan hi ha la rumba, que hi ha moltes inspiracions, doncs les inspiracions són més lliures.
1: I poden sorgir en el mateix moment de la gravació.
0: I poden sorgir en el mateix moment, però el cor sí que ha d'estar fixat. Llavors, moltes vegades ho treballo paral·lelament. Però sóc més ràpid, o sigui, em costa més el text, acabar-lo.
1: Doncs ara seguim amb la Cobla dels Sons Essencials i la Serpent de la Ciutat.

0: era la cobla dels Sons Essencials. És l'actualitat del Marcel Casellas i aquest grup que està fent bolos aquest estiu sense parar. Bueno, no és l'estiu, comenceu al juny, juliol...
1: Sí, sí, quasi diria més fort el juliol que l'agost, però això ja és... Darrerament ja és així, eh?
0: I jo diria que teniu un grup de seguidors, gent que està molt enamorat d'aquesta música que feu, que us segueix, que són balladors... Teniu un públic que li agrada ballar amb la vostra música.
1: Fem, bàsicament, el que hem fet, si ara féssim repàs de les actuacions, en molt bona part han sigut concerts amb la gent assentada, diguem-ne. Ah. Però sempre hi ha qui es posa a ballar per darrere o pel davant o pel que sigui. I en ocasions doncs, ja són directament concerts amb la gent dreta, no tant amb la intenció de dir ara farem un vals tal, ara farem un tal, no tant amb aquesta intenció, sinó amb la intenció de que la gent escolti la música bellugant-se, com escoltaríem un concert de salsa o un concert de rock and roll, fins i tot, no? Drets, que el dret et permet bellugar-te i relacionar-te amb la persona que tens al costat.
0: Però ara se m'acut que vosaltres heu tingut, fer-te una pregunta, heu tingut presència en aquests festivals que estan últimament sorgint a tota Catalunya? O sigui, esteu dintre d'un sector, d'una branca de la música que costa incorporar-la.
1: Sí, sí, costa molt. Ja fas bé de dir-ho, costa molt.
0: Ja no dic el Canet Rock, però vull dir, no. Hi ha un munt de festivals ara.
1: Hem estat al Pau Paterra, seria un exemple. Seria un bon exemple, diguem-ne. I amb molt d'èxit, a més, i amb molt bona acollida. Però sí, costa, costa. La visió és molt pop català,
0: sí.
1: Però amb base, diguem-ne, anglosaxona.
0: Sí, el que és guitarrero, sí. Amb aquests grups que són quartets, sí. Sí, amb dos guitarres, baix i bateria, sí. Teclats, sí. Sí.
1: I si és catalanot, de la broma.
0: Ja. Yeah.
1: Si surt alguna referència a la sardana, que sí. Faci somriure.
0: Yeah.
1: No en sèrio.
0: Yeah.
1: Una mica. És una cosa que tenim en aquest país. Tenim això. Lo nostre ens fa gràcia si fa gràcia. Per somriure per sota el nas, no? I jo ho plantejo com si fos normal. Jo sempre dic nosaltres mirem de treballar, mirem, per estar adaptat a la vida, però mirem de treballar com si fóssim un país normal. Que ens interessa tant la música xinesa, russa, com la catalana. No la catalana ens fa riure i la de Chicago la trobem... O sigui, jo el reggae i l'ska, per exemple, valoro molt, tinc molts amics que
0: s'hi dediquen.
1: Practiquen i que ho fan molt bé, eh? I els hi valoro i els estimo molt i jo també ho he fet. Però jo ara mateix no tinc cap ganes de fer-ho, cap ni una. Tinc ganes de fer ball pla. Llavors, quan dius això, l'entrevistador riu.
0: Bueno, no, a veure...
1: Per què? Perquè dius, home, però això què és?
0: No, doncs... perquè aneu a contracorrent, però amb convicció.
1: Però i amb tranquil·litat.
0: Sí,
1: amb tanta clar. Tranquil·litat com la tens.
0: I després de tots aquests anys...
1: Exacte.
0: La convicció és molt important per un artista. I ara sentirem una altra curiositat del Marcel Casellas, que és una versió del Cant dels ocells.

0: Era el cant dels ocells, amb una versió...
1: Sí, una versió de la Cobla Catalana dels Sons Essencials, però això és una sardana, bé, la melodia és la melodia,
0: sí, que tots coneixem,
1: però en Pep Ventura, que va ser un revolucionari extraordinari de mitjans del XIX, va fer aquesta versió amb sardana, que, i em va molt bé que l'hagis posat, perquè ara precisament estem treballant una cosa super curiosa que hem acabat descobrint, que en Saumell, que és el pare de la música cubana, era fill de catalans exiliats a Cuba, va néixer el mateix any que en Pep Ventura.
0: Ah.
1: I en Saumell va renovar la música cubana. Allà tenen, tu arribes a Cuba i trobes el monument, arribes a Barcelona i no trobes el monument del Pep Ventura perquè som catalans nosaltres. Però sí que és considerat el renovador, el que va crear la cobla tal com és ara i tal. I era un revolucionari, a més, era un revoltós, era anticlerical, i o sigui, el contrari del que després la sardana ha acabat més o menys significant, no? No el contrari, però...
0: Sí.
1: I llavors, doncs, ara estic preparant un espectacle lligant les dues figures. O sigui que t'agraeixo que hagis tingut l'encert de...
0: La música cubana i
1: la música cubana, sí, perquè la rumba, la vanera, doncs, el Saumell és el pare de la vanera.
0: Sí, és que diuen els flamencos cantes de ida i vuelta, no?
1: Exactament.
0: Sí, bueno, aquí sempre hi ha hagut una relació molt forta amb Cuba.
1: Saumell feia contradances que venien d'Europa, i el Pep Ventura, a l'Empordà, feia contradances que venien d'Europa. L'un va derivar cap a fer l'habanera va arribar aquí, el Pep Ventura la va practicar, i d'un lloc surt el danzón cubano, i de l'altre, a la llarga, acaba sortint la rumba catalana, també.
0: I aquest és el proper projecte de la Cobla dels Sons Essencials?
1: No, aquest el farem un trio. Ah. Un trio més una pianista clàssica.
0: Ah.
1: Ja t'ho explicaré, per si quan ho feu. Això és de cara a l'any que ve, és un espectacle de dansa, de música i dansa.
0: No en tens prou amb la Cobla dels Sons Essencials?
1: Ai, noi, mira, sí, sí, sí.
0: Estaran gelosos?
1: No.
0: És un projecte en paral·lel, no?
1: És un projecte paral·lel.
0: I sí. Que té un component d'investigació musicològica.
1: Sí, exactament, una mica, sí.
0: D'investigació, bueno...
1: Sí, tot i que després acabem... O sigui, investiguem, expliquem i després ens posem
0: feu la
1: a tocar
0: vostra,
1: i
0: fem la vostra. Sí. Home, durant tots aquests anys, jo crec que... Marcel Casellas ha fet una feina important de recerca, no? de recuperació, d'actualització, sempre tradició versus modernitat.
1: Sí, més que de recerca de com aprofites aquest material, però el material l'ha recollit normalment altra gent, musicòlegs, etnomusicòlegs, que són els que recullen materials, els arxiven.
0: Bueno, tu ets músic, no ets musicòleg, clar.
1: Això vull dir,
0: però tu poses
1: però,
0: ho fas sonar.
1: Exacte, i jo... Què dius que has trobat?
0: Sí.
1: Carai, doncs d'això
0: sí.
1: Ho farem un tal, jo.
0: Bé, ens ha passat l'hora volant, bueno. Ara hauríem d'acabar i ho faríem amb aquesta cançó del 2008 que es diu Tres fent tard. Moltes gràcies, Marcel, t'emplacem a fer una propera visita, no sabem quan serà, però t'asseguro que tornaràs.
1: Molt bé, doncs us ho agraeixo molt.
0: I acabem amb Tres fent tard.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Avui us parlem del Pati Blau, de l'Espluga Viva. I per parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del centre. Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Carme, com et presento?
1: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
0: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
1: bueno,
0: així.
1: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumules coses.
0: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
1: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores, és a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
0: És molt important, amb les autores, eh? Perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
1: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint no sempre portem autores molt conegudes, portem autores també conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin, sí, promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
0: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
1: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu. Va. En els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura era una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
0: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
1: Perquè... Bueno, clar, és que una obra... pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? En canvi, una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? De, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i tertúlia, i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra, dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. Clar, i podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen, és a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
0: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
1: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
0: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, que si un cas ara direm l'adreça...
1: tertuliapatiblau.blogspot.
0: Exacte,
1: .com o .cat, ara no recordo. Però, i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
0: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer, feu un pica-pica i seguim la xerrada.
1: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? I llavors a partir d'aquí és veritat que el vi anima una miqueta la tertúlia, no? No és que ens
0: i a més es busca un pi...
1: No ens empiuquem, no ens empiuquem, però és allò d'anima una mica la tertúlia i d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
0: Alguns,
1: no alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que s'apunti prèviament.
0: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
1: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò... Què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I hi ha l'autor allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i en canvi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Patir Blau.
0: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, a Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Pati Blau?
1: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Pati Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
0: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
1: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
0: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
1: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que la, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que, és a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer, i bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
0: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura.
1: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via la Relat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només, és a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural dintre de l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi han 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari i parlar de llibres, i l'altra, Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, bueno, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre, i no parlem, com dic, no parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat però agafem d'altres que no, és a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats i amb una exposició, és a dir, una cosa com més amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
0: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
1: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una activitat que pot ser molt solitària i molt personal, però alhora és compartir, i llavors un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tu que autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, parlar és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran, bueno, que és molt important per la cultura.
0: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs un luxe, i que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
1: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau, i a més podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau, simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu, i si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim, pàgina de Facebook i a les xarxes, de tant a Instagram com, al Twitter de l'Espluga Viva, també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
0: Doncs Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del Pati Blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
0: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva, que el fa possible. Una abraçada per tothom.
1: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic la guerra del francès, tocar a sometents, arma de foc i element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Doncs per parlar d'Esplugues, de Trabucaires, de Bandolers també. Per parlar de l'escamot Trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'escamot Trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que es fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història. Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir una arma de foc i per tant una arma de mort en algú de festa, i per això doncs, existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges, com el Vall d'Arsarrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova.
1: Perquè són molt de tradició de balls. Allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de Diables, però no ballen. El que fan és versots que parlen. I a balls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge, que és el ball de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacal, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova, sí, més que Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i bueno, els hi foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi
0: Brau.
2: Dic, hòstia, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona, una
0: dinàmica mossa,
2: molt tirada endavant i bueno, així vam començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer, però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però ho hagués fet. Però
0: ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, perquè clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents.
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla, crec que va ser una xerrada que venia en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una mica a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808-1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori en diverses poblacions doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, ho dic perquè també és una població molt urbana, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. I nosaltres ja veurem, en teoria són joves encara.
2: Estem, Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està el projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, en el 70... No, 97.
0: 2017. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conxi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen dos anys. O sigui, el 2017 va ser el final, o sigui, van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí. Això, tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com una arma, però Déu no ens en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No d'allò. Ho tenen considerat com una arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tot són traves, la Guàrdia Civil... AFEDA, indústria, subdelegació de govern, no vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final es fa gros, fa gros. Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de, perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? Dos guàrdies civils en l'avenç. Sí.
0: Jo també em vaig assustar.
2: No són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo dos cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i a més som quatre.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Sí, això apareix des de l'avenç, vam fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
0: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, és un rapenat i bé.
1: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamó trabucaire, perquè, clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment, doncs, el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat, i nomenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova. I aleshores, doncs, a més, doncs, vam idear la possibilitat de que, ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això. O sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos les trabucaires. Però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
0: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu al 2017, això no sé què em sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Perquè els trabucs funcionen o de tant en tant fallen?
2: Bueno, correremos un estúpido velo, que diuen.
0: Doncs deixem-ho estar.
2: Perquè, no, home, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
0: Vostè mateix.
2: Que tant en quant foto proves i després no em tira res.
1: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que, per tant, ja es nota que som gent de pau perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades, doncs, ens fallen. Però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria. Sí. Ens en riem els uns dels altres.
2: Sí, esclar, però tu, Garrep,
1: sí, exacte.
0: Ara parlem d'una part econòmica, perquè clar, heu hagut de comprar uns trabucs, la pólvora té el seu preu, però és que a més no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional, i això també és una cosa a afegir.
2: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí. Jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma. Perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... Inexperiència meva, això ja ho accepto.
0: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
2: Sí. Sí,
1: no,
2: sí.
1: El que passa que, a veure, bueno, ell el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat, doncs, veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades, doncs, acostuma a no passar.
2: Això...

0: Calaveres ja suposo que ja es porta.
1: Els trabucs són tots iguals? Hi ha no. diferències? Hi ha trabucs de canó curt, de veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
2: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete, i bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no el fan, però bueno, penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
1: Home, un avió també és un tros de ferro.
0: Sí, sí.
1: I mira el que
2: fa. No, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
0: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega, des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs, hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
1: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
0: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
2: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
1: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició del trabuc és molt antiga, però, clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials. I vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
0: sí, també.
1: Al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fora a l'aire...
2: Nosaltres no, d'això no...
0: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
2: tots
0: més.
2: Tots els mals esperits, no, eh?
0: Okay. No?
1: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'espeluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
2: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la
1: trobada.
2: Era la pandèmia, sí, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
1: Molt bé.
2: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
1: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí sí, a Esplugues. Sí.
2: Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no... Nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
0: El problema és de que trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat i per tant el que necessitem és amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume que es vol explicar d'alguna manera és que, a veure, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, però... no ens podem apuntar d'avui per demà.
2: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit, però ells diuen no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil, vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, envia tal paper i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre. Però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
0: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment.

0: per sortir efectivitat.
1: I la vostra vestimenta és de lliure o el que està inspirada?
2: Nosaltres som, com ho dic, uns drapaires, no, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa,
0: bueno.
2: I els altres és lo que se puede.
0: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos, o fins i tot acabar amb les carrinades. Això ens permet doncs jugar una miqueta doncs si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
2: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
0: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
2: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
0: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
1: Doncs amb el que tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
0: Quan tingui temps.
1: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic als moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'Escamot Trabucaire d'Esplugues?
2: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
1: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Ley és el president de l'Escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'Escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
0: Sí.
2: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè perquè sí, no sé, però ens van ajudar a donar el primer pas, que potser si haguéssim anat nosaltres poder ens haguéssim dit no, però amb el poder,
0: sí, no ho sabrem mai,
2: no ho sabrem, però bueno, clar, jo tinc el 2019, van fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
0: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diria que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim. Vull dir, el motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'Avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb el Escamot Trabucaire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre de les nostres possibilitats. possibilitats, però... i suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè és el camí, és el camí.
2: Que no em portin la contrària,
0: eh? Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí, però...
2: És broma.
1: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Alguna cosa a afegir?
2: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'Avens, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
1: I tant que bé. I malgrat res, sort que...
2: Per suposat. Que sapigueu, és difícil perquè, clar, és un cos bastant gros, perquè però estem buscant Trabucaires.
0: Sí. Jo, si em permets, el moment aquell de publicitat, a tota la mala gent d'Esplugues que tenia ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor, vull dir, no cal, tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
1: Però el nostre és,
0: no? Sí, exacte. La història és sortir, fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
1: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avens, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Yeah, best never.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: que em vaig quedar una mica raconadeta i anar pensant, tinc de trucar a la nit dels ignorants. Home. Per recordar-los, perquè aquella vegada que ens veu fer anar a aquell poble, em sembla que era Sant Pol, que ens veu fer compartir allà una ballada de sardanes de tots a la nit dels ignorants, ens vam conèixer tanta gent, ens ho vam passar tan bé, hem tingut un record tan dolç d'aquell dia que avui encara l'he posat a la meva xarxa, bueno, Google, que sí. Aquell dia que ens veu fer venir, sí, que ens veu convidar. I ara jo els vaig sentint i sento tantes veus estimades i el bé que ho porteu, i us tinc de dir tantes coses.
1: Dona, doncs truca que, més, però, home, que només falta que et trobin a faltar els oients.
0: Però és que avui, sí, bueno, però és que avui jo vaig quedar parada i em pensava que em venien a felicitar i resulta que el que em venien a dir-me que com és, i esclar, dic, no, dic, això aquest sí que el compartiré. Només donar les gràcies a tots els que m'han nomenat, a vosaltres i sobretot avui, que ha sigut màgic que em poséssiu la Maria de les Trenes. Perquè, sí, perquè vam ser nosaltres que vam començar a fer ballar els nens d'Altafulla aquí al gimnàs nostre, i sempre que els portàvem a totes les trobades i fi de curs i esplai d'avis, tots els nens i nenes del gimnàs ballaven una sardana vestidets amb un uniforme del nostre gimnàs. I resulta que una nena meravellosa que va morir molt tràgicament, no vull dir-ho ara, aquestes hores no vull parlar de penes, és l'única nena que va aprendre del meu marit a comptar, i només sabia comptar una sardana. I saps quina?
1: Ai, quina.
0: No t'ho penses?
1: Quina,
0: la Maria de les Trenes.
1: Ai, també, mira quina cosa.
0: És que sí?

0: Avui l'he posada i se m'ha lligat tot. M'he fet un caos. Dic, bueno, ara sí que truco.
1: Ara sí, ara m'ho han posat ja, que si no truco...
0: M'he fet una mica llarg, però fes un petó molt fort a l'Oriol i l'Aina i a tots, que us enyoro molt quan no us truco, eh, macos?
1: Doncs ja saps, depèn de tu, això. Ja pots trucar les vegades que vulguis.
0: Sí, maco, sí, però també és maco que vagin entrant tantes veus noves com entren.
1: Sí, això fa molta il·lusió, eh? La gent que escolta i no havia trucat mai. Això em fa molta il·lusió.
0: Sí, sí, fa gràcia. Sí, perquè, no sé, sembla com obrim nous camins, i això és tan
1: també
0: important, sí, és més important compartir que competir.
1: Sí, senyora.
0: Jo sempre procuro estar a segones, i llavors si em poseu a primeres ja estic contenta, però que m'hi poseu vosaltres.
1: D'acord,
0: Joan. Un petonet bon fort i perdoneu res, eh? I molts records a tots els que truquen i els que han marxat, eh?
1: Molt
0: que
1: bé.
0: També
1: I
0: pensem
1: tant
0: en tots.
1: I
0: adéu,
1: sí,
0: reina.
1: Adéu,
0: macos.
1: Joana. Adéu-siau. Bona nit. Bona nit.
2: Abans que se m'enduguin el teu nom, que cremin aquest verd

0: Doncs amb aquesta música tan bonica d'en Joan Dausà, amb aquesta cançó que porta per nom Obriu-me el cap, obrirem el capítol de preguntes contestades, perquè recuperarem una pregunta que ens va fer fa unes setmanes el Josep des del Pargüell de Barcelona. És una pregunta que era curiosa, però molt interessant. Escolteu.
1: Jo sempre he pensat de que quan una persona es mora i és un científic o és un músic o el que sigui, si això es podrà recuperar d'una manera com ara o bé amb un robot o bé amb un llapis digital, o sigui, a veure si arribarà el dia de que, com ara un músic que sàpiga tocar molt bé el piano, no? Doncs tot aquest coneixement de tocar el piano, a veure si això es podrà arxivar. Un científic, doncs una persona que ha passat tota una vida estudiant i experimentant amb una tècnica, si això, si la persona es mora, això es perd. A veure si arribarà un dia de que això es pugui recuperar, com ara recuperes doncs de l'ordinador i
0: sí,
1: poses un llàpids i passes l'arxiu al llàpids.
0: Molt bé, aquesta era la pregunta que em feia en Josep des de Pargüell. Doncs el que hem fet és traslladar aquesta qüestió a una de les entitats referents en la lluita contra l'Alzheimer, la Fundació Pasqual Maragall, i qui ens ha respost és el doctor Salvador Massip, que és el cap del grup de recerca en biologia de la neurodegeneració i envelliment al Centre de Recerca de la Fundació Maragall.
2: La comunicació entre el cervell humà i les màquines encara està una mica a les beceroles. Hi ha estudis molt interessants que s'han fet, per exemple, en persones que no poden moure's, que estan en coma, que s'ha aconseguit connectar-los a un ordinador perquè a través dels seus pensaments puguin moure un braç mecànic o puguin fer algun tipus de gestió amb un ordinador. Això seria una mica el primer pas. Però d'aquí a poder volcar tota la informació que hi ha al cervell en un xip, o al revés, passar informació d'un xip cap al cervell, crec que encara ens queda molt. De fet, hi ha uns estudis recents que diuen que la Xina han aconseguit una persona que té epilèpsia ficar-li un implant cerebral i aconseguir que codifiqui pel llenguatge xinès, és a dir, que tingui una mena de traductor que pugui parlar en temps real amb l'ajut d'una IA. Per tant, això seria una mica al revés, implantar-se xips que permetin parlar llenguatges o permetin adquirir coneixements. La part contrària, que és fer la còpia del cervell i posar-la en un substrat físic com un xip, això encara queda molt i és possible que no, que sigui realment impossible, perquè la complexitat del cervell humà fa doncs, que malgrat que sigui semblant a un disc dur que guardi informació, extreure aquesta informació no és tan senzill i segurament requerirà molt de temps.

0: Va, que encara hi ha algú que ens ha escoltat i que ha decidit que per fi contestarà una pregunta que es va fer fa un temps i que avui s'ha repetit. I és en Quim, des del barri de Sant Andreu, a Barcelona. Bona nit.
1: Bona nit, Marta. Bueno, mira, que estàs aquí remenant a través del Google, diguéssim,
0: sí.
1: o internet, diguem com vulgueu, i és una miqueta llargat, però passa que hi ha una explicació per cada taüt, diguem, no? I llavors això ve dels enterraments del papa, ve d'unes diferents ordres, espero que estic plegant de dir una mica del llatí, de l'ordre exequial per un romà pontífic, no? I cada taüt compleix una funció pràctica, diem, no?
0: Sí.
1: A veure, començo pel primer. És que és exactament aquest, mira. El primer taüt és de fusta de xiprer, fabricat amb fusta de xiprer i forrat amb vellut carmesí. I el cos del papa és a dins d'aquest taüt, diguem, no?
0: Uh-huh.
1: I també s'hi col·loquen tres medalles que es van imprimir durant el seu pontificat.
0: Molt bé.
1: I també es col·loca també, espero que això t'ho digui, un giotto, sí, un tub de metall amb un pergamí que té detallada la seva vida i obres, diguem, no? Aquest és el primer.
0: Aquest és el primer.
1: Just acabat. El segon taüt estava fet amb metall de zinc, i aquest taüt de zinc va col·locat dintre d'un taüt de xiprer i se segella. Sí. I s'introdueix dins el cos del papa, diem,
0: sí,
1: entre aquest de zinc i el de fusta.
0: I el de fusta, molt bé.
1: Que amb aquest això té una funció totalment hermètica i higiènica, ja uh-huh. que evita l'entrada d'aire i garanteix la conservació del cos durant el llarg del temps, diguem,
0: molt
1: no?
0: Molt bé, molt bé.
1: I el tercer i últim taüt. Ai, dit això és llatí, és que fa anys que no toco el llatí, tu.
0: Home, és que ho estàs traduint del llatí?
1: No tot, algunes paraules sí.
0: Mare meva.
1: Mig llatí, mig català, diguem, no?
0: Em trec el barret, Quim.
1: Sí, no, perdó, dona, sí, tranquil, sí, sí. Tranquil·la.
0: Va, digue'm el tercer, que sí, tenim un minut.
1: Està fet amb una fusta d'omeller, que és una fusta molt robusta i molt dura, es veu, no?
0: Sí.
1: I aquest taüt, junt amb el recenc, és soldat i s'introdueix en un tercer fèretre, generalment de fusta, d'omeller o de roure. I aquest taüt és el que és l'exterior, diguéssim, no? I que proporciona pes, protecció addicional i rigor estructural.
0: Uh-huh.
1: I és el que s'hi grava a sobre una placa amb el nom del papa i l'escut pontifici d'ell. I una creu.
0: Carai, o sigui...
1: Que aquest és història, no em vull posar el passi ara tampoc, no? És l'ordre que seguien, no?
0: Sí, sí, sí,
1: el que
0: perfecte.
1: Sí que el papa Francesc, aquest sistema el va anul·lar.
0: Ah, ell no ho va fer, d'acord.
1: I llavors va ser taüt també, forrat amb aquesta roba de color carmesí, forrat de sí. Zinc per dintre, bueno, zinc o plom, diguéssim, però ell ja el va instituir i ell ja va ser enterrat així. Ja.
0: Molt bé, perfecte.
1: El que no sé si el papa allò ho seguirà igual, diguéssim.
0: Això
1: no?
0: Esperem que... Ja ho veurem, falten molts anys.
1: Sí, no, sí, perquè em posa aquí, sempre això, el papa francès ens va voler treure una miqueta sí, més sí. De sarau, per dir-ho manera, sí. Ara una, una, una, una altra, i que
0: perfecte,
1: amunt podem
0: Quim.
1: Passar correctament.
0: Molt bona
1: això,
0: resposta,
1: eh?
0: Moltíssimes gràcies.
1: De res, Marta.
0: Que vagi molt bé, bona nit. Adéu.
1: Bona nit, adéu, Marta, adéu.
2: El conte per anar a dormir.
0: És que he quedat impactada amb això que tenim oients que tradueixen del llatí. Compte amb els oients que tenim. Va, que aquesta setmana l'Anna Maria Ricart ha decidit que anem a dormir amb els relats de l'escriptor David Monteagudo, recollits al llibre Avui he deixat la fàbrica, editat per Rata l'any 2018, i que han estat traduïts al castellà per Jordi Llavina, del castellà al català. Avui escoltarem dues històries. La primera es titula La casa. Diu així, els nens ja eren a l'escola i jo em vaig asseure un moment a la butaca mirant-me la llibreria i els quadros de les parets, els finestrals amplis pels quals entrava un alegre llum matinal. Tenia aquella sensació de treva, de pau amb un mateix, que t'arriba quan a casa, després d'uns moments d'activitat febril, regnen la quietud i el silenci. Em vaig aixecar de seguida, però perquè al cap de 20 minuts havia de ser el tren i ho volia deixar tot en ordre. Ara, sense la presència renouera dels nens, ho podia anar fent tot metòdicament i ordenada tal com m'agrada. Vaig ventilar les habitacions, vaig desparar taula, plats i tasses de l'esmorzar, ho vaig rentar tot d'una revolada. Vaig endreçar per sobre quatre coses que hi havia per terra i em vaig acabar de vestir. I tot plegat amb aquella mirada utilitària i selectiva que va d'un lloc a un altre, fugaçment, buscant només allò que li cal, mentre que el cap ja pensa en el següent pas del procés i tota la resta se sobreentén, perquè és i sempre ha sigut allà i no cal ni mirar-s'ho. Finalment ho tenia tot endreçat, em vaig posar la jaqueta i me'n vaig anar cap a la porta, però abans de sortir encara vaig comprovar un cop més que la cartera fos a lloc i també les claus, i encara vaig fer un darrer tomb per casa comprovant que no quedés cap llum encès, cap aixeta oberta o cap aliment fora de la nevera. Ara ja podia sortir amb la sensació que deixava la casa en repòs, perfectament preparada per una absència que aquell dia seria més prolongada del que era habitual. Vaig sortir al carrer amb pas ferm, però en girar la cantonada vaig adonar-me que no m'havia posat la gorra. Sense deixar de caminar, a pas lleuger vaig valorar la possibilitat de prescindir-ne. Al cap i a la fi, el dia no era gaire fred i m'amoïnava l'endarreriment, per insignificant que fos, que podia provocar el fet de tornar enrere. I tot i això, sense acabar de saber per què, vaig girar cua i vaig tornar a casa a correcuita, satisfet de la meva decisió, convençut que hauria trobat a faltar la gorra en més d'una ocasió al llarg del dia. Però vaig tornar massa de pressa. La casa, pensant que s'havia quedat sola, no havia tingut temps per preparar-se. La vaig enxampar amb els pixats al ventre i els meus ulls, per uns instants, la van veure en el seu altre aspecte. Allò no podia ser casa meva. Les bosses de tota mena, mitges budellades, es recolzaven a les parets. La roba penjava arreu en piles que a vegades amagaven els mobles ennegrits i llardosos de tant fer-los servir. Una capa gruixuda de pols, amassada pel fum i els vapors de l'oli, cobria els objectes que no quedaven a la mà de la mà, i la cuina havia irradiat esquitxos molt lletjos cap a les rajoles i les parets. La meva ment va rebutjar de cop aquella visió grotesca. Vaig agafar la gorra sense mirar i vaig sortir de bell nou al replà. Estarà bé, m'anava dient a mi mateix, mentre baixava l'escala cagant llets. Quan torni a la nit, tot estarà bé. Té tot un dia sencer per preparar-se. I el segon relat es diu L'habitació dels nens i diu així. Aquest matí he entrat a l'habitació dels nens per despertar-los. L'habitació estava a les fosques. La quietud i el silenci eren absoluts. En entrar, he deixat la porta una mica oberta i la llum tènue que s'esquitllava per l'escletxa il·luminava només un tros de llit buit amb els llençols arrugats. Deuen fer una pila de greix contra la paret com fan de vegades, he pensat, mentre avançava, esquivant les noses, guiant-me pel tacte i el costum fins a arribar a la finestra. He conclòs que m'estava fent vell, perquè en aixecar el braç per accedir a la persiana he sentit un dolor somort enervat a l'espatlla que ja m'era familiar. He aferrat la corretja, però abans d'estirar-la m'he quedat immòbil, escoltant el silenci. No sentia res, però jo sé que això passa quan la canalla dorm profundament i he anticipat la imatge que veuria quan apugés la persiana. Els llavis entrebadats, els ulls encara closos, les faccions serenes, relaxades, nítides, amb aquella placidesa i aquella puresa del son profund de la primera infància, quan la respiració és tan suau que ni resulta audible i el pit puja i baixa amb un moviment amb prou feines perceptible en llargs intervals. Llavors, he estirat la corretja ignorant el dolor de l'espatlla i la persiana ha tirat amunt amb un cruixit de fusta que s'ha fet escandalós enmig d'aquell silenci. No he percebut cap moviment rere meu. No ha passat com altres vegades que els nens, encara que no arriben a desvetllar-se, es regiren al llit durant una estoneta davant l'escomesa del so i de la llum. Però hi ha altres vegades que no, em deia a mi mateix. Són aquelles en què dormen tan profundament que els haig de parlar i sacsejar-los una mica perquè es despertin. Jo encara estava d'esquena a ells mirant a través del vidre de la finestra, els arbres i les teulades, la placidesa del matí silenciosa de Bellnou. No gosava girar-me, tenia por. Em feia por que el llit fos buit. No temia que m'haguessin robat els nens, que hagués entrat algú a la nit i s'hagués endut en aquesta casa sense panys de seguretat, en què a vegades ni ens recordàvem de donar dos tombs de clau abans d'anar-nos a dormir. El que em feia por és que se n'haguessin anat ells sols, per la seva pròpia voluntat, i que fossin lluny, amb les seves xicotes o els seus amics, en algun pis de lloguer. Que tot hagués passat molt de pressa, la seva infantesa, la seva adolescència, sense que jo me n'hagués adonat. I ara ja fos impossible de recuperar res. Que bonic, escriu David Monteagudo. Avui he deixat la fàbrica. I avui ho deixem aquí, perquè arribem a les 2 de la matinada i això vol dir que arriben les notícies. Nosaltres tornem demà, a partir de les 12, més històries per explicar-vos, amb més preguntes i amb més respostes. Us espero demà, que descanseu. Bona nit.

0: les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència pocs minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència. En les converses telefòniques a les quals ha tingut accés Catalunya Ràdio se sent com Jonathan Andic demana ajuda al 112, visiblement alterat i afectat.
2: 112, digui?
3: Hola, necesito ayuda.
2: ¿De qué tipo
3: va corrido? Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató.
2: ¿Se ha tropezado o está por otro sitio?
3: Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: En total són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques, el SEM. Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries de com van anar els fets en les seves converses amb els equips d'emergències i a la declaració que va fer davant dels agents. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
1: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
4: 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar. L'aparell s'ha estavellat després d'enlairar-se d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. Les forces armades